0: El Faro, con Laura Piñero.
1: El Faro y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: Dale, José. Venga, va.
3: Una nana, Camila, podría anar a dormir.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
5: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
6: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
7: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
8: És un animal.
7: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
9: Quin golarro que acaba de fer la Minya Mar.
7: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
9: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
6: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez.
10: Bon dia, com esteu? Avui comença el Mundial en un estadi on fa 40 anys Maradona es va convertir en llegenda. Una...

0: Aquest és Maradona cantant la seva cançó al documental de Mir Kusturica, que si no l'heu vist us el recomano. Fa 40 anys que Maradona es va convertir en llegenda a l'estadi Azteca, on avui s'inaugura el Mundial, el 2026. Messi és el millor jugador de la història, però Maradona era més que un jugador, amb tots els seus defectes. Però estic molt d'acord amb el que va dir.
1: Y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
0: I és curiós, casualitats de la vida, m'he posat la samarreta retro d'Argentina, de Maradona, i m'he trobat a José Mari Vaquero, que avui va fer el passe atrás, que has colgado en redes sociales, en sí, Twitter, sí. Capitán, una foto con Maradona, una foto con Maradona, porque compartisteis gimnasio en el Mundial del 2014.
2: Sí, sí, vaig estar treballant amb Vinesport, la cadena del propietari del PSG, que ara està de moda, no? I el jefe de Luis Enrique, per cert. I sí, sí, he estat ahí i hem estat al mateix hotel. Ell treballava per la televisió de Venezuela. Si recordes, cada dia sortia notícies de Maradona i la veritat és que nosaltres cada matí, ahir cap a les 8, 8 i mitja, dos quarts de nou, passàvem una estoneta. Sí, sí, ell treballava increïble. Vaig quedar parat.
0: I era constant, eh? Al gimnàs cada matí, Maradona.
2: No, cada matí. I sobretot tenia dos preparadors físics i una altra persona que sempre hi era. No recordo exactament quin era. Potser algun doctor o alguna cosa. I sí, sí, cada dia. Tres setmanes seguides hem estat al matí, sí, sí. Xerrant, no massa, però sí, sí.
0: Perquè tu vas jugar contra Maradona, no?
2: No, si recordes, hi ha unes imatges d'un partit a Totxa, que hi ha en YouTube, que hi ha pluja i barro, com es diu barro?
0: Fang.
2: I terrible, unes entrades terribles, i després, la segona volta, hem jugat aquí al Camp Nou, i ens va fer dos gols increïbles, sobretot el segon, una vaselina des de quasi... Recordes aquell gol de ull. El mateix que va fer en la presentació aquí al Camp Nou amb una vaselina terrible, saps?
0: Romario.
2: Sí, sí, escolta, ja no...
0: Sí, el 3-0 contra la Real Societat, sí, doncs, aquella assistència de Guardiola i gol de Romario.
2: Doncs va fer el mateix gol Maradona amb nosaltres amb el botany d'ahir, Sí. Terrible.
0: Mira, casualitats de la vida, el que us estic comentant avui, m'he aixecat i he pensat, em poso la samarreta de Maradona, que fa 40 anys que l'estadi Azteca va convertir-se en llegenda, i quan ha arribat José Mari Vaquero, puntual com sempre, perquè li agrada arribar i saludar tota la gent de la ràdio, m'ha dit, ¿sabes qué imagen he colgado yo en redes sociales? I dic, no, porque no las miro. I llavors m'he posat a consultar Twitter i he vist la foto con tu compañero de gimnasio, sí, sí. En 2014.
2: Això mateix.
0: 12:10. Que t'hi

0: que t'hi jugues fins a les dues del migdia. Ho heu escoltat ara just abans del programa. Farem programació especial pel Mundial. Tota l'oferta, evidentment, a l'antena de la SER, amb les dues freqüències que tenim aquí a Catalunya, la de la cadena SER i la cadena SER a Catalunya, i a l'aplicació per a telèfons mòbils i la pàgina web de l'emissora podreu anar escoltant tots els partits del Mundial, tots els programes especials, els que sonen a l'antena convencional i els que tenim específics per a el digital. I si us ve de gust, el Casino organitza una trobada per als partits d'Espanya, una trobada per als partits de la selecció espanyola, amb la narració del Carrusel i l'animació del Cristóbal Chassén, del Tío Faja i del Gonzalo Álvarez. No és broma, eh? El Cristóbal, el Tío Faja i el Gonzalo als partits d'Espanya estaran amb tots els oients que vulgueu viure la ràdio i el partit en directe d'una manera diferent, organitzada la trobada pel Casino. Teniu tota la informació a la pàgina web de la cadena SER, al Casino, i també us deixarem la informació a les xarxes socials del Que t'hi jugues. Avui és el dia que s'inaugura el Mundial del 2026 a les 9 de la nit a l'Estadi Azteca, Mèxic, Sud-àfrica.
1: El Mundial de Futbol al Que t'hi jugues.
0: Aquesta és la cançó oficial del Mundial. José Mari, Nil Solà, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal? Sí, que molt
0: bon dia. La de Shakira, però ahir el meu fill, el Teo, i la meva filla, la Mafalda, em van posar una altra cançó dient-me que els agradava més que la de Shakira, i es veu que també és cançó oficial del Mundial, és aquesta.

0: Spain, Sweden, Switzerland, Suzia, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast.
1: Bueno,
0: let's play football.
2: Clar, primer és ment a totes les seleccions. Sí, es veu que és un youtuber que es diu Speed, que jo no coneixia. Estic descatalogat, José Mari, estic descatalogat absolutament. Sí, sí, que està, molt, està molt sonat, aquest youtuber. Està molt, molt, molt pillat.
1: I potser els teus fills també. Perquè, escolta, has d'estar molt tranquil per escoltar això. Sobretot, no, una vegada potser sí, però si lo poses diverses vegades, escolta, has d'estar molt, molt fresc, eh?
2: Doncs aquesta cançó també és oficial, de la playlist del Mundial.
1: Bueno,
2: de la
1: final...
2: FIFA és una cançó de Speed.
1: Però al final hi ha tres inauguracions. Tres països.
2: Clar.
1: Al final, avui...
2: Sí, és un mundial després, estrany.
1: Després Alemanya, Estats Units i després Canadà. Aleshores, bueno, hi ha opció per...
3: De tots els gustos.
1: Per tots els gustos, sí, sí.
2: La inauguració i el partit entre Mèxic i Sud-àfrica el podreu escoltar en directe aquesta tarda al Carrusel amb la narració de Lluís Flaquer. Flaqui, què tal? Com estàs?
4: Hola, Sique. Què tal? Bon dia des de Ciutat de Mèxic, on avui comença el Mundial. Serà a la 1 del migdia, hora d'aquí, les 9 de la nit, hora catalana, amb aquest partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Es respira ambient mundialista pels carrers de la ciutat, però barrejat, això sí, amb un matí que serà de moltíssima contestació social, de molta revolta social, perquè s'espera a la prèvia del partit que diferents col·lectius doncs es manifestin. Hi han convocades manifestacions multitudinàries de diferents sectors, entre ells l'educació, i que pretenen col·lapsar els accessos a l'estadi Azteca, la seu del partit. La protesta ve donada perquè consideren que la inversió que s'ha fet per acollir el Mundial ha estat massa elevada en comparació amb la desatenció que ells denuncien que tenen com a diferents sectors, com et deia, per exemple, el de l'educació. És per això que el govern mexicà avui doncs ha demanat que els 87 1.000 espectadors compliran les graderies d'aquest estadi Azteca, doncs vagin a l'estadi amb almenys 4 hores d'antelació. S'ha suspès classes a les escoles públiques, també a la universitat pública, i a l'empresa privada se li ha demanat que prioritzi el teletreball. Pel que fa al tema esportiu, Mèxic-Sud-àfrica, a Mèxic l'entrena el Vasco Aguirre, el seu ajudant és Rafa Márquez, que ja està paraulat que sigui el seleccionador de Mèxic després del Mundial. En aquest Mundial farà d'assistent d'un Vasco Aguirre, que dirigeix a un Mèxic que somia amb igualar els quarts de final de l'any 86, quan també van jugar com a locals, mentre que Sud-àfrica doncs simplement aspira a passar almenys de la primera fase. Abans del partit, cerimònia inaugural presidida per un cada vegada més discutit president de la FIFA, Gianni Infantino, del que es posa en dubte, entre molts altres assumptes, la política de preus de les entrades. Fixa't que els preus per al partit inaugural, quan es van posar a la venda, l'entrada més barata era de 500 euros i a la revenda oficial que té en marxa la FIFA, doncs s'ha arribat a pagar per una localitat avui a l'Azteca uns 20.000 euros. Per tant, imagina't els preus elevadíssims dels que estem parlant. També es critica Gianni Infantino l'humor que ha concedit a Donald Trump a l'hora d'organitzar aquest Mundial. El partit l'acull l'estadi Azteca, un estadi ple d'història. És el primer estadi de la història en acollir tres partits o partits en tres edicions diferents d'un Mundial. Va acollir i va coronar el Brasil del 70, el Brasil de Pelé del 70, va guanyar el Mundial en aquella mítica final davant d'Itàlia, el que molts consideren aquell Brasil el millor equip de la història del futbol. I a l'any 86 aquest mateix estadi va coronar Maradona amb aquells gols davant dels anglesos, el gol de la mà de Déu i el gol d'on va driblar a mig equip anglès abans de superar Peter Shilton. Després l'Argentina acabaria guanyant també en aquest estadi el Mundial davant d'Alemanya. El partit, com dèiem, comença a la una del al migdia, hora local, una estona abans la cerimònia inaugural. Tot plegat ho podrem seguir a la sintonia de la cadena SER, conjuntament amb el Bruno Alemany i Servidor. Així que posem ja fil a l'agulla, comença aquest Mundial de l'any 2026.
2: Avui arrenca el Mundial, ja us he explicat, ja sabeu que la SER té un gran desplegament amb tota la redacció d'esports, des d'aquí i des dels Estats Units, Mèxic i Canadà, amb cobertura especial. Anirem explicant i narrant tots els partits d'aquesta Copa del Món i al mateix temps també mantindrem tota la programació habitual de la emissora. Per exemple, avui hi ha la inauguració a les 7, com us explicava el Flaqui, al Carrusel. La podreu seguir a l'antena de la cadena SER al Carrusel, però qui vulgui seguir el balcó, per exemple, amb l'Anna Puigvoltes, ho podrà fer a SER Catalunya. O a les 3 podeu triar entre el llapis de memòria a la SER. Avui entrevista, per cert, el Manau entrevista al Saissó. Avui el llapis de memòria el Saissó, que està al seu últim ball, el Last Dance. Avui està el llapis de memòria i si us ve més de gust escoltar el programa especial mundial que fa el Paco Jo, doncs a SER Catalunya, SER Deportivos Mundial, també des d'allà, amb connexions amb el Dani Garrido des d'allà. És a dir que teniu doble programació, SER Catalunya, i també tota la informació de l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Ens explicava el Flaqui que hi ha polèmica al Mundial per l'organització, per que hi ha persones a les que se'ls ha negat el visat. Gianni Infantino, president de FIFA, ha dit que aquest Mundial hauria estat impossible sense Donald Trump.
3: I have a great relationship with President Trump.
5: Tinc una bona relació amb el president Trump, n'estic molt content. El vaig conèixer durant el seu primer mandat i des de llavors hem treballat colze a colze. Sense el seu recolzament i implicació hagués sigut impossible organitzar un Mundial als Estats Units.
3: Simple as that, it would have been impossible to organize a World Cup.
2: Sobre l'àrbitre somalí que no ha pogut entrar al país i per tant no participarà d'aquesta Copa del Món, tot i ser el millor àrbitre d'Àfrica el 2025, Infantino.
3: Thanks.

0: per una entrada avui a la inauguració Infantino.
1: The market is here what it is.
2: Aquí el mercat és el que és. Si ho vens a un preu molt baix, aniria a la revenda, i al mercat negre a un preu altíssim. Així els diners no tornarien al futbol. I d'aquesta manera ens assegurem que tots els diners tornen al desenvolupament de l'esport.
1: Goes back into the development of football.
0: De fet, són altíssims els preus de la reventa i són altíssims els preus, José Mari, de la venta, diguem-ne, oficial. Bueno, és impossible ir a un partit del Mundial, macho.
3: Bueno, primero decir que Estados Unidos ya hizo en el 94, por lo tanto,
0: sí,
3: sin Trump, también hizo un Mundial.
0: Así me gusta que atices a Infantino.
3: No, la realidad, o sea, no se trata de atizar, sino hay que ser coherente, y sobre todo cuando tienes un cargo de responsabilidad. Di lo que quieras, pero di las cosas con respeto también a lo que ha pasado antes. Después, sí que es verdad que en un país como Estados Unidos la entrada especialmente es muy compleja en todos los sentidos, ¿eh? Desde que tú vas como estudiante de universitario, cuando tú vas con visa de trabajo, es muy complicada.
0: Tú lo sabes porque has ido a ver a tu hijo, por ejemplo, ¿no? Hace poco.
3: Muchas veces, sí. Entonces, quiero decirte que sí puedo entender que en un momento determinado pueda haber este tipo de vetos, sobre todo con países que puedo estar de acuerdo, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, Infantino, este tema lo tenía que haber cerrado mucho antes de que pudiera pasar ese problema, por lo tanto también se lo aplico a FIFA, es decir, creo que es una responsabilidad de FIFA. Y en cuanto a los precios, pues es carísimo, pero es que es verdad que, por ejemplo, una entrada de final de básquet es que igual vale 50.000 dólares la entrada. Por lo tanto, es una situación de oferta-mercado en Estados Unidos donde realmente todo está fuera de contexto. Desde aquí lo vemos con una perspectiva y ahí se vive de otra manera.
0: Nil, sobre les restriccions d'accés a Estats Units, per què hi ha aquests problemes per entrar?
4: Hem parlat amb Albert Ferrer, que és un professor en dret internacional especialitzat en estrangeria, i ens ha deixat molt clar d'entrada que entrar a Estats Units, depèn d'on siguis, ja és realment complicat.
5: No, aviam, d'entrada així sorpresa cap. El que passa és que aquí la política migratòria, des que està el president Trump, doncs primer s'ha complicat. Ja era complicada una mica pel tema de visats. En segon terme, s'ha complicat encara més pel tema de visats per aquesta prohibició de peticions de visat per part de determinats estats africans, sobretot, i inclòs l'Iran. I després, fins i tot els que no necessiten visats per entrar als Estats Units, que has de demanar aquella autorització que és la ESTA, sí? Doncs aquí fins i tot ja no és automàtica, sinó que et fan com una espècie d'interrogatori, et demanen fins i tot que portis informació de les teves xarxes per veure si ets admissible o no als Estats Units. És a dir, la política migratòria específicament dels Estats Units s'ha complicat molt.
0: Informació de les teves xarxes socials.
4: Fins i tot informació de les teves xarxes socials, s'ha de fer a l'ESTA, et poden demanar el visat, et poden preguntar el que vulguis, i tot això arrel o arran d'un decret que va treure Trump fa uns mesos i que per això està totalment complicat poder entrar als Estats Units, depèn d'on vinguis, i a més, et diré una cosa més, pel que ens diu Albert Ferrer, que si volen entres, si no volen no.
3: Mira, jo diré...
5: Jo et puc parlar sobretot d'aquí d'Europa, no als Estats Units, no tant, però habitual no, però és possible, perquè tu pots anar perfectament amb el teu visat, correctament expedit, però el funcionari de fronteres tingui dubtes, en base a l'entrevista, tregui conclusions, les que sigui, la seguretat pública, i no et deixa entrar, malgrat el visat. I aquí, segons he llegit als mitjans d'Amèrica, parla de possible vinculació amb membres d'organitzacions terroristes, que, bueno, també s'agafen amb pinces, perquè la política de Trump, en fi, també deixa molt que desitjar. De fet, hem de tenir en compte que el mes de desembre l'administració Trump va publicar un decret del president en el qual es prohibia el viatge que gairebé tots els estats d'Àfrica i evidentment inclòs l'Iran, i només amb excepcions molt fonamentades et podien expedialitzar, que és el que li ha passat a aquest senyor.
4: Això és el que ens explica Albert Ferrer, de casos, per exemple, José Mari, el de l'Iran, que anaves a comentar alguna cosa.
3: No, que estava comentant, no, abans, que és veritat que sempre ha sigut difícil, sí. Però ara sembla que és molt més. Jo vaig estar una vegada, quan recordeu que Clemente estava seleccionat de Líbia, i vaig estar amb una persona visitant Líbia i me van proposar d'alguna manera ser director esportiu després de tot, de Gaddafi, no? y a los 4 o 5 meses...
0: ¿Va a voler fichar Gaddafi?
3: No, no, no hi era ja.

0: És a dir, després.
1: Ah, després de Gaddafi, vale, vale, vale.
0: No, era Clemente era el que era seleccionador.
1: Havies catalanitzat a Clemente.
0: Sí.
1: Clement.
0: No, Clement, sí, sí. Al final francès. I, no, vull dir, i vaig estar, vaig fer un viatge a Estats Units i vam veure el visat. Que vaig
1: clar,
0: estar,
1: que havies estat a Líbia.
0: I aleshores me van fer un interrogatori fortíssim. I vaig tenir sort, perquè la persona que hi era parlava molt bé castellà, li vaig explicar que era del món de futbol, aprofitant una mica li vaig contar, escolta, vaig estar aquí al Mundial 94 que, i tal, i em va deixar passar el país sense problema, però potser no tens aquesta explicació o agafes una persona en aquest sentit més tancada i depèn de les persones quan tu arribes.
1: Va a discreció, de qui et toque, quan entres.
2: Va a discreció,
0: això que acaba de dir,
2: això,
0: no?
2: Això, això és just això que acaba de dir, i el que escoltarem ara, perquè hi ha el cas d'Iran, que només els deixen anar 24 hores, un permís de 24 hores per anar a jugar al partit, Iran s'ha hagut de moure a Mèxic, i és tal qual així. Aquest decret dona marge a la gent, als funcionaris que estan allà, per a decidir tu sí i tu no.
3: Ho permet, és a dir, que et dona un ampli marge de valoració i d'interpretació del cas per cas, i l'han estat dins d'aquest decret, vull dir, els iranians no poden viatjar als Estats Units. Llavors, en funció de com vegen, veuen cadascun dels casos, en aquest cas suposo, no tinc dades directes, però van entrar individualment els personal de l'estaf de l'equip d'Iran i van dir, aquests entren i aquests no entren. Fins i tot els mateixos jugadors d'Iran crec que només tenen un permís de viatge de 24 o 36 hores fer el partit i tornar a Mèxic. Vull dir que aquestes restriccions no són habituals, però bé, la política de Trump, qualsevol cosa pots esperar.
2: I per acabar, també vam parlar amb Albert Ferrer sobre la sobirania que pot tenir o no la FIFA. Hem escoltat a Infantino, la FIFA el que fa aquí és rentar-se les mans.
3: Sí, tant se val, tant se val. De fet, si parlem de la FIFA, doncs tampoc té cap poder sobre aquest tema. És a dir, si veieu la declaració de la FIFA, que és un paràgraf i comptat, diu que nosaltres no podem entrar en els assumptes de sobirania, immigració i visats. Que es renta una mica les mans la FIFA. De fet, no pot intervenir en la sobirania dels estats i llavors deixa fer els estats. Malauradament passa. Sí, així és. El problema ha estat aquest. Podia haver entrat al Canadà o a Mèxic perfectament, però clar, els àrbitres FIFA s'han reunit o han fet un centre allà a Miami i el volien allà per la preparació, la instrucció i al final han desestimat que estigués allà i que no pogués jugar ni arbitrar cap tipus de partit.
2: Ara explicava això Albert Ferrer perquè Omar Artan, que és l'àrbitre somalí que no van deixar entrar als Estats Units, Canadà va sortir el primer ministre a dir que ells el deixaven entrar i que podia arbitrar els partits que juguessin a les seus que hi ha a Canadà, però com que els àrbitres els volen concentrats tots a una seu a Miami, doncs s'ha quedat sense allà i ha estat rebut com un heroi al seu país.
1: Les complexitats d'un mundial atípic, amb moltes seleccions, amb tres països implicats, amb les restriccions que escolteu ara en boca d'aquest expert en dret internacional especialitzat en estrangeria, Albert Ferrer, i amb la inauguració que viurem en directe avui a partir de les 7, programació especial a Carrusel, des de l'estadi Azteca. Debuta Mèxic, un dels països anfitrions, amb el seu tècnic Javier Aguirre, que diu que Espanya és favorita per guanyar el Mundial.
4: 15 temporades en el fútbol español. Pues sí, tengo muchos amigos en la prensa, en la afición. De España, bueno, los conozco muy bien. A Luis, a sus jugadores, los he sufrido. Alguno que otro lo conozco muy, muy bien, lo he trabajado, lo he dirigido. Y creo que es una de las favoritas, me parece. Hay muchos seguidores. España tiene muy buena afición en mi país, se les quiere mucho.
1: Segons Javier Aguirre, España favorita per guanyar el Mundial des de Chattanooga. Santi Ovalle, bon dia.
5: Què tal? Sí, que bon dia.
1: Ahir parlàvem de les intencions i les sensacions de Lamine Yamal al que t'hi jugues i has estat amb el director esportiu d'Espanya, Caranca, que ens ha explicat, us ha explicat com està Lamine a pocs dies de començar el Mundial.
5: Doncs és el gran tema de la concentració d'Espanya. Sí que com està Lamine, per quants minuts i quanta estona el veurem. Li hem preguntat al director esportiu, Aitor Caranca, que confirma que està amb ganes de jugar ja i que ha de ser el cos tècnic qui el freni.
6: Sí, però per això, lo que he dicho, ¿no? Per estar el cuerpo médico, fisios, readaptadores, Carlos, el físico y sobre todo Luis, al final, es el que tiene que ver cuando es el momento de dar la oportunidad, ¿no? Está claro que el jugador siempre quiere jugar, jugadores de los que estamos hablando, imagínate, las ganas que tienen de volver y es un mundial y todos quieren ayudar. Entonces, bueno, pues ahora ya te digo que es Luis con el cuerpo técnico, el cuerpo médico, perdón, los que van a ver los platos.
5: Anímicament, com afronta Lamine els 5 dies que queden fins a arrencar el Mundial?
6: Bueno, pues Lamine es lo que hablo del grupo, pues es individual. Esa frescura, esa alegría que transmite cuando juega lo es fuera del campo, ¿no? Llevamos una semana, dos semanas más las concentraciones que hemos estado juntos y ves eso, ¿no? Ves un chico que tiene esa alegría innata que transmite y que luego, pues cuando está en el campo, aparte de esa alegría, tiene esa calidad que le va a hacer marcar las diferencias y marcar una época.
5: Karanka, a part, ha estat l'encarregat de refer ponts amb el Barça després d'aquell creuament de declaracions entre Flick i De La Fuente, i explica així Karanka la bona relació que té amb Deco i amb Bojan pel bé del futbolista y de la relación al club.
6: Yo la relación que tengo con tanto con Deco como con Bojan es fantástica desde el primer momento. No juego con ninguno de los dos, pero sí que he compartido mucho, sobre todo con Bojan, y la comunicación era una de las cosas desde el principio que quería tener tanto con el Barça como con todos los clubes, porque es importante, ¿no? Que si tenemos jugadores de todos los clubes, pues estar en ese contacto para que, bueno, pues haya esa transparencia. Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
5: Ja ho veus, és el gran tema, no es parla una altra cosa, la concentració d'Espanya, el nom més pronunciat és el de Lamine Yamal, avui tornen els entrenaments, podrem veure ja en quin pla de treball està el 10 del Barça, el 19 de la selecció.
1: A mi, cada vegada que escolto el nom d'Aitor Karanka, em ve aquest moment al cap.
7: Cantaves o no? No, cantaves la música, no? Òscar, cantaves o no? Karanka portugués, Karanka portugués.
1: Karanka portuguesa, va ser el segon de Mourinho al Madrid. Ara és el director esportiu de la selecció espanyola, Aitor Karanka, que parla de Lamine Yamal. Ja ha explicat el Santi Ovalle que té moltes ganes de jugar al Mundial, que la planificació ja apunta que pot jugar uns minuts al partit contra Cap Verd, que estigui ja a tope per Uruguai. És normal, no?
0: No, dona la sensació. Jo vaig comentar l'altre dia, no?, que jo vaig veure unes imatges en televisió i la sensació que jo tenia de lo que vaig veure en un entrenament de res, 10 segons, però la sensació que jo vaig veure era que estava bé, abans d'anar. I aleshores jo crec que ara, en 3 setmanes més que han passat, crec que arribarà bé, i a mesura que vagi passant els partits, estic convençut de que pràcticament el segon partit, ja veuràs tu, crec, jugarà de titular.
1: Perquè, José Mari, tu has jugat el Mundial del 90 amb la selecció espanyola, vas estar també als Estats Units al 94, et vas perdre, per cert, 86 i 82 per lesió, això no sé si és massa conegut, però bueno, el 82, que ja havia guanyat la Lliga amb la Real Societat, estaves lesionat, el 86 també et vas lesionar, i després n'has viscut també, diguem-ne, des de l'altre costat de la barrera, no?, com a analista, el 2006 i el, uh-huh, i el 2014.
0: Sí, sí.
1: Què és el més important en un Mundial?
0: Bueno, primer, el continent, és a dir, canvia molt. És veritat que Espanya va guanyar a Àfrica, però, bueno, és veritat que Àfrica només, no, ha arribat tots els equips de Sud-amèrica, de Nord-amèrica i Europa, doncs, pràcticament tots des de fora. I, en canvi, aquí hi ha equips que són d'ahir, no? El continent americà.
1: Aleshores, és a dir, tu creus que les seleccions que són d'Amèrica tenen avantatge?
0: Sí, sí, sí. És una qüestió de natural. És veritat que cada any la preparació dels jugadors, no hi ha aquesta diferència que abans viatjaves als Estats Units i de nou la sensació que anaves a un altre món, però una mica és això, no? Abans era molt més fort, però sí que és veritat que estan molt més acostumats al clima. Per exemple, el clima és importantíssim. Avui, per exemple, Mèxic juga al migdia, segur.
1: A la una del migdia, és el partit, clar.
0: Contaminació, calor, humitat, arriba un equip de fora, ells estan acostumats. Aleshores, hi ha moments puntuals que afecta molt. I en Estats Units, doncs, la veritat és que fa un calor terrible, a vegades hi ha una humitat terrible, i és veritat que la gespa ara ha canviat moltíssim, i això iguala molt.
1: La gespa de l'estadi Azteca la posa Royal Berg, que és una empresa catalana.
0: Sí, sí, però vull dir que la gespa ara, afortunadament per als jugadors, està sempre bé. Però fa un temps hi ha molt, molt diferent jugar amb una gespa una mica més alta, amb calor, que no hi ha aquesta circulació de pelota, i, per exemple, països europeus sofrien molt. I aleshores jo crec que en aquest sentit d'Espanya doncs té l'avantatge de que avui en dia això s'ha igualat moltíssim. La FIFA té molt bé estructurat i el protocol claríssim, i això ajudarà una mica, no? Però, ojo al canvi de continent.
1: Santi, què ens expliques avui del que encara no sabem del Mundial?
5: Doncs mira, avui us faig un tour pel quartell general d'Espanya. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mira. Aquesta és la primera cançó que escoltem quan arribem al Baylor College, la casa d'Espanya, els propers 30 dies. De seguida passem cap als camps d'entrenament. Són les 10 del matí, la sensació tèrmica és de 30 graus. La humitat és exagerada. La gespa està perfecta, però fa molta calor. Em fixo en una de les bandes del camp d'entrenament perquè hi ha una bastida. Jo creia que això de pujar un andamio només ho feia Luis Enrique, però no. Luis de la Fuente també s'ha fet instal·lar un per seguir els entrenaments. Més enllà de la bastida hi ha pistes de tennis, els jugadors hi juguen bastant, camp de golf, piscina olímpica, hi ha també piscina d'esbarjo, camp de voleibol i platja, camins per fer senderisme per un bosc a la riba del riu Tennessee, hi ha de tot. Estudiar en aquest college val dels 30 als 70.000 dòlars al curs. Casa d'Espanya també sona molt Fito i Fittipaldi. Al costat del camp d'entrenament hi ha un gimnàs gegant. Dues lones amb dos missatges als costats. No hay atajo para la grandeza. Se construye con sacrificio y se sostiene con el corazón. L'autor és de la Fuente. L'altra frase diu: las grandes cosas nunca están hechas por una persona, sino por un gran equipo. Giro el cap i veig les taquilles. A totes hi ha botes, xancletes, bambes, però hi ha una que em crida especialment l'atenció perquè hi ha una mascareta pel cabell. Sabeu de qui és, no? Correcte, de la melena més famosa del futbol, de la melena de Marc Corella. Hi ha una carpa amb un projector i un teatret amb 26 butaques. És la zona de vídeo, dins del gimnàs. Allà s'hi faran les xerrades tècniques. Giro el cap i una foto presideix la zona de tractament i de massatge. És la foto de Maria Camaño, una nena amb un càncer que els jugadors van fer sortir a l'escenari a aixecar l'Eurocopa durant la celebració a Madrid. Era amiga de Morata, de Ferran, de Pedri, de Rodri i molts altres. És una lona gegant en blanc i negre amb la Maria il·luminada al centre. Malauradament, ens va deixar l'abril passat. Maria Camaño, la princesa guerrera del futbol, és la inspiració de la Roja en aquest Mundial a Chatanú.
1: Puja, puja, Fito, que sempre s'agraeix.

0: ha explicat el Santi al final de la contracrònica sobre el record amb la nena que pateix càncer i el suport. Què esperes del Mundial?
1: Bueno, la veritat és que hi ha molt...
0: Ho dic perquè sempre marca una mica tendència futbolística, no? Recordo un Mundial on es va posar de moda lo del doble pivot, els tres defenses amb els dos carrilers, tres davanters...
1: Una de les coses que, de veritat, aquest any tothom parla i sembla que sigui importantíssim i fundamental, això de tothom ha de pressionar. Escolta, cadascú ha de pressionar a la seva manera. És a dir, Iniesta pressionava i tenia... mala llet i caràcter, però no era com Puyol. I ara sembla que tots els equips diuen no defienden. No, és que no, tras pèrdida. Home, és a dir, coño, estem parlant d'equips que lo important és l'estructura de l'equip. I en aquest sentit...
0: Lo de la PTP, no? Pressió tras pèrdida.
1: Sí, home, això tothom sembla... És important... Què pressió feia el Busquet? La prevenció estava en una posició on semblava que sempre arribava un imant. Busquet era un imant. I quina era la pressió? Doncs ara sembla que, per exemple, quan parlen del Madrid o del Barça, no, traspèrdida, pressió. Quina és una de les característiques que té el Gordon? No, traspèrdida, una pressió. I la pilota, què tal? Si passem bé la pilota, també estem bé, eh? És a dir que... No, jo crec que ara, en aquest Mundial, no, segurament no hi ha tantes coses, potser, per innovació, per dir, perquè ara ja, últimament, no, sobretot amb la Premier, que després sí. Parlaré una mica, sembla, doncs, clar, hem vist laterals que entren per dins, per fora, extrems, un contra un, és a dir, en línia de tres, és a dir, hi ha una mica un carrusel d'opcions tàctiques que totes les seleccions tenen ja, afortunadament, d'una manera molt professional, i jo tinc la sensació que no serà tan impactant, per exemple, que Sud-àfrica, no? Que va arribar a Espanya amb un esquema com el del Barça i va guanyar. I a part de jugar bé a futbol, va guanyar, però també va tenir una mica de sort. Aleshores, en els mundials és importantíssim, primer com comences, però sobretot en moments puntuals, en un partit concret, has de tenir sort.
0: Mm. Comenta el José Mario Vaquero lo de la Premier, perquè Nil és la lliga amb més futbolistes al Mundial i amb molta diferència.
2: Amb molta diferència. De les 5 grans lligues, la Premier aporta aquest Mundial 200 futbolistes, pràcticament el doble que la Bundesliga, 109 i molts més que la Lliga Espanyola, 86.
0: O sigui, la Lliga Espanyola, 86 futbolistes al Mundial, la Premier, 200.
2: 200. I la Ligue 1 de França, també 86 com la Lliga Espanyola, i la Sèrie A, és una dada que també m'ha sorprès bastant, només 71 d'aquestes, sí que em sorprèn a nivell d'equips. El Manchester City, amb 19 futbolistes, és qui més jugadors porta al Mundial, seguit de Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Arsenal i Barça, els semifinalistes de la Champions i també, evidentment, el campió i el finalista. L'Atlético en porta 12, és el 6 equip amb més. Hi ha l'Al Hilal amb 12, és veritat que n'hi ha 7 que van a Aràbia Saudí, i em sorprèn que hem de baixar fins a la 13a posició per trobar els que porta el Madrid, que n'aporta un total de 10 per sota d'equips com el Galatasaray, el Borussia Dortmund, el Crystal Palace o l'Al Hilal.
1: Mira, això l'ho ha de mirar una mica el president de la Lliga de Futbol Professional, perquè l'altre dia va dir, bueno, un problema per quan començava la Lliga l'any que ve, no? I va dir, home, és que de la selecció només han anat el 10%. Escolta, quan tu escoltes aquestes coses, què vol dir? Que la qüestió econòmica és fundamental avui en dia per tenir una lliga competitiva, tenir els millors jugadors del món, i aleshores hi ha moltíssims jugadors de los millors del món que no estan a Espanya. Aleshores, potser la lliga també s'ha de mirar una mica, no només parlar de qüestions econòmiques, sinó què fer per parlar de qüestions econòmiques, m'entens?
0: Mm. Aleshores... És tremenda la dada. El doble mateixos... de jugadors a la Premier que a la segona lliga, que és la Bundesliga, i molt lluny de la tercera, que és la espanyola.
2: És que els mateixos jugadors, a mi és una dada que em crida molt l'atenció, els mateixos jugadors porta la Lliga espanyola que la Lliga francesa, que la tenim des d'aquí moltes vegades, es menysprea una mica, no? Sempre valora... Els mateixos jugadors, i més a prop dels de la Sèrie A, que són 71, 15 menys, que no pas els de la Bundesliga, que són 109.
0: I la Lliga espanyola, 86, i la Premier 200. Alguna curiositat del Mundial?
2: Alguna curiositat? A mi m'ha sorprès molt, sí que el tema del Crystal Palace, evidentment és el guanyador de la Conference, 12 futbolistes, el Manchester United també 12, i el fet de que el Madrid, un equip com el Madrid, només té dos jugadors, Vinícius, Brahim, Arda, Rüdiger, Courtois, Valverde, Tchouaméni, Mbappé en França, Alaba en Austràlia i Jude Bellingham en Anglaterra. Evidentment, clar, sense cap, si el Madrid no té cap jugador a la selecció espanyola, doncs fa que sigui realment complicat, però bueno, ja et dic, l'Ali Lalan té 12, però n'hi ha 7 que estan, evidentment, amb Aràbia, Saudita.
1: Mira, la primera lectura que hem de fer és que amb això el Barça està fantàstic.
2: Sí, està fantàstic.
1: És a dir,
2: el Barça en té 15.
0: El Barça final, té 15 i el que més és el City?
2: 19. City 19, 19, Bayern 17, Paris Saint-Germain 16, Arsenal 16, Barça 15. Aquí tens els quatre semifinalistes de pràcticament a l'Atlético, de tots. De
1: però torna a dir-te lo del Barça, perquè al final són gent molt jove que tenen un recorregut, esperem, molt llarg, i esperem que sigui aquí al Barça.
2: De aleshores... dins dels 15 sí que hi ha Hamza Abdelkarim, que clar...
0: Sí, aquest davanter egipci, no?
2: Aquest davanter egipci, per qui el Barça pagarà la clàusula que tenia execució de compra. Ho vam explicar el 21 de maig aquí amb Santiago Valle, que va venir cedit el gener de l'Al-Ahly. El Barça executa aquesta opció de compra d'1,5 milions d'euros i la idea és que quan torni del Mundial, a mesura que es reincorpori, pugui fer la pretemporada amb el primer equip. Ha fet un últim tram de temporada amb el juvenil sent molt important. L'ha apadrinat Salah a la concentració d'Egipte, li va regalar una camiseta de Salah només d'arribar, i pendents del que faci també doncs Hamza Abdelkarim amb Egipte.
0: Es juga?
2: En principi no ha de jugar, però minuts tindrà. De fet, els amistosos que hi ha hagut fins ara ha tingut alguns minuts, i des d'allà li diuen el faraó del gol.
0: El faraó del gol.
2: El faraó del gol.
1: Mira, torno a dir-te una mica al voltant del Barça, en el sentit de que això és una mica la teoria de Johan, no? És a dir, gent de casa, jugadors nacionals i els estrangers que siguin jugadors diferencials. Això és bo per al teu equip, per a la teva afició i per a la selecció.
0: Hi ha alguna selecció a la que li tinguis especial carinyo, més enllà de la selecció espanyola, òbviament?
1: La veritat, no tinc així una selecció.
0: No te pregunto perquè has estat entrenant a molts països, també afortunadament has viatjat molt i tal, no n'hi ha cap que diguis, mira, aquesta...
1: No, la veritat és que, bueno, no tinc una... Sí, jo he estat, per exemple, a Mèxic, però Mèxic és el tema de l'alçada i totes aquestes... O Perú, la veritat és que jugar a 3.000 metres o jugar a 2.000 metres o jugar
0: això es nota,
1: a nivell del...
0: Que et quedes sense oxigen, sense aire.
1: Oh, és terrible, és terrible. Jo ja...
0: Ho va dir Pedri l'altre dia, eh? Això.
1: Sí, no, jo vaig dir
0: que... Espanya de jugar contra Uruguai, precisament, amb alçada.
1: Sí, sí.
0: A Guadalajara.
1: És difícil. Però Guadalajara no té tanta alçada, crec. Però vull dir que és veritat que quan tu jugues països com Mèxic... està molt condicionat. Ells estan acostumats. Jo recordo que Schuster portava ja un any a Pumas, a Mèxic, i jo vaig arribar, però ell vivia a Mèxic, a DF, i està a 2.200 metres, més o menys, d'alçada. I jugaven sempre al migdia, o jugaven, o juguen, crec, perquè això fota mal a la gent que puja de nivell de mà, no? De nivell zero. I jo vaig recordar que jo vaig marxar en desembre i vaig jugar en gener, no? I Schuster, que per mi ja anava llent quan va marxar, Schuster corria i jo anava així. I Schuster, jo diria, joder, sí que m'he fotut. Com ha millorat el Schuster aquí en Messi? Podia haver jugat un any més o potser més en l'Atlético de Madrid. Anava com carros de fuego. Cada partit que acabava en alçada, jo deia, deixaré el futbol demà.
0: Però, ah, sí? Bueno,
1: sí, vaig patir molt. L'alçada... ara tothom parla de l'alçada, però en la meva època és que no, ningú sabia què era l'alçada.
0: Ja.
1: No? Després hem escoltat, no? Quan Messi anava a Bolívia, va tenir problemes...
2: La Paz, sí,
1: la Paz,
2: sí.
1: I no sé què, i portaven bombones i no sé què. I ara tot això sembla més normal, però en la meva època, que jo vinc del blanco i negro, no hi havia aquesta informació.
0: A José Mari Vaquero el podreu escoltar analitzant diversos partits del Mundial a la programació especial que fem a la Cadena SER, tots els partits al Carrusel, amb comentaristes com José Mari Vaquero, a qui abans d'acomiadar farem un test.
1: Difícil.
0: El Martí Juncà te l'ha preparat.
3: Sí, un petit decàleg. sobre l'actualitat del Mundial. I
0: sí, és un decàleg, 10 preguntes.
3: Correcte.
0: 10 preguntes a José Mari Vaquero.
3: I que la Núria Vilamala agrairia respostes
0: per
3: curtes,
0: Martí,
3: i concises.
0: En quin any vas néixer tu?
3: Jo el 2004.
0: O sigui, no vas veure jugar José Mari Vaquero.
3: Evidentment
0: però
3: no.
0: El teu pare segur que sí, la teva mare també.
3: Sí, també, sí. Més el meu pare que la meva mare.
0: I què diu el teu pare de que comparteixis taula amb José Mari Vaquero?
3: Doncs... bueno, espectacular.
1: Que és gran.
3: És un honor.
1: Diu que és gran. Que és Vaquero.
0: Estàvem prenent un cafè aquí al Glob, a la terrassa, i s'ha provat... És que se t'apropa gent encara, i mira que han passat anys, eh?
1: Com que encara?
2: No, aquest... has passat de moda.
1: No,
2: més famós ara la ràdio som famós.
0: Un noi que ha vingut, perquè se t'ha apropat, t'ha demanat una foto, però m'ha agradat molt que ha dit i gràcies per lo que em vas fer disfrutar la joventut.
1: I el que vaig disfrutar jo. Jo sempre he dit el mateix. És a dir, nosaltres crec que hem tingut la sort de disfrutar moltíssim professional i personalment. És veritat que després el dia a dia no és tan fàcil, és com tot, no? Però que vull dir que hem passat una època al Barça fantàstica de creixement personal i professional.
3: És que abans ho parlàvem amb en José Mari, que el meu pare, quan tenia la meva edat, va veure l'època del Dream Team. Clar. Així que...
0: Que bèstia, eh?
3: Ell ho veia i jo ara amb la seva edat, doncs ara també, amb Vaquero.
0: Martí,
1: no cal parlar tant de l'edat, crec, però bueno.
3: No insistirem més, doncs. Som-hi, primera pregunta. Qui creus que serà el campió del Mundial?
1: Jo no som molt de quinieles, però bueno, si he de contestar, contestaré. Crec que França, potser.
3: I fins a quin punt creus que arribarà a Espanya?
1: Semifinals.
3: Si guanya, semifinals. Qui creus que serà el millor jugador?
1: Pedri, espero, i desitjo.
3: I el màxim golejador?
1: Aquí tinc dubte, potser Mbappé, perquè si arribes a la final tens moltes opcions i Mbappé és un d'aquests, i m'agradaria molt Oyarzabal.
3: D'acord. Ara, en quant a conjunts, qui creus que serà la selecció revelació? Aquella que no ens espera.
1: Marroc.
3: I quina de sabrà?
1: Això no sé, potser Anglaterra o Alemanya.
3: Qui creus que serà el porter titular d'Espanya?
1: Unai Simón.
3: I qui voldries que fos?
1: Jo crec que és correcte. Els tres porters són fantàstics, però jo crec que Unai Simón té una força dins de la selecció ara mateix que, mica a mica, sobretot John García, ha d'anar guanyant, i ho vaig dir aquí alguna vegada al voltant de la millora per al Barça.
3: Ara, en clau Barça, pagaries 150 milions per Julián Álvarez?
1: No.
3: Ràpid. Bernardo Silva, sí o no?
1: Jo crec que ara mateix, no.
3: I per tancar, quin jugador de la selecció espanyola actual, que no sigui del Barça, fitxaries pel Barça?
1: Oyarzabal.
3: Doncs ja ho tindríem.
0: Estic... No et podies mullar més, eh?
1: No, he dit corto.
0: T'has tirat a la piscina i havia... Ràpid i concís.
1: Diu cort, bueno.
3: No, jo ho he dit per la Núria, que ella ho agrairà.
0: T'agrada com a secció per les xarxes socials? Està aplaudint la Núria. Per tant, José Mari, t'has guanyat el salari. Gràcies per estar el que t'hi
1: jugués.
0: Una abraçada molt forta.
1: Vinga, nos veiem.
0: Anem parlant. 12:51 per tancar el bloc mundial. Anem al quiosc, perquè avui el Marcos López fa un repàs del que es diu a la premsa.
4: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sique y compañía, José Mari, todos. Bien, bien. Vamos al kiosco de México, el país que, como bien sabéis y sabemos todos, acoge hoy la inauguración del Mundial. Con críticas, como bien contaba antes Fraki en su crónica inicial. Gianni Infantino justifica precios de boletos para el Mundial, explica el diario Universal. Este jueves empieza la primera Copa del Mundo, que será organizada por tres países, México, Estados Unidos y Canadá, que está listos para recibir a millones de aficionados y turistas que gastarán una fortuna por sus boletos. La reventa, como contaba Fraki, se dispara a horas del México-Sudáfrica, por encima de los 350.000 pesos. Eso es lo que cuesta una entrada para ese partido inaugural, según se lee en el Excelsior, o sea, prácticamente los 20.000 euros. Gianni Infantino, 48 equipos, 104 partidos y una postura sumisa ante las políticas migratorias de Donald Trump. Denuncia el diario La Jornada.
0: Gracias, Marcos. Ya sabeu que...
5: Hasta luego.
0: En poques setmanes, hasta luego, Marcos. Podeu gaudir del Cruïlla.
6: Escúchense, déjense de ofertas, déjense de ofertas por Julián, déjense de ofertas por este y el otro jugador. La única oferta que les puedo hacer yo es asistir al Festival Cruïlla, esto sí, porque si entran a cruillabarcelona.com, ahí van a encontrar toda la información, todas las entradas, van a tocar Pixies, van a tocar The Black Crowes, van a tocar Los Garbage, van a tocar The Hives, va a tocar David Byrne, va a tocar, bueno, todo Dios, ¿vale? Y muchos más que te esperan en el Festival Cruïlla. Esto del 8 al 11 de julio, ¿eh? Del 8 al 11 de julio, preparan los apavientos que se lo van a pasar de puta madre, ¿eh? Vamos, al Cruïlla.
0: Puja, puja, Willy. Està molt guai l'ambient del Cruïlla. Hi vaig estar l'any passat i va ser fantàstic. Va, endrecem la resta de l'actualitat.
4: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Toni Camacho, què tal, com estàs?
7: Què tal, sí, que bon
0: Màlaga
7: dia.
0: Màlaga i Almeria lluitaran per l'ascens a primera divisió.
7: Els malaguenys s'enfrontaran al conjunt de Rubi després d'empatar 1 contra les Palmes i certificar la seva classificació amb un 2-1 en el global. El primer partit serà el proper diumenge a les 9 del vespre a la Romareda.
0: El trofeu Joan Gamper ja té data confirmada.
7: Es disputarà el 19 d'agost, data en què el conjunt de Hansi Flick es presentarà davant l'afició amb la Lliga ja en marxa. El rival, però, encara està pendent de confirmació.
0: En bàsquet, derrota de la Penya i avui segon partit del Barça.
7: El conjunt de Dani Meret va caure a la pròrroga per 118-117 a València, malgrat una gran actuació de Ricky Rubio amb 22 punts i 11 assistències i un gran partit a nivell col·lectiu. El tècnic va reconèixer que van fregar la perfecció, però que no van ser suficients per aconseguir la victòria.
8: Un partidazo, 1-0, dar la enhorabuena al València. Creo que hemos hecho desde el principio hasta la pròrroga una exhibición de mentalidad y de equipo. Hemos rozado la perfección, casi sacamos un 10 en el examen, pero no es suficiente para ganar. Tenemos delante un equipo increíble y creo que ha sido una primera batalla de mucho mérito nuestro a pesar de no haber conseguido el resultado esperado.
7: I a les 8 del vespre, torn pels de Xavi Pascual, que buscaran posar el 2-0 en l'eliminatòria contra el Tenerife al Palau.
0: I vine cap aquí, Saissó, que això t'agradarà. El Sant Jovall està als Estats Units. S'han disputat finals de la NBA. Els Knicks han aconseguit la major remuntada de la història de les finals. Vamos. Estan a una victòria de l'anell i el Santi Ovalle ens ha volgut deixar la crònica. Aviam què et semblen.
9: Ja que estic a Estats Units, us faig jo la crònica. Remuntada espectacular dels Knicks en el quart partit de la sèrie per segellar la remuntada més gran de la història de les finals de la NBA. Han guanyat in extremis per 107-106 a San Antonio Spurs. S'han posat per davant el partit per primera vegada a falta d'un minut per acabar. Entre Jalen Brunson amb 36 punts i Anunoby amb 33 han remuntat més 29 de diferència, fotent triples des de tot arreu. L'última cistella ha estat brutal per guanyar a falta d'un segon. He vibrat com un boig veient-ho a l'ABC, tot el Madison dempeus a la vora del camp com si hagués d'haver-hi una invasió, Shaquille O'Neal, Charles Barkley ballant a la tele i era també Taylor Swift saltant a primera fila del Madison Square Garden celebrant la victòria. Ha aparegut McEnroe amb la samarreta dels Knicks, un munt de celebrities com Spike Lee. Ha estat inhumà. Els americans són únics.
10: Bé, molt bé. Només un petit detall del bar, i és que Bronson era Charles Bronson, que era l'actor. El jugador és Branson. Branson. El Charles Bronson era un altre, però dit això...
0: Ho ha fet bé.
10: Perfecte.
0: Per cert, el Xavi ve de recollir l'acreditació, perquè aquest cap de setmana hi ha gran premi de Fórmula 1 al circuit de Catalunya, i si us ve de gust, del 9 al 13 de juny, podeu gaudir gratis del Fan Village a Plaça Catalunya, a Barcelona, al centre de la ciutat, amb activacions de Fórmula 1, gastronomia, música en directe, activitats familiars per a grans, per a joves, per a nens. Us podeu registrar a circuitcat.com. Circuitcat.com del 9 al 13 de juny, aprofitant que la Fórmula 1 es celebra el circuit de Catalunya a Montmeló i al Fan Village a Plaça Catalunya.
10: Sí, efectivament, avui ja, diguem-ne, estaven pràcticament tots els equips. Demà ja comencen les sessions lliures, dissabte la classificació i diumenge a les 3 en directe a Carrusel Motor, a les 6, a 3 a 5, al Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que per primera vegada es diu així. Esperem a veure què dona de si, tot i que tant els Williams de Carlos Sainz com Alonso no estan per tirar coets.
0: Qui creus que guanyarà?
10: Doncs mira, amb les característiques del circuit, crec que un Mercedes. Jo crec que Antonelli. Sí, jo crec que sí.
0: Mercedes.
10: Sí, perquè és un circuit que les rectes són llargues i, va, en definitiva, li va molt bé a Antonelli.
0: Pausa, endrecem l'actualitat i obrim la segona hora del Què t'hi jugues, on hem de fer bastants regals. Estigueu atents.
11: Què t'hi jugues?
12: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez.
3: No ho heu somiat ni us heu flipat. Ho heu escoltat bé. Al casino organitzen trobada amb aficionats per seguir els partits d'Espanya. I el show va a càrrec del Cristóbal, del Tio Faja i del Gonzalo. Si voleu, a la pàgina web del casino us podeu descarregar l'entrada gratuïta per a tots els partits d'Espanya. El Cristóbal, el Tio Faja i el Gonzalo us ho faran passar bé.
4: Hola!
5: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme.
3: I ja us ho he explicat al principi, ho repeteixo ara, a les 3, avui, al llapis de memòria amb el Xavi Manau, protagonista, el Xavi Saissó.
6: Sí, senyor, avui estarem allà, a veure què tal. Molt bé, em fa molta il·lusió.
3: Has hagut de triar 10 cançons?
6: 8
3: cançons.
6: 8 cançons.
3: A mi em van fer triar 10, crec.
6: A mi m'han dit 8.
3: Potser 2 de reserva, no sé.
6: A mi m'han dit 8, jo, ja estan allà i, bueno, a veure què tal, a veure què tal.
3: Les cançons que han marcat la teva vida.
6: Sí, més o menys, sí, o de moments puntuals de la meva vida, sí, està bé.
3: És un programa que et ve de gust fer. I aquest sí, et ve de gust, o sigui, t'hi ve de gust anar-hi.
6: No, en sèrio, de veritat, perquè, bueno, allà doncs jo crec que una mica pots obrir, la gent pot conèixer també més coses. Per cert, avui haig de dir que dues persones al circuit, mira que ja avui no hi ha gaire gent, només sentim acreditacions, m'han parlat del que t'hi jugues.
3: Ah, mira,
6: m'han parat i m'han dit, Saissó, records a la gent del que t'hi jugues.
3: Ah, doncs gràcies.
6: Dos persones.
3: Doncs tornem els records, gràcies.
6: Sí, gràcies. M'ha fet molta il·lusió, també, això. Això vol dir que estem vius, Que estem vius.
3: I, a més, això es valora quan s'està fent en les dents, Xavi?
6: Sí, efectivament. Però, bueno, molt content avui a les 3. A veure què tal,
3: Aquí li fots la tot avui.
6: Doncs mira, ahir escoltàvem sí que a Iturralde González, aquí al que t'hi jugues, parlant de les novetats arbitrals del Mundial que comença avui, no? Doncs bé, la tecnologia a l'esport professional és molt important, però arriba un moment en què els àrbitres jo crec que seran com una mena de robots, no? Que si 5 segons per treure de porteria, que si 5 segons per treure de banda, que si el VAR per si és corna o no, que si la pilota porta un xip. En fi, que el cronòmetre de l'àrbitre ha de ser de bona qualitat, perquè com s'espatlli, serà com si se n'anés la llum. Vamos, tecnologia sí, però sense passar-se. La ciència del futbol, polèmica inclosa, crec jo, ha de continuar, perquè si no, ja tenim la play.
3: Tela, eh?
6: Sí, déu-n'hi-do, entre una cosa i l'altra.
3: Per cert, dijous vinent, si us ve de gust, farem Què t'hi jugues especial festa final de temporada a l'Hotel Mi, que és el que està davant de la ràdio, al carrer Casp, al centre de Barcelona, allà a la terrassa. Farem festa per tots els que vulgueu acompanyar-nos en una edició especial del Què t'hi jugues, que farem a les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda... Prepararàs uns tocs, Saissó?
6: Sí, home, i tant.
3: Per la gent?
6: Jo crec que podríem fer dels millors de la història, no? Podria quedar bé, no? Fer uns d'aquells autèntics.
7: De la història.
6: De la història, bueno, de la història dels tocs, que la història dels tocs que tenen entre una cosa i l'altra...
3: Quants en podríem posar?
6: No.
3: Que la gent rigui.
6: 8 o 10, si vols.
3: 8 o 10? Sí. 10 tocs.
6: 10.
3: El decàleg. El decàleg del Saissó.
6: Podem
3: el decàleg del Saissó.
6: Portem més de 20 anys fent tocs, entre una cosa i l'altra,
3: 20 anys.
6: Poder més i tot.
3: I el món amb el Basté, jo crec que la idea de la secció l'agafa d'aquí, de tu, no?
6: Bueno,
3: diria que ell ho ha dit... Mira, Raúl Llimós, com estàs?
8: Bon dia.
3: Tu has estat... Jo diria que el Basté alguna vegada ha dit que el Saissó era inspiració.
8: Podria ser. El que passa que jo crec que la secció del Basté comença ja al món a RAC1 amb el Xavi Bosch. el 2004, ells feien una cosa que es deia dialing.
6: Sí, sí, el dialing.
8: El dialing,
6: sí, sí.
8: Que era jo...
6: Sí, encara el fan,
8: que ha fet el Xavi Bosch, també ho feia el Café Baviera, el programa aquell nocturn que feia RAC1. Mm. Vull dir que al final...
6: Bueno, sí, jo he anat un parell de vegades allà amb el Basté, també sí.
3: Home, té molt carinyo, eh?
6: Sí, ja ho sé, sí. Ja ho sé, sí, vull dir que, bueno, està bé, està bé. Són vasos comunicants.
3: Doncs si us ve de gust, dijous vinent, dia 18, a l'Hotel Mi, allà a la terrassa, l'hotel que hi ha davant de la ràdio, un hotel que és fantàstic, es menja molt bé, podeu venir, entrada gratuïta, a més tindreu consumició amb la vostra entrada, sí, tindreu consumició. Us podeu apuntar, n'hi ha molts que ja ho heu fet a través del WhatsApp, aquests tranquils que ja us posem a la llista, i si podeu entreu també a la pàgina web de la cadena SER i allà trobareu la vostra invitació i us la descarregueu. Us posem el link a través de les xarxes socials del Que t'hi jugues, a la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat. Trobareu una notícia, viu en directe la festa final de temporada del Que t'hi jugues el dijous 18 de juny, programa especial a l'Hotel Mi de Barcelona. Allà us podeu descarregar la invitació gratuïta, i amb aquesta invitació, pel que ens han dit des de màrqueting, oi que sí, Helena, tindreu consumició. Beguda gratis per als que vingueu dijous vinent a les 7 de la tarda, festa del Que t'hi jugues a l'Hotel Mi de Barcelona. sercatalunya.cat. En un moment, Raül, repassem documental sobre el Mundial, que hi ha hagut una allau brutal.
8: Sí, sí, sí, hi ha un overbooking, una saturació de documentals que tenen a veure amb el món del futbol i concretament amb el Mundial 2026 i amb la història dels Mundials. I especialment en una plataforma, Netflix, que és molt curiós perquè Netflix no té els drets d'emissió del Mundial en cap país, però en canvi és una mica la tàctica aquesta d'embush marketing, que és aprofitar-se de que hi ha un gran esdeveniment per tu lluir els teus continguts, no? I entre partit i partit, doncs, que puguin veure contingut. I Netflix té però moltíssims documentals,
3: o sigui,
8: relacionats amb el Mundial.
3: No sé si et passa, t'estresses, perquè veus que no et dona temps de mirar-los tots.
8: Doncs avui recomanarem uns quants, i a més, Netflix té des d'ahir un programa amb Gary Lineker, vale, que es diu The Rest is Football, que ja feia la BBC amb Alan Shearer, aquell davanter del Newcastle.
3: M'encantava, eh? Gran golejador.
8: Sí, i Macy Richards, un exjugador del Manchester City, són un trio que a la BBC van triomfar. Fan com un videopodcast ara a Netflix en directe des de Nova York cada dia del Mundial.
3: Cada dia?
8: Sí, sí, cada dia, ja amb una copa de vi, en diferents espais. És un videopodcast i parlen de futbol.
3: Sí, sí. Que bo. A Netflix.
8: A Netflix, sí.
3: Abans de parlar dels documentals del Mundial, Àlex Luna, Girona, què tal, com estàs?
4: Hola, bon dia, què tal, Siqué?
3: Què passa amb Sigankov?
4: Doncs bé, que aquest matí s'ha sabut, gràcies al company de l'AS, Marc Bernat, que l'entorn de Sigankov ha enviat una carta al Girona per expressar la voluntat de marxar del jugador. Ha dit que no posaria pressió a l'assumpte, però que la intenció, tenint en compte el pes de Sigankov a la plantilla i el nivell, és sortir del Girona. Nosaltres, des del Que t'hi jugues, ja hem esbrinat una mica quines són les intencions del club respecte a aquesta carta, i és que el Girona vol que Sigankov continuï. El club manté la postura que va traslladar la setmana passada amb Quique Cárcel i companyia, és a dir, que l'intenció és que els jugadors importants es quedin i mantenir el gruix de la plantilla perquè volen tornar a primera divisió el més aviat possible. Ara mateix el club no estudia ofertes que no s'apropin a la clàusula, són de 25 milions, això és important perquè és un dels jugadors que no redueix la clàusula amb el descens a segona. No serà fàcil pel Girona perquè té un any de contracte i el club té només el 50% dels drets econòmics. Per tant, jo crec personalment que els 25 milions serà molt difícil que arribin per Sigankov, però si arriba una bona oferta, especialment amb el pas dels mesos, Sigankov té números de sortir del Girona. Per cert, diversos clubs de la Liga han preguntat pel jugador i de lligues estrangeres. El Transmonsport és un dels més interessats en el jugador i va sortir també l'interès de l'Espanyol aquesta mateixa setmana.
3: Gràcies, Àlex. Nil, la notícia és que Sigankov ja ha traslladat que vol marxar. Tampoc és cap sorpresa. Són 25 milions de clàusula que no pagarà ningú.
7: I la notícia és que no pagarà ningú la clàusula.
3: Llavors, què passa?
7: Que acaba el 2027 i que Sigankov marxarà i que si el Girona li donen 12 o 15 milions serà una venda espectacular, només del 50%. És un dels tres que marxa segur. Ell, Unagi...
3: Però si només té el 50%, no li donaran 12 milions. Perquè si ningú pagarà 25...
7: No, 12 milions Pel total, és a dir, el Girona...
3: 6 milions, no? Perquè seria el 50% de meitat, no?
7: Acaba el 2027, evidentment és un jugador de segona, ha de sortir, té un salarial. Per cert, parlant d'ucraïnesos, Oleksandr Psikur, que és un davanter de 2-0-4, que ja vam explicar fa temps que el Girona el firmaria, ja ha estat avui a Montilivi, veurem com surt. És un jugador ucraïnès del 2005, una aposta que li surt al Girona per aquest davanter, i Shiankov, que té aquesta clàusula, però que té tota la força del món, ell.
3: Héctor González, Madrid, muy buenas.
9: ¿Qué tal? Sí, que bon dia, com estàs?
3: ¿Y Mourinho qué?
9: Pues Mourinho está haciendo la vida de un entrenador del Real Madrid, se pasa el día en Valdebebas, planifica la temporada del año que viene, junto a Méndez, José Ángel y Juni Calafat el otro día empezaron a trazar esas líneas maestras de la temporada 26-27, pero el anuncio sigue sin llegar. Preguntas tanto al club como al entorno de Mourinho, todos dicen que todo va normal, que no hay que preocuparse, pero llama la atención que no haya un anuncio oficial. De todas las teorías que se han leído en las últimas horas, una de las que parecen más factibles también es la del tema fiscal, ¿no? Para el ejercicio fiscal de Mourinho en este caso le viene mejor, bueno, pues que sea a partir del 30 de junio cuando se haga todo oficial, tanto el anuncio como la presentación, una presentación que cada vez apunta más

0: aunque en este caso él ya conoce la casa, pero alguien que haya jugado para ese club, lo hizo con Aitor Caranca, todos recordamos en aquel momento que fichó a Caranca, entre comillas, digamos, y ahora el elegido era Pepe, pero todavía sigue sin estar cerrado. Lo que sí es seguro es que se va a traer a todo su cuerpo técnico que ya tenía en el Benfica, que es con el que viene trabajando los últimos años.
1: Gracias, Héctor.
0: Hasta luego, un
1: Lo
0: abrazo.
1: de Mourinho sí que dona per un documental, Raúl?
2: I tant. I tant, i tant. I a veure, jo estic molt encuriosit a veure en quin Mourinho ens trobem, no? Si ens trobem el mateix Mourinho de fa 13-14 anys, molt guerrer...
1: Tu estàs en el primer toc, llavors?
2: Jo estava fent el primer toc, sí, i tant. Sí. Sí,
1: Sí, vas viure la batalla, diguem-ne,
2: Absolutament.
1: a la primera línia
2: Sí.
1: de guerra.
2: Absolutament, absolutament. I, home, mediàticament és molt llaminer, perquè dona molt de joc, però a nivell humà, a nivell de valors, a nivell d'un comportament ètic, evidentment és un personatge que deixa molt, molt que desitjar, però no sé si ens trobarem el mateix Mourinho o haurà madurat, que també d'un home de gairebé 60 anys dir
1: Fa 13 que va estar al Madrid.
2: Clar, no sé quin Mourinho ens trobarem. El que sí que sé és que aquí tindrà un flic que també estic molt encuriosit a veure com jugarà aquest paper d'antagonista de Mourinho, no? O sigui, si passarà absolutament d'ell, si entrarà d'una forma sorneguera i farà brometes... No sé, veurem com serà aquesta relació mediàtica de rodes de premsa que n'hi ha tantes entre els entrenadors del Barça i del Madrid. Evidentment, no sé, Flick no és Guardiola. Tindrà un altre tipus de... O sigui, Guardiola intentava resistir, però Guardiola ja hi ha un moment,
3: Va explotar.
2: com el dia del puto amo, que ja no podia més, no?
3: Jo dic que tinc moltes ganes, així que...
2: Sí, no veig a Flick explotant, de moment. No, però potser l'altre li toca tant el botet al final que... No ho sé, no ho sé.
1: Parlant de Mourinho, a Petardos CM teniu més de 50 lots i packs d'estalvi. Dos per un, tres per dos, ho he dit amb tota la intenció. Nil Solà, que em mires amb cara estranyat. Sí, Mourinho, petardo.
3: Ho has fet molt, ho has fet molt bé.
1: Segones unitats a meitat de preu. Podeu comprar petardoscm.com. És que avui no està el Bermúdez. Les estrelles fan festa dijous. Fins al 21 de juny podeu comprar petardoscm.com i recollir sense cues el que hagueu comprat fins al dia 23. Del 21 al 23 podeu comprar a la pàgina web i després recollir sense cues a petardoscm.com. Hi ha gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Ja estem a les portes de Sant Joan. Sant Joan màgic, Sant Joan ple de diversió. Teniu tot el catàleg a petardoscm.com.
2: El que seria un bon petardasso també és que acabés entrant Pepe,
1: Oh, tremendo.
2: Com a segon de Mourinho, aquest còctel.
1: Té una entrevista, Pepe,
2: I tant.
1: en
2: Sí.
1: profunditat.
2: Escolta, diuen
1: que és molt bon tio.
2: Que és bon tio, eh?
1: Totalment, sí,
2: Que
1: m'ho ha
2: passa que el
1: dit.
2: camp es
1: Diverses persones m'ho han
2: transformava,
1: dit, sí.
2: però diuen que
1: De
2: és bon
1: fet, hi ha
2: tio.
1: un Pepe amb Mourinho i un Pepe sense Mourinho.
2: Segur, segur. Igual que Xavi Alonso...
3: Tots.
2: Arbeloa diria que no, que Arbeloa ja...
1: Aquest
2: O
1: me deixaria.
2: Caranca, ja és una altra història. Però, escolta, de moment els passos de Florentino,
1: Són
2: també
1: tremendos.
2: ara en clau mercat, van a confirmar allò que dèiem, no? Que més que construir el seu projecte, va intentar destruir el del Barça.
1: Sí.
2: No? A contrarrestar com sigui aquesta generació de joves, una mica el que va fer fa 15 anys en l'era Guardiola, no?
1: És la barcelonitis de Florentino Pérez. Anem als documentals, va.
4: Què t'hi jugues?
1: Com us dèiem, n'hi ha tants que li hem demanat al Raúl Llimós avui ampliar la seva llista de recomanacions.
2: Ració doble avui. En lloc de 4, en recomanarem 8. Anirem per feina i tots tenen vincle amb el Mundial o amb la història dels Mundials. De fet, començo per dos que no són documentals. Són ficcions basades en fets reals de Mundials històrics. El primer que recomano és una sèrie dedicada al campionat del món de Mèxic 70 que va guanyar el Brasil de Pelé.
5: Dicen que nuestra selección paró el tiempo y que fomos superados.
2: Es diu Brasil 70 The Third Star, la tercera estrella, va ser el tercer mundial de Brasil, després del 58 i el 62, i el tercer de Pelé. És una sèrie de 5 capítols, d'uns 50 minuts cada capítol, està a Netflix, i explica la història d'aquella selecció considerada una de les millors de la història, amb Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostao, Paulo César, Caju, Carlos Alberto... Una selecció que va guanyar la tercera.

0: ser estrella pel Brasil. Però va tenir molts problemes, perquè tenien un entrenador que era Saldanya, després el van canviar per Zagallo. O sigui, no va ser fàcil arribar a aquell Mundial amb possibilitats de victòria, i finalment tenien tant talent que van guanyar i jugar molt bé.
1: És ficció?
0: És ficció.
1: Però fidel a la història?
0: Fidel a la història, sí, sí. Basada en fets reals. També hi ha un toc polític, perquè Brasil vivia una època de dictadura militar, i allò també va influir d'alguna manera en la selecció brasilera. Si veieu, és una sèrie com molt complementària a la sèrie de Pelé, que també es pot veure a Netflix i que també és una ficció basada en fets reals.
1: Aquesta és Brasil 70, la tercera estrella, i està a Netflix, 5 capítols ficcionats, però fidels a la realitat, per parlar del que molts creuen és el Mundial de la millor selecció de la història.
0: Sí. I d'una pel·lícula, d'una sèrie basada en fets reals, a una pel·lícula.
2: En 1986 se jugó el mejor mundial en la historia de los mundiales, en México.
0: Una pel·lícula de 90 minuts, d'una hora i mitja, basada en la història de com es va organitzar el Mundial de Mèxic 86. És un Mundial que no s'hauria d'haver jugat a Mèxic, s'hauria d'haver jugat a Colòmbia, però hi havia diversos problemes organitzatius i al final la FIFA va otorgar el Mundial a Mèxic, que ja n'havia fet un l'any 70. Era el primer país en la història que repetia ser la seu d'organitzar un Mundial.
1: Amb 16 anys de diferència, només, del 70 al 86.
0: Sí, amb 16 anys de diferència. Després a Itàlia 90 ja va repetir, Itàlia ho havia fet als anys 30, però era el primer país que repetia i va ser una mica de carambola. I aquesta pel·li explica com ho van aconseguir. El protagonista és un tio que és un personatge de ficció, que és Martín de la Torre, que està interpretat per l'actor mexicà Diego Luna, que és famós. Però aquest Martín de la Torre, en realitat, el personatge que interpreta és el de Rafael del Castillo, que era el president de la Federació Mexicana, que va ordir una estratègia i amb tot tipus d'accions ètiques i no ètiques per aconseguir que Mèxic organitzés el Mundial del 86. I la pel·li explica això, com ell va aconseguir que Mèxic pogués ser la seu del Mundial. Sí, aquí hi ha menys futbol que en la primera, que en la de Brasil 70, on el futbol està molt ben rodat. Aquí hi ha poc futbol i hi ha més política. Surt Hugo Sánchez, per exemple, un actor fent Hugo Sánchez. Hi ha una mica de futbol, però hi ha més política, passadissos, la FIFA...
1: I quan veus Hugo Sánchez penses, sí, és Hugo Sánchez?
0: Sí, sí, home, clar, amb el cabell arrinxolat. Ah. Sí.
1: Està a Netflix,
0: també? És divertida. Aquí hi ha tocs d'humor, està a Netflix, també.
1: Netflix, sí. Val.
0: Mèxic 86 s'acaba d'estrenar, fa res. Sí, sí.
1: Per tant, sèrie ficcionada de 5 capítols dedicada al Brasil del 70 i pel·lícula també ficcionada dedicada al Mundial de Mèxic del 86.
0: Sí, és fàcil de recordar perquè és Brasil 70, Mèxic 86. I ara anem cap al 2010.
3: Wow. Je l'ai jamais vu.
4: Je pense. Va te faire en...
0: Anem cap al 2010, però no per parlar del Mundial d'Espanya ni d'Andrés Iniesta, sinó per parlar de El Autobús, Los Blues en Huelga. És un documental, també acabat d'estrenar, dedicat al sidral que va viure la selecció francesa al Mundial 2010. Raymond Domènech, que era l'entrenador, va expulsar Nicolas Anelka i allò va provocar un motí entre els companys d'Anelka, que en un entrenament, es va fer molt famosa la imatge, l'autobús va arribar al camp d'entrenament i es van negar a baixar de l'autobús, es van negar a entrenar. Allò, imagineu-vos el sidral en ple mundial, el Cristo que va provocar. I aquest documental explica doncs, recorda tots aquells fets amb entrevistes a Raymond Domènech, a Patrice Evra, a Bakary Sagna, a William Gallas. No hi és Anelka, que per mi és potser el...
1: Perquè ell té un documental, a part.
0: Sí, exacte. T'ho anava a dir. No hi és Anelka perquè ell explica la seva versió en un altre documental que on és? A Netflix, que es diu Anelka, el incomprendido.
1: És bo, el documental d'Anelka?
0: Sí, està molt bé. Sí.
1: I aquest també val la pena veure?
0: Sí, està bé perquè recordes aquell passatge que potser ja havies oblidat i van tenir un Cristo. I un Mundial pot anar molt bé o pot anar molt malament. I el Mundial 2010 de França, que anys després van ser campions, 8 anys després, però el 2010 va ser un desastre.
1: Amb Raymond Domènech, que té arrels catalanes i era un boig de l'astrologia, si no recordo malament. Alguna vegada l'havíem entrevistat.
0: Això és un documental one shot, d'un capítol, diguem-ne, de 79 minuts.
1: Més.
5: Jeg tror ikke noe lag noensinne...
0: De França a Noruega. Norway, The Dark Horse, El cavall negre, acabat d'estrenar també a Netflix. Són dos capítols, documental, i explica l'èxit de Noruega que 28 anys després, des del 98 no jugava en un Mundial, torna al Campionat del Món amb una generació de futbolistes increïble com Erling Haaland, Odegaard, Sørloth, entrenats. Vosaltres recordeu aquell entrenador del Copenhagen que va jugar contra el Barça, que era calvo com Guardiola, que es deia Solbakken?
6: Sí.
0: Doncs és l'entrenador de Noruega, que és un tio molt mediàtic i és entrenador de Noruega i un dels grans protagonistes d'aquest documental que explica com han assolit aquest èxit de tornar a un Mundial 28 anys després. I, és clar, pots veure Haaland, pots veure Odegaard, pots veure Sørloth i doncs les intimitats al back office de la selecció noruega, que no tenen mal equip, eh?
1: De fet, ara m'has fet pensar que jo tinc tots els àlbums de Panini. Mm-hmm. El del 98 surt un tio que estic ensenyant ara mateix a la pantalla del live del que t'hi jugues, que és Alfie Inge Haaland, el pare. El pare d'Erling Haaland va participar, almenys surt als cromos de Panini del 98. El pare de Haaland, 28 anys després, al del 2026, surt el seu fill, que és aquest que també estic ensenyant a la pantalla, em va cridar l'atenció, no?
0: Això em recorda
1: perquè,
0: que va...
1: Perquè, clar, són pare i fill, no? 28 anys de diferència, un al 98 i l'altre al 2026.
0: Això em recorda que va passar ahir en l'Argentina-Islàndia, que acaba el partit, i a Islàndia juga el fill de Gud Jonsson.
1: Clar, que van a saludar Messi.
0: Que, de fet, ja havia jugat el seu pare i el seu avi a la selecció. De fet, el seu pare i el seu avi van coincidir a la selecció. I van a saludar Messi i li va dir, te'n recordes de mi? Perquè, clar, quan era un xaval i anava als entrenaments del Barça, i Messi li va dir no, i li va explicar, i Messi es va fer un fart de riure i li va donar la samarreta, evidentment. Sí.
1: Boníssim.
0: Quines històries.
7: Sabia que estava preparat.
8: Hoy pareciera que todos quieren ser arquero, ¿no?
0: Vinga, i parlant de l'Argentina, Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo. També ha acabat d'estrenar a Netflix. Ja us he dit que hi ha un fotimer de documentals vinculats al Mundial.
1: Aquest és per veure'l amb els fills.
0: Sí, perquè és un repàs a la trajectòria d'Emiliano Martínez, el Dibu Martínez, el porter de l'Aston Villa, porter campió del món amb Argentina. És una pel·lícula de 75 minuts, un documental, però que barreja imatges de documental i declaracions d'Emiliano, de Messi, d'Scaloni, amb animació. Com que ell li diuen el Dibu, explica per què li diuen el Dibu, perquè li agradaven molt els dibuixos, i, doncs, està basat en un relat d'Hernán Caschiari, que és un escriptor periodista argentí, i combina imatges d'animació amb imatges de documental. És original.
1: És molt original.
0: I, a més, el tio té molta personalitat, el Dibu, eh?
1: Sí, és un tio amb molta personalitat, sense massa història que et fascini, no? Té una vida bastant convencional. De fet, sorprèn que era un nen que es portava molt bé i fins i tot que anava bé a l'escola, no? Sí. I quan veus el Dibu Martínez ara penses, aquest tio està grillat.
0: Sí, perquè, no. Perquè el tio juga molt psicològicament amb els davanters, en les tandes de penal...
9: A mi em va sorprendre molt.
0: Vaig
9: tenir el plaer de conèixer-lo personalment.
1: El Dibu Martínez?
9: Sí, en un partit de l'Aston Villa, després del partit, i em va sorprendre molt perquè té l'experiència aquella de no tocar-hi una mica del tot i després es posa a parlar amb ell i la veritat que em va sorprendre
1: sí,
9: molt.
1: Sí, és el que veus al documental, que t'imagines a un tarat i quan el descobreixes penses que va, no està tarat.
0: Bueno, els porters ja diuen que una miqueta de tara...
1: Moltes vegades antena, perquè la imatge que ens ve, sí, no, quan amb una tanda de penals atura el Mundial, no? I el tio es posa a ballar i fot coses, res. Això a vegades és per treure l'atenció.
0: Clar, sí. I per jugar psicològicament amb el rival.
1: I altres vegades també per jugar psicològicament amb el rival, sí.
0: Doncs Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo. Vinga, va, un altre Netflix.
10: Menciona lo que sientes a veces por su camiseta, por su país y por su gente.
11: Cada vez que se pone la camiseta de Colombia.
0: Canviem de país, pugem a Colòmbia per parlar de James. Recordeu a James Rodríguez?
1: Oh, i tant.
0: Que va jugar al Madrid, que va jugar al Rayo.
1: Va fer un Mundial espectacular, no?
0: Va jugar al Bayern de Múnich.
1: D'allà el fitxa al Madrid.
0: Va fer un Mundial el 2014, brutal, amb un golaç que va ser el millor del Mundial. Doncs bé, han fet un documental a Netflix, des de Colòmbia, dedicat a James, perquè aquest tio jugarà aquest Mundial. O sigui, encara està en actiu, James. 34 anys, ha jugat aquest aquest any mig any a la MLS, als Minnesota United. Jo, de veritat, és que quan vaig veure el documental ho desconeixia. I ara jugarà el Mundial amb Colòmbia i és un tio que a la seva vida ha tingut molts alts i baixos, no? A nivell mental també ha travessat moments complicats, a nivell futbolístic també, ha jugat lligues exòtiques com el Qatar o a Saudi, llavors també ha jugat a Madrid, al Bayern de Múnich, a grans d'Europa, i el documental explica la seva vida, perquè James a Colòmbia és un símbol, segurament ha estat el jugador més important d'aquest segle pels colombians.
1: Teniu els documentals en breu disponibles a la pàgina web de la cadena SER, amb una notícia, perquè entenc que és la ràdio i costa a vegades apuntar-los, sobretot si esteu fent feina. Allà els podreu recuperar tots, igual que els de les altres seccions del Raúl Llimós.
0: James, són 3 capítols de 50 minuts.
1: 3 capítols de 50 minuts. I també a Netflix.
0: També a Netflix. També a Netflix. Com el següent que recomanem.
6: Sí. Once every 4 years... Pursuits of football's grandest prize.
0: Aquesta sèrie es diu Capitans del Món. Aquesta no és nova. Aquesta és del 2023, però la recomano perquè són 6 capítols de 50 minuts i és com la peli oficial de l'últim Mundial. En lloc de ser la peli, és una sèrie, però està feta, produïda per la FIFA, es va emetre a Netflix també, però van fer el seguiment de grans figures de l'últim Mundial, com Messi, Mbappé, Modric, Cristiano Ronaldo, Neymar i Harry Kane. De fet, tots encara jugaran aquest Mundial, però en aquell moment la majoria pensàvem que molts no es repetirien. No? Doncs tots els capitans que van seguir, i es van seguir, doncs allò, abans de cada partit...
1: Del 2022.
0: Sí. És el seguiment de tot el Mundial i especialment interessant és l'últim capítol que fa el seguiment de la final i es veuen imatges de celebracions, dels vestidors, de Messi... En fi, està bé per, sobretot, recordar tot el que va passar al Qatar 2022.
1: Ja, és interessant la recomanació perquè l'havia vist per allà i no em cridava l'atenció i ara que expliques que és del Mundial del 2022 sí, sí. I amb imatges inèdites de la final, sí. El miraré.
0: Alerta, perquè a Netflix hi ha un que es diu Capitans i hi ha un que es diu Capitans del Món.
1: Que és aquest.
0: És aquest, exacte. Capitans del Món.
12: It's been a crazy four-year journey. The cameras have seen everything.
0: Vinga, l'últim que recomanem no és de Netflix, novetat, notícia, és de HBO. S'acaba d'estrenar i es titula USA Against the World 4 Years with the Men's National Soccer Team.
1: Que bé que pronuncies l'anglès.
0: Un seguiment de la selecció americana que entrena Mauricio Pochettino en els últims 4 anys, entre Mundial i Mundial. És a dir, com van pair el paper a Qatar, com fitxen a Pochettino, seguiment a Pulisic, a Tyler Adams, a les estrelles de la selecció, i tot molt amb un estil molt yanqui, molt americà, és a dir, que t'entra molt bé i està ben fet. Si t'interessa la selecció americana, una de les anfitriones en aquest Mundial, són 5 capítols, també de 45 minuts aproximadament, per descobrir com és la selecció americana per dins.
1: Queda't, Raúl, que hem d'obrir el concurs imbècil amb l'Edgarita i estigueu atents. 933-44-1411, perquè tenim diversos regals. Ja podeu anar trucant. 933-44-1411.
13: Què t'hi jugues?
14: Cadena SER. Hay veranos y veranos, porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Menorca desde 60 euros. Balearia.
15: Este verano tenemos el plan que mejor te sienta. Lo sabes, ¿verdad? En Splau nos hemos renovado para ti. Nuevas marcas, nuevas tiendas y toda la moda que estabas buscando para renovar el armario. Vende compras, encuentra el outfit perfecto y celébralo cenando en nuestras terrazas o disfrutando del mejor ocio. Todo esto con el plus de tener parking gratuito. Más moda, más novedades, más verano. Ven a Splau.
16: ¿Lentes progresivas perfectas? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento. Con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial. Personalizadas para gente real. Con total garantía de adaptación y el trato personal y cercano de siempre. Vista óptica.
17: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protec.
18: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
17: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
18: Llama al 900 102 103 o entra en murprotec.es.
19: Quan venen els teus amics d'altres països i vols presumir del millor d'aquí, porta'ls al Glop, amb les seves estovalles de quadrets de tota la vida i el sabor de fa 47 anys. Fliparan. I tu diràs, sí, cuina catalana. Som així, al Glop, a Gràcia, l'Eixample i al Glop.com.
20: Haz crecer tu negocio con los datáfonos Samart, la solución ideal para cobrar con tarjeta, sin costes fijos ni cuotas mensuales. Solo una pequeña comisión por transacción.
21: Llévate ahora el Samart Solo Lite por 19,99 € o el Samart con impresora por 69,99 € y ahórrate 100 € con Samart.
22: Con Verifactu incluido sin coste, más de 4 millones de negocios ya confían en Samart. Encuéntralo en tiendas MediaMarkt y Fnac.
23: Reírte, volver a sentirte en tu salsa, volver a encontrarte contigo misma, volver a sentir que hay gente pendiente de ti. Una de cada 5 personas se siente sola en este país. Desde la sociedad y las instituciones, es importante crear redes de apoyo. Volver a formar parte, volver a vivir. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
24: Con los frigoríficos Liebherr tienes la garantía de tener tus bebidas frías, el picoteo a punto y espacio para todo.
25: Aprovecha los Liebherr Cooling Days en el Corte Inglés y llévate una tarjeta regalo de 80 € en una selección de frigoríficos.
24: Vive el partido con tu frigorífico Liebherr y sus 10 años de garantía, para que no te preocupes de nada, solo de celebrar cada gol.
25: También en web y app del Corte Inglés.
26: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
27: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es.
28: Carglass cambia, Carglass repara.
13: ¿Qué te jugas? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2.
29: Yo creo que...
13: Amb Psique Rodríguez. I Lluís Flaquer.
29: Yo los conozco y tienen ganas de jugar al fútbol.
13: ¿Qué te jugas?
29: No, la línea...

0: Fixa't, Raül, que no t'havia dit res i sabia que això t'agradaria.
1: M'agrada,
0: t'he mirat la cara quan l'estaves escoltant i has fet com cara de sorpresa i que sí, que sí.
1: Deu ser una col·laboració, toques gràcies, amb un grup basc, no? Entenc?
0: Zetac.
1: Zetac.
0: Zetac. És un grup d'Euskadi, d'Euskal Herria, que omplirà Sant Mamés dos dies consecutius, el 19 i el 20 de juny.
1: Sí, són els Oques Grasses d'Euskadi.
0: Ara ens ho explicarà el seu líder. Peyo Reparaz, què tal? Muy buenas.
2: Bon dia, Sique i companyia. Molt content d'estar amb vosaltres.
0: El Peyo Reparaz és el líder de Zetac, que va iniciar un projecte fa un temps que no sé si t'esperaves que fos tan bèstia tot plegat, perquè, clar, habéis crecit un muntó.
2: Hombre, pues no nos lo esperábamos porque, claro, es que imaginarse algo así hará 7 años cuando empieza el proyecto era impensable, ¿no? O sea, ahí había algún techo, unos cuantos techos de cristal que se han ido rompiendo estos años para llegar a este sitio, sí, a este momento.
0: Zetac reivindica la llengua, el euskera, y fa historia perquè s'ha convertit en el primer grup de música en omplir no una, sinó dues vegades un estadi de futbol com el de Sant Mamés. Barreja música electrònica amb lletra que parla de llegendes del País Basc. Per exemple, escolteu això. Zaude orain, oskorriren kantutan, itxasgorrietan ekiondoran. És un espectacle visual. O sigui, no només musical, sinó visual, on aprofundeixes en la cultura basca. Ja que actuareu a Sant Mamés, ja que actuareu a Sant Mamés, Peyo, oye, cuéntanos la història mitològica de los leones de Sant Mamés para que la gente entienda el por qué a los del Athletic Club les llaman precisamente así, los leones.
2: No soy yo el más adecuado para contarte esa historia, ¿eh? Creo que estaba relacionado con el santo, ¿no? Como que lo sacrificaron y lo echaron a los leones y los leones se rindieron ante él, se amansaron, algo así.
0: Exacto.
2: Pero bueno,
0: sí,
2: mis historias y mis mitos, los mitos que suelo contar yo son quizá más antiguos. Y mira, en este caso también tenemos otra excusa para trabajarlos porque Sant Mamés puede relacionarse también toponímicamente con Santimamiñe, una cueva, una antigua cueva, cuyas historias pues me interesan muchísimo, ¿no? El tema de bisontes, el tema de... Pues bueno, son historias quizás más antiguas aún, ¿no? Que en Euskal Herria hay unas cuantas y resuenan y sí, siguen resonando fuerte a día de hoy.
0: ¿Qué significa Hitzeman? Que es la colaboración que hemos escuchado con Oques Grasses, un grupo que aquí ya sabes que gusta muchísimo.
2: Sí, lo sé. Hitzeman significa prométeme, sería en catalá. Que la escribimos esta en mitad de la pandemia, era algo así como prométeme que aprenderemos a aprovechar momentos que ahora no podemos vivir. En aquel momento era un drama, ¿no? I de eso trataba, sí.
0: I és curiós, perquè Peyo Reparaz decideix començar aquest projecte. Ell és d'un poble de 1.000 habitants, Arbizu, que està al nord de Navarra. Se'n va estudiar a Londres i ahí nace el projecte de Zetac. Com un tío que és d'un pueblo de 1.000 habitants se va a una gran urbe com Londres i termina creando este projecte per reivindicar el euskera.
2: Pues es que justo de eso va, tío. Mira, yo fui a Londres a estudiar un máster de composición de música popular, fui becado, y allí me empecé, bueno, ahí tenía compañeros de todo el mundo. Tenía compositores italianos, americanos, australianos, rusos, había allí de todo, gente súper talentosa, y vi un patrón, el patrón era algo así como que todo el mundo estaba intentando, pues, que no se notara su acento, todo el mundo estaba intentando encajar en la música, en la industria de la música londinense, británica, que es complicadísima, ¿no? Y estaban, de alguna manera, pues eliminando todo rasgo de la procedencia de cada uno de estos artistas, ¿no? Y yo ese día ya, ahí en aquel momento, empecé a reflexionar y decir, joder, creo que en un mundo cada vez más globalizado hay que buscar factores diferenciadores. Y qué me va a diferenciar a mí más que mi propia lengua, ¿no? El euskera. Entonces ahí comenzó un recorrido, un camino hacia atrás, otra vez, de vuelta, ¿no? De regresar.
1: Peyo, Egunon, una pregunta.
2: Egunon.
1: És possible que, igual que veu col·laborar amb aquest tema, amb Oques Grasses, que feu un crossover de concerts? És a dir, que ells siguin guest star a San Mamés i vosaltres aquí, a l'octubre?
2: hubiera sido muy bonito. El tema es que claro, tanto Josep como yo hemos hablado esta semana por última vez y por suerte tengo ahí una relación con Josep que al final pues nos ha llevado la vida a un momento en el que nos están pasando cosas que de alguna manera son comparables, ¿no? Con sus diferencias y está muy bien tener esta relación con alguien que está viviendo algo relativamente parecido a lo tuyo, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Y es muy bonito. Aún así, él está sobrepasado y yo estoy totalmente sobrepasado. Entonces, esas cosas se nos complican, sí.
0: El concert és a Sant Mamés, 19 i 20 de juny. Estigueu atents perquè tenim dues entrades i s'han esgotat. ¿Y verdad que hay mucha compra de entradas desde Cataluña para ver este concierto en Sant Mamés?
2: Efectivamente. Cataluña, Valencia, Galicia, bueno, Madrid, por supuesto, pero sí, Cataluña y Valencia está siendo muy, muy, muy, muy loco, la verdad, que estamos viendo Josep, Pera, el otro, un montón de nombres así en la lista que dices, hostia.
1: No, la verdad que és un cap de setmana a Bilbao i...
0: Sí, sí. Menja bé.
1: I un concert espectacular.
0: Si podeu, mireu a YouTube els vídeos de Zetac, quan tu els mires i dius, hòstia, ¿esto qué es? Perquè, clar, és un espectacle visual, o sigui, no és només... Clar, ja crida l'atenció perquè és a Mosquera, no? La música està molt bé, però és que tot el que acompanya, diguem-ne, tot el show, no? Te quedas un poco como... Hòstia, te quedas como un poco así como... Hòstia, ¿esto qué es?
2: Sí, sí, esa era la idea, ¿no? Romper de alguna manera también... tirar a lo multidisciplinar. Al final nos estamos acercando más a un espectáculo y a tener departamentos más relacionados con el cine que con la música en directo, ¿no? Y estamos muy contentos. Al final es show, diferentes actores, cuerpos de baile, momentos, escenas performáticas... Pues bueno, es más que un concierto, es una especie de espectáculo así multidisciplinar, sí.
1: Escolta, ¿quan veniu a Catalunya?
2: Pues, joder, pues a mí, en base a mis cálculos, creo que hasta 2028 o 9 no sucederá.
1: ¡Ostras!
2: Entonces nos queda un rato, sí.
0: Hasta 2084, sí. Para homenajear a Orwell.
2: Míralo. Ahí es donde vamos a ambientar el espectáculo de la semana que viene, sí, efectivamente.
0: Sí, es un homenaje a George Orwell, ¿no?, que te gusta mucho.
2: Sí, sí, muy fan desde chiquitín y quería hacer algo así distópico y creo que ha llegado ya el momento.
0: Pues nada, felicidades por el éxito y que sepas que entre los asistentes a tus conciertos habrá oyentes del que te jugues.
2: Seguro que sí. Oye, pues les mando un abracico enorme y vosotros, si os animáis, me mandáis un mensajico luego y os dejo algunas invitadas, que tenemos eso bloqueado.
3: Pues yo vaig. Ah, bon dia, sí. Jo vaig.
0: Sí, bon dia, Edgar. Sí.
3: Bon dia, jo vaig.
2: De verdad, es broma, vamos, solo faltaba.
3: Me encanta el rollazo.
0: Sí, mola mucho. Da recuerdos a los de María si te los encuentras, que he visto que Arbizu está a media hora de Berriozar, que es su pueblo.
2: Oh, yo fui profesor en Berriozar y soy muy amigo de ellos. Les diré de tu parte algo.
0: Que vaya muy bien, gracias.
2: Venga, un abrazo.
0: Doncs al concurs imbècil...
1: No entén res... o com a mínim nosaltres, però sona bé.
0: Com seria imbècil?
1: És com molt musical, eh?
0: Com seria imbècil en euskera?
3: Concurs imbècil en euskera.
0: Sí, en euskera. Com seria? Sí, com seria. 9-3-3-4-4-14-11. Tenim diferents regals, i els oients que participen al concurs fliparan, perquè hi ha entrades per anar a veure Zetac. També tenim Cani García, cantautora i música de Puerto Rico. Cani García. La misma de siempre. I tenim la caixa de Mr. Wonderful, Wonder Goal, els bolígrafs, 15 bolígrafs esborrables, que seran pels oients que a partir d'ara entrin al programa. Tira, Willy, va. La gente te tiene loco porque estás gordo, que gordo estás. Avui que comença el Mundial, Edgar...
3: Comença l'idiota Leiaqueta.
0: També es diu idiota en euskera?
3: Sí, el concurs imbècil seria això.
0: Per no complicar-se, que s'entengui a nivell mundial.
3: Concurs idiota, concurs imbècil...
0: Idiota què? Ara repeteix-ho.
3: Leiaqueta.
0: Moroa, en diu la Helena, que és imbècil.
3: Moroa Leiaqueta.
0: Moroa Leiaqueta.
3: Buah, sí, soc un animal. Què fa? No sé. M'estan traduint el Nil. O sigui, no és culpa meva.
0: Sí, no t'has de refiar del Nil. Si en profe es va provar la selectivitat. Si fos la Gemma Alegrí, sí, però el Nil no.
3: Jo crec que ell no sabia ni que es deia concurs imbècil i ha traduït el que ha volgut.
0: Aquí tenim Helena, preparat?
3: A veure, perquè tenim...
0: Dani i Àngel. Hola, Dani.
4: Hola, bones.
0: Què tal, Àngel?
5: Hola, què tal?
0: Aviam, avui de què parlarem, Edgar?
3: Doncs mira, avui com que comença el Mundial, com bé deies, vull que el concurs imbècil sigui d'un jugador mític de la selecció anfitriona, que per mi és Mèxic, no és ni Estats Units ni Canadà, vale? Una abraçada ja, comencem els països aquests. Estic parlant del gran Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc, que porta un ou que mai la diem, però Cuauhtémoc
0: Blanco. Sí, Blanco.
3: Diem Cuauhtémoc Blanco, davanter polèmic que va jugar, per exemple, al Real Valladolid. Ara té 52 anys i una vida molt polifacètica.
0: 52 anys té ja?
3: Sí, que en parlaré. Bueno, jo crec que quan jugava al Valladolid semblava que tenia 57, però bueno, té 52.
0: Però ha passat el temps, eh?
3: Ha passat molt.
0: Sembla que va ser ahir quan va jugar a
3: Espanya. Vells, sí que estem vells ja. Anem amb la primera pregunta, si vols, amb el Dani.
0: Vinga.
3: A veure, Dani, atenció, eh? Què li va passar? O sigui, el Cuauhtémoc Blanco es va lesionar d'un genoll, d'una lesió del genoll al Valladolid, ¿vale? Què li va passar a la seva recuperació? A. Va patir un accident de cotxe anant a la recuperació. B. Va estar a punt d'ofegar-se en una piscina. C. El van enxampar jugant un partit amb amics. O D. Es van equivocar i van operar-li el genoll a Mbappé.
4: Se va ofegar una piscina?
3: Doncs...
0: Sí, senyor.
3: Sí, el 2001, quan jugava al Valladolid, va patir una grau lesió al seu genoll i per recuperar-se li van dir que havia de fer exercicis de natació, però no va dir res de que no sabia nadar.
0: No sabia nadar.
3: I no sabia, i no li van posar una banyera petita, i van haver de treure de l'aigua, o sigui... Jo crec que a partir d'aquí van al gimnàs.
0: No?
3: Sí, bueno, és Cuauhtémoc Blanco, és un personatge
0: Vinga,
3: molt
0: gran. Vinga, una de una per al Dani.
3: Primera pregunta per l'Àngel. A més de ser futbolista, Cuauhtémoc també va endinsar-se en altres àmbits que potser no ho hauria d'haver fet. Quina cosa va fer a part de ser futbolista? A. Va ser cantant. B. Va ser actor. C. Va ser presentador. O D. Va ser sexador de pollastre com l'amic de Luis Aragonés. I m'encanta sempre ficar aquesta resposta.
4: Presentador?
6: Este tío está flipado.
3: No, va ser actor, va ser actor. I va actuar en una telenovela, El triunfo de l'amor, que ja promet. El seu paper era del bomber Juanjo, un humil bomber que va tenir una escena brillant en la que estava la seva mare i que pensava que havia caigut en un incendi, que ja no el veuria més, però de sobte va aparèixer Juanjo, Cuauhtémoc Blanco, i Juanjo el bombero, i aquest és el moment.
7: Mami, perdóname. Mami, yo sé que estaba sufriendo mucho, mami, perdóname.
0: Aquest és Cuauhtémoc Blanco.
3: Aquest és Cuauhtémoc Blanco.
0: Actuant al triunfo de l'amor.
3: Plorant amb la cara cremada, amb un maquillatge molt lleig, molt mal fet, però bueno, ai senyor.
0: Vinga, 1-0 guanya el Dani.
3: Segona pregunta pel Dani. També hem conegut la versió política de Cuauhtémoc Blanco, que va arribar a ser governador de Morelos, poca broma. Encara, bueno, encara aquest any, en una votació de pressupostos que es feia en una reunió per vídeo, el davanter mexicà va signar la seva presència, això que fa molta gent i que no hauria de fer.
0: I se'n va anar.
3: I va marxar, es va ausentar. I on va anar? A jugar al pàdel. B. A jugar a la videoconsola. C. Jugar a escacs. O D. Jugar al joc de la galeta, i no ho busqueu a Google, perquè el sí que ho va buscar una vegada i no li va agradar.
0: I ja no ho tornaré a fer més.
4: A jugar a pàdel.
0: Ui.
3: Molt bé, sí, va fitxar la seva entrada i es va deixar el vídeo obert, tant és així que la resta de companys de votació podien escoltar les pilotades i com parlava de fons mentre jugava a pàdel Cuauhtémoc Blanco. O sigui, clar, ara entén moltes coses del físic de Cuauhtémoc quan era professional, perquè al final es va dedicar a pàdel, l'esport de la gent menys esportista. I
0: el que juga tothom.
3: El que juga tothom. Bueno, i després d'aquesta falta gratuïta, que per suposat és brometa perquè no vull anar amics, anem, si vols, amb la següent pregunta.
0: De l'Àngel.
3: L'Àngel, atenció. El desembre del 2025 es va jugar un partit solidari entre les llegendes de l'Amèrica i del Chivas. Què va fer Cuauhtémoc Blanco? A. Va fer 8 gols al partit. B. Va vomitar enmig del partit. C. Va agredir un company. O D. Va robar els entrepans dels seus companys.
4: Ostres, va agredir un company?
0: Sí, senyor.
3: Sí, la sé. O sigui, ja amb 52 anys, o sigui, el desembre va jugar un partit de llegendes i en una jugada d'atac, Sergio Rodríguez, porter de Chivas, va empènyer lleugerament, en plan broma, a Blanco, que li va amb un córner, i aquest es va girar i li va fotre un revés a la cara, que el va deixar tirat a terra.
0: Hi ha imatges d'això?
3: Hi ha vídeo d'això. Si busqueu Cuauhtémoc Blanco, portero Chivas, i el primer que fa... I a més, s'escolta al final com diu, si no te toqué, i li ajuda a aixecar-se, i el porter, que era bona persona, no li diu res, o sigui, i veureu que això és, i a més veureu, si veieu el vídeo, que això sí que és un partit de veterans. Mira, vull aprofitar una cosa, sí que els partits de veterans no són entre joves de 32 anys que fan mitges maratons i van perfectament pentinats.
0: Jo veig que li pot...
3: Que no, que li fot una hòstia.
0: Que li pega un castanyo tremendo.
3: Sí, sí, no, no. Però, i veus la gent que està jugant, sí que? Li fot una hòstia tremenda. Però veus la gent que està jugant? Això són veterans. O sigui, gent amb panxa, calbs, i que als 10 minuts hi han dos o tres lesionats. Això és un partit de veterans. No, no, mira,
0: ara ho estic ensenyant en live del que t'hi jugues.
3: Sí, no, és que...
1: Ah, i normalment, si no hi ha una tangana pel mig, no és un partit de veterans. Eh?
3: Clar, i una lesió...
0: És que el tombe.
3: Sí, sí, no, no, li fot una...
0: Va, 2-1, guanya el Dani.
3: Vale, i llavors anem amb l'última pel Dani?
0: No, sí. No, sí, l'última, sí, sí, l'última ronda. Dani i Àngel.
3: El Cuauhtémoc no només feia tonteries i de tant en quant un gol, també tenia un bon cor perquè una vegada va convidar els seus companys d'equip a sopar. Què va fer? A. Va pagar tot en efectiu. B. Va dir que ell només pagava la beguda. C. Va convidar a tot el restaurant. O D. Va dir que si l'equip marcava dos gols abans del minut 30 i guanyava, els convidava a Can Ferran, com va fer Xavi Hernández.
4: La A.
3: La A. Joder. Era la A. Era la A. Va demanar una taula VIP a un restaurant luxós i el preu del sopar va pujar fins als 10.000 dòlars. Quau va dir que a ell no li agrada confiar en els bancs i que per això portava sempre diner físic i va treure una bossa amb 10.000 euros, bueno, 10.000 dòlars, i va pagar tot. O sigui...
0: Per tant, guanyarà el Dani ja, eh?
3: Sí, segur. Segur. Perquè porta dos o tres?
0: 3 de 3.
3: 3 de 3, però que,
0: sí,
3: que
0: és
3: cosí del
0: no?
3: Cuauhtémoc Blanco? Et dius Dani Blanco o no? Com funciona això?
4: No, no.
0: Va, fem l'última per l'Àngel.
3: Fem l'última, sí, va, vinga. Leo Benacker. Leo Benacker, mític tècnic holandès, va arribar com a entrenador a l'Amèrica, equip de Cuauhtémoc. Quin regal li va fer Cuauhtémoc Blanco? A, un clauer. B, un encenedor. D, un desodorant. O D, el joc de la galeta.
0: Que pesat amb el joc de la galeta.
4: Un encenedor?
6: Este tío está flipado.
3: No, era la C. I t'explico la història perquè Quau ja estava de volta a tot i l'era igual. César Ferrando, te'n recordes de César Ferrando, de l'Atlético de Madrid? Que Leo Benacker, i un dia es va presentar el vestidor amb un desodorant i un perfum, i li va regalar Benacker dient-li: tome, mister, que usted huele muy feo.
0: En sèrio?
3: Li va dir a Leo Benacker. Al final es van fer grans amics i vam tenir una gran relació.
0: Cuauhtémoc Blanco, sí, de Mèxic. Avui comença el Mundial allà a l'Estadi Azteca, a les 9 de la nit, des de les 7, inauguració, programació especial al Carrusel. Com que Elena se m'ha anat a l'olla i he començat a dir no sé quants premis que tenia i no he especificat qui se queda el premi del guanyador. Fem una cosa. Això és la ràdio. Dani, aviam, què prefereixes? Entrades per al concert de Setac a Sant Mamés? Entrades per al concert de Cani García... on és Cani García?
3: Al Sant Jordi.
0: Sant Jordi, Sant Jordi. Sí, sí. O la caixa de 15 bolígrafs esborrables de Mr. Wonderful, que es diu Wonder Goal.
4: La caixa.
0: La caixa. Tens fills?
4: Sí.
0: No falla. Doncs, Dani, per tu la caixa de bolígrafs esborrables.
3: I l'Àngel, que també s'emporti alguna.
0: Gràcies, no? Per escoltar-nos, Dani.
3: Ho estic ficant un marron aquí. El Dani?
0: Àngel, estàs per aquí?
4: Sí, i tant.
0: Vale, Àngel, mira, tu pots triar concert Zetac, que és això que està sonant. Aquesta col·laboració amb moltes gràcies. Concert Cani García, el temps per aquí. Eso que me haces tanta falta. Bueno, i l'Edgar havia portat el seu regal, que és una espumeta...
3: De M80 Serie Oro. Que està mig ruïda, però...
0: L'has robat d'on, avui?
3: Sí, mira, l'he robat al Pere. Sí. I amb la complicitat de Carles Penya, o sigui que el culpable és Carles.
0: Àngel, va, tria. Poques vegades el sotscampió tria.
4: El Dani, al concert del Cani, perdó.
0: Cani García.
3: Ah, vale. Mezcla que me agarre el alma
0: y rompe cada esquina de mi ser. Doncs no penges, Àngel, que la Elena t'agafa les dades, d'acord? I fem una cosa, 933-44-14-11, 933-44-14-11, queden 2 minuts de programa, el primer que truqui s'emporta entrades per anar a veure Zetac. Hi ha un parell d'oients / espectadors al YouTube, ja estan trucant, collons.
3: I no paren.
0: Adri Majo, mira, diu, jo i la meva parella hi anem des de Sant Feliu de Llobregat. Digueu-li que a la propera al Camp Nou.
3: Imagina't, eh?
0: Has tingut tu la idea,
1: sí, però Raül, que fins al 28 o 29 no vindria, eh?
8: Ho
1: trobo molt heavy. Sí, sí.
0: A més, perquè té... És que ho està petant.
3: I a més, sí, encara, sí, que, encara que no ho petin, poden fer com fa la gent al Within. Jo he fet un Within i comencen a ficar cortines i després fan per 6 persones, però han fet un Within.
0: Javier, què tal?
9: Hola, Quique, soy Xavi.
0: Xavi, vols zones de TAC?
9: Claro que sí, muchas pues, gracias, Quique.
0: Pues ha sido rapidísimo. Pues. Des d'on ens truques, Xavi?
9: Des de Tarragona.
0: Des de Tarragona. Doncs gràcies per escoltar-nos i te'n vas a un concert que jo crec que t'agradarà molt. Molt.
9: Segurament que sí.
0: Sí, sí, molt, molt. No pengis
9: si
0: que la...
9: Si recomiendas que t'hi jugues, seguro que sí.
3: I a més cantarà Cuatemoc Blanco, a més. T'imagina't.
0: T'imagina't que per d'ahir... No, això no, això no.
9: ¿Qué más te puedes pedir?
0: Gràcies per escoltar-nos, Xavi. I records a la gent de Tarragona, amb els que vam estar la setmana passada i ens ho vam passar molt bé.
9: Allí hemos estado.
0: Ja ho tindríem. Has vist?
1: Pim-pam.
0: Helena, i amb un pim-pam hem fet 3 regals. Què més vols? Per la fumeta la guardem la setmana.
3: La guardem la setmana que ve. És que és brutal. Mira, M80, ràdio. Ja no era sèrie oro, eh? Te'n recordes que sempre deien sèrie?
0: És daurada, les fumetes.
3: Quan es deia la banda sonora de tu vida. No, no cal que totes les balades siguin la banda sonora de tu vida. Potser una no és. Potser sempre deien la banda sonora de tu vida. M'emprenyo una mica. Mos.
0: Gràcies per escoltar-nos. Demà més, que t'hi jugues. Ara, hora 14. Adéu.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia. Els metges que van atendre el nadó presumptament maltractat que va ingressar a la Vall d'Hebron diuen al jutjat que no havien vist mai lesions tan greus. Diuen, entre d'altres coses, que li van ficar algun element per l'anus i probablement més d'una vegada. Ara expliquem aquesta tràgica notícia, abans però tres imprescindibles. El temps, dia de sol, pugen les temperatures. Al trànsit hi ha un carril tallat a l'Albi en sentit Saragossa per una avaria i a la C12 hi ha pas alternatiu a Flix per un accident. I al transport públic no hi ha incidències. Els metges que van atendre el nadó presumptament maltractat a la Vall d'Hebron van declarar ahir en seu judicial i van descriure un cas esfereïdor. Van dir que mai no havien vist res semblant. Els quatre sanitaris que van declarar diuen que les lesions que patia el nadó no són compatibles amb un accident. Martí Oliver.
2: Segons han explicat fonts jurídiques a l'Agència Catalana de Notícies, tres metges i una infermera que van atendre el nadó han assegurat que les lesions que tenia el fèmur eren de vida o mort i que mai havien vist unes lesions tan fortes a l'anus, tot i que fa anys que es dediquen a visitar nadons maltractats. Un altre grup de sanitaris també han explicat que van veure la mare nerviosa i angoixada per l'estat del seu fill quan van anar a l'hospital. Recordem que dimecres les companyes de feina de la mare, infermeres de la Vall d'Hebron com ella, van declarar que la dona els havia escrit que s'estava plantejant fer fora de casa el marit per com tractava el fill.
1: El tema destacat també en les últimes hores és el de la proliferació de tirotejos a Catalunya, l'últim dels quals va deixar un home mort abans d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. Sergi López, bon dia.
3: Bon dia, Gisela.
1: Els Mossos vinculen tots els tirotejos que han acabat amb víctimes al crim organitzat.
3: Sí, la policia alerta que ha augmentat la presència de pistoles i de tirotejos com a conseqüència d'un fenomen global, el tràfic de drogues a Europa i particularment el cultiu de marihuana a Catalunya, del que fa una dècada que adverteixen. Els delinqüents s'han estructurat en grups criminals i actuen cada cop amb més violència, diuen els Mossos, que cada cop tenen més armes. Per això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va dir ahir, aquí a l'Aquí Catalunya, que volen proposar un enduriment de les penes per la tinença d'armes.
1: Justament aquest enduriment de les penes és una qüestió que s'hauria d'aprovar al Congrés dels Diputats. El que ja s'ha acceptat a tràmit per debatre-la és la llei per escurçar els terminis de l'eutanàsia.
3: És una proposta del Parlament de Catalunya. La Cambra Catalana va aprovar fa un mes i mig la iniciativa després de la polèmica pel cas de la Noelia, que recordem, es va haver d'esperar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos que s'hi van interposar.
1: I quin suport ha tingut aquesta proposta, Xavier Balló?
4: Tots els grups, excepte el PP i Vox, han acceptat la iniciativa del Parlament, que vol reduir a un màxim de 25 dies els terminis per resoldre els possibles recursos judicials que s'interposin i que tots es facin davant d'un únic tribunal. 3 diputats catalans ho han presentat al Congrés, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jaurrieta del PSC.
5: No dilatar aquest procediment judicial. Si algú vol presentar el recurs, doncs que el presenti, cap problema, està amb el seu dret, però que això sigui resolt.
6: Que aquest dret conquerit doni certeses a les persones que el poden exercir.
7: Se ha puesto al descubierto algún elemento a corregir, como es evitar alargar el tiempo de una resolución ya tomada.
4: Ara la proposta haurà de ser treballada internament al Congrés fins que pugui ser aprovada definitivament.
1: I després de la visita del Papa a Barcelona, els partits de l'oposició reclamen explicacions al govern, tant per la despesa econòmica i la implicació simbòlica que ha fet la Generalitat, com per l'incident succeït amb els cantaires apartats de l'acte de la Sagrada Família.
3: D'una banda, tant els comuns com la CUP han qüestionat la implicació del govern en la trobada. Els de Jéssica Albiach reclamen transparència amb el cost total que ha tingut per les arques públiques, mentre que Junts vol que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el ministre Grande Marlaska donin explicacions de per què la policia va apartar els cantaires que volien cantar els segadors a la finalització de l'acte. Escoltem Josep Rius i el copaire Xavier Pellicer.
8: Són 2 episodis de repressió molt greus. Ni els que portaven estelades ni els cantaires representaven cap perill per a la seguretat i el desenvolupament de l'acte.
9: Inadmissible la cacera de bruixes que s'ha realitzat contra el moviment independentista i fent tot tipus d'actuacions per tal de plantejar aquesta Catalunya apostòlica, romànica, pacificada i sense cap tipus de mobilització ni de reivindicació.
3: Doncs precisament ahir... Unes 300 persones van concentrar-se a les portes de la Sagrada Família per protestar contra l'expulsió dels 600 cantaires. Després de tallar el trànsit al carrer Sardenya durant 3/4 d'hora, van desplegar una estelada gegant i van interpretar Els Segadors, cançó que tenien previst cantar al final de l'acte de la Sagrada Família.
1: Entre els assistents hi havia l'expresident Quim Torra i el portaveu de Junts, Josep Rius, així com la presència de diputats del mateix grup. I l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 15 mesos de presó un home que va fer una piulada on demanava assetjar la filla de la família, que va demanar que es fessin més classes en castellà a l'escola de Canet.
3: En la sentència que ha avançat el món, diu que les piulades contra la nena van més enllà dels límits tolerables. A més de la nena de presó, també la pena de presó, li imposen una indemnització de 7.000 euros.
1: Són les 7:26.
10: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
11: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
13: Però tu en saps d'anar amb moto?
12: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
13: I què?
12: Que em vaig trencar una cama.
13: Apa!
12: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
14: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
15: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
16: Mèxic, Estats Units i Canadà.
15: El Tío Paca, Cristóbal Chassem i Gonzalo Álvarez.
17: Cachondeo, riure, animació en general.
15: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest dilluns, Espanya, Cap Verd. A partir de 5:45 de la tarda, t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
18: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
1: I ja tenim el Mundial de Futbol en marxa. Anem cap a Mèxic. Lluís Flaquer, bon dia.
19: Bon dia. Sense gaire bon joc, fins tot l'estadi Azteca va esbroncar els seus futbolistes en algunes fases del partit. Mèxic es va imposar en el partit inaugural del Mundial per 2-0 a una fluixa Sud-àfrica. Quiñones va ser el primer golejador del torneig. Raúl Jiménez va marcar el segon. Un partit marcat per les targetes vermelles, una en el bàndol mexicà, dues en el sud-africà. Més de 80.000 espectadors a l'estadi Azteca, que va acollir també la cerimònia inaugural, amb protagonisme per Shakira i Maná, Salma Hayek exercint d'ambaixadora, i la imatge de Gianni Infantino, president de la FIFA, en una llotja sense la presència de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que va decidir no assistir al partit.
1: Gràcies, Flaqui. Ja sabeu que des de la SER fem un ampli desplegament de la redacció d'esports per fer aquesta cobertura especial i que narrem tots els partits. Ho podeu seguir tot a la SER i especialment consultar-ho tot a la web a cadenaser.com. I avui què celebrem?
3: Doncs mira, l'inici de la temporada de falles a la Vall d'Avui. Aquesta nit a Durro comença la temporada amb la primera baixada des de l'ermita de Sant Quirc fins al poble. Hi participen 120 fallaires entre homes i dones que s'han fet les seves pròpies falles de fusta, de pir roig, resinosa, que també serveix de tella.
1: Ens ho explica la Maricel Benavarri.
20: És tradició que sigui Durro el primer poble del Pirineu lleidatà en començar aquest costum mil·lenari de baixar o córrer falles per donar la benvinguda a l'estiu i demanar protecció per les collites. El president de la Comissió de Festes, Gerard Flor, diu que cada cop hi ha més dones entre el col·lectiu fallaire, però encara estem lluny de la paritat.
21: Abans sí que estava prohibit que baixessin falles, ara des de fa uns anys ja no ho està. Llavors qualsevol que vulgui baixar, no hi ha problema.
20: Les falles pesen uns 6 quilos i es baixen enceses des de l'ermita fins al poble, un recorregut de 3 quilòmetres en pendent.
22: Són les 7:30 de la mañana, les 6:30 en Canàries.
23: Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
22: Pues por fin ha llegado el momento que los aficionados al fútbol de todo el mundo han esperado durante 4 años.
24: Bienvenidos a...

0: Ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parella de tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic absolut... em ressonen tant les seves paraules amb un...

0: Un dia com avui hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
1: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
2: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
3: Gràcies per tant.
2: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest divendres.
5: L'homicidi, l'assassinat, forma part de les dinàmiques criminals quan ho necessiten. Aquest és el patró comú que les uneix, perquè és que és el crim organitzat el que està darrere d'aquest tipus d'accions i són els que ho fan.
4: És l'intendent de la Prefectura dels Mossos, Toni Rodríguez, explica que el crim organitzat és al darrere dels 6 assassinats a trets que s'han registrat en el que portem d'any a Catalunya, l'últim dels quals aquest dimecres al carrer Balmes de Barcelona. Ara ho expliquem, però abans, 3 imprescindibles. I el primer, el trànsit, Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
6: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres. A hores d'ara tenim paciència per diverses incidències. Parlem de 2 accidents actius. Un a la Ronda de Dalt, que en sentit nord talla un carril i deixa 2,5 quilòmetres de cues cap al nus de la Trinitat. El segon accident ha estat a la C32, a l'altura d'Esplugues de Llobregat, on en aquest cas es tallen fins a 2 carrils en sentit sud, que deixen 1,5 quilòmetres de congestió. També tenim una avaria a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, doncs, que talla un carril de circulació en sentit nord, en direcció Girona, que provoca 3,5 quilòmetres de retencions ja des del Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: El segon, el transport públic, i el tercer, el temps. El transport públic, que no hi ha problemes. Els termòmetres van cap amunt, Jordi Carbó.
7: Final de setmana en temps propi de l'estiu, temperatures cada dia que passi més altes, sobretot les màximes, i moltes hores de sol. Ara tenim alguns núvols a les comarques de Tarragona, també alguns bancs de boira a l'interior de Girona aniran marxant i la major part del divendres serà assolellat amb un ràpid ascens de temperatura. Ara tenim 19 graus a la ciutat de Barcelona, 18 a Tarragona, 16 a Lleida, 13 a Girona. Màximes ben a prop dels 30 graus a la major part de poblacions, xafogó sobretot a prop del litoral, al voltant dels 35 a Ponent. I al cap de setmana les temperatures encara seran més altes, les màximes.
4: Els Mossos vinculen els 6 assassinats a trets que portem aquest any amb el crim organitzat dedicat al narcotràfic. La policia alerta que ha augmentat la presència de pistoles i de tirotejos com a conseqüència d'un fenomen global, el tràfic de drogues a Europa i particularment el cultiu de marihuana a Catalunya, del que fa una dècada que adverteixen. Andrea Villòria.
8: Si es tracta de grups amb estructura criminal aquí a casa nostra, implantats des de fa temps, cada vegada amb més pistoles, i per tant aquesta violència, diuen els Mossos, és la progressió del fenomen del cultiu i tràfic, sobretot de marihuana.
9: Tant per la manera en què han estat causats com per les persones que hi podrien estar relacionades, és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i en la gran majoria d'elles de salut pública, de narcotràfic.
8: És l'intendent Toni Rodríguez que, després d'analitzar les dades, conclou que no hi ha un patró en els tirotejos amb armes. Són imprevisibles i intracriminals, és a dir, són delinqüents i mafiosos que es maten entre ells. Ara bé, admeten que suposen un risc de mimetització de les bandes d'aquí i provoquen inseguretat a la ciutadania.
4: Per això el govern demana endurir les penes per la tinença d'armes. Ho avançava el president Salvador Illa, aquí a SER Catalunya.
10: Efectivament, estem estudiant una possibilitat de demanar, no ens correspon, és una decisió que correspon al govern de Catalunya, però sí que podem treballar perquè això passi, un enduriment de les penes per tinença d'armes.
4: I les proves d'accés a la universitat d'aquest any ja han acabat. Sergi López, bon dia.
11: Bon dia, Gisela.
4: Prop de 46.000 alumnes s'han examinat en una convocatòria de rècord pel que fa al nombre d'inscrits i sense incidències.
11: Tot i coincidir amb la visita del Papa i una nova jornada de vaga de mestres i professors, les proves s'han desenvolupat amb absoluta normalitat. Ha estat, a més, la primera convocatòria en què s'han utilitzat detectors de dispositius electrònics que no han detectat cap alumne copiant ni fent servir telèfons mòbils o rellotges intel·ligents. Núria Montserrat és la consellera d'Universitats.
12: La prova pilot no ha registrat incidències. De fet, el dia d'ahir, aquests dispositius que es van distribuir per diferents tribunals i diferents seus no van detectar cap dispositiu encès, és a dir, els estudiants realment han pogut fer les pau en pau.
11: La única polèmica ha estat a l'examen de matemàtiques, tant les científiques com les socials. Les queixes han estat tan generalitzades que fins i tot alguns professors han admès que la prova no era fàcil.
4: Els resultats que se sabran el proper 23 de juny, just abans de Sant Joan. I l'Ajuntament de Rubí ha cancel·lat l'actuació del cantant Beret prevista per la festa de Sant Pere després que l'hagin detingut per una presumpta agressió sexual. L'han deixat en llibertat amb mesures cautelars.
11: Diu el consistori que fins que la justícia no es pronunciï, desprograma el concert per cautela.
4: I un grup de veïns de la Selva del Camp suposa la futura planta química que ha de produir oli pirolític. Temen per la contaminació que generarà i pel risc d'incendi. L'equip de govern tampoc hi és favorable. Eva Hidalgo.
13: L'empresa Valogrin Econova reconeix que pot produir sorolls, olors, vessaments accidentals i fugues. Els veïns temen l'impacte que generarà i l'alcalde Enric Roberto també s'ho mira amb recel. Diu que al principi es va parlar de planta de reciclatge i que ara han vist la magnitud del projecte.
14: No acaba de ser del nostre agrat. Aquest tipus d'empresa no és l'empresa que jo vull pel polígon del meu poble.
13: Afegeix, però, que l'Ajuntament ha de tirar endavant el procediment perquè l'empresa ha obtingut el vistiplau de totes les administracions.
4: Arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
11: El periódico llegim que Salut també expedienta Vall d'Hebron pel nadó maltractat en considerar que els professionals no van actuar a temps per detectar el cas. L'Ara diu que Barcelona es prepara per fer front a l'efecte Sagrada Família. Sobre aquest tema, El País entrevista l'artista visual Igor Cortadellas, que afirma que ni Lamine ni Messi, la Sagrada Família, és l'icona de Barcelona. I a La Vanguardia llegim que la intel·ligència artificial destrueix milers de llibres per aprendre.
4: 8 i 27.
15: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
16: Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
17: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen que es troba malament,
18: ostres,
17: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
18: No.
17: I a més es posa a diluviar.
18: No t'ho creus.
17: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
19: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
20: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
21: Mèxic, Estats Units i Canadà.
20: El Tío Faja, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
22: Cachondeo, riure, animació en general.
20: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest dilluns, Espanya, Cap Verd. A partir de 5:45 de la tarda, t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
23: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
4: El Mundial ja està en marxa. Lluís Flaquer, bon dia.
24: Bon dia. Sense gaire bon joc, fins tot l'estadi Azteca va esbroncar els seus futbolistes en algunes fases del partit. Mèxic es va imposar en el partit inaugural del Mundial per 2-0 a una fluixa Sud-àfrica. Més de 80.000 espectadors a l'estadi Azteca, que va acollir també la cerimònia inaugural amb protagonisme per Shakira i Maná, Salma Hayek exercint d'ambaixadora i la imatge de Gianni Infantino, president de la FIFA, en una llotja sense la presència de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que va decidir no assistir al partit.
4: Arnau Montserrat, bon dia.
25: Hola, Gisela.
4: Com ha anat l'altre partit de la jornada?
25: Corea del Sud 2, República Txeca 1, un partit que s'ha jugat aquesta matinada.
4: I com tenim la jornada d'avui?
25: A les 9 de la nit, Canadà-Bòsnia, a les 3 de la matinada, Estats Units-Paraguai, el debut de les altres dues anfitriones.
4: Doncs a la SER seguim íntegrament tot el Mundial, narrem tots els partits i alhora mantenim tota la programació. Ho trobareu tot a l'app de Cadena SER. I en bàsquet, el Barça a un pas de la final de la CB.
25: Després d'imposar-se i al Tenerife, avui segon partit entre València i Joventut a les 8. En motor, avui comença el Gran Premi de Catalunya. Alonso, quédate, li cridaven ahir a Fernando Alonso al circuit. A 2:45 del migdia, primers entrenaments lliures al circuit de Barcelona-Catalunya.
4: Gràcies, Arnau.
25: Fins ara.
4: I a partir d'aquesta hora, l'anàlisi de l'actualitat en doble programació a SER Catalunya amb l'Equip Catalunya i a la Cadena SER amb l'Hoy per Hoy i el José Luis Sastre.
26: En la Cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
27: Las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
28: CaixaBank patrocina este espacio.
27: En el abierto de esta mañana, el abierto de este viernes, hoy ya es 12 de junio. Aquí está conmigo en Madrid Lourdes Pérez. Hola Lourdes, buenos días.
0: Muy buenos días.
27: Eduardo Madina, hola Edu.
1: Hola José Luis.
27: Y en un momento en Barcelona saludaremos a Josep Ramoneda. Bueno, vamos a ir con la actualidad del día, que es mucha, que tiene que ver con las novedades judiciales, desde la tasación de las joyas de Zapatero a la autorización que ha dado el juez a la UCO para que rastree las cuentas del novio de Isabel Díaz Ayuso. Está también la declaración de Donald Trump de esta madrugada, que ha dicho que ha terminado la guerra de Irán. Y dirán, pues parece una declaración muy trascendente. Desde luego lo es. Ocurre que no es la primera vez que dice algo así y no es la primera vez tampoco que los hechos le desmienten. De hecho, Irán no ha reconocido que haya un acuerdo de paz y es más, desmintió ayer cuando también por la tarde salió la noticia desde Estados Unidos de que había un acuerdo. Está en Barcelona ya sí Josep Ramoneda. Hola Josep, buen día.
2: Hola, buenos días.
27: Y antes de empezar con el análisis de todo esto, déjenme compartirles pues solo una cosa, porque bueno, pues hemos vivido horas de muchas emociones aquí en la radio, en particular en este programa. Ayer Ángels cerró este Hoy por Hoy despidiéndose del programa, despidiéndose de esta casa, y pudimos compartir todos juntos esta despedida. Saben que Hoy por Hoy va a empezar una nueva etapa el día 31 de agosto, será ya con Aymar al frente, y que hasta entonces pues aquí vamos a estar unas semanas más los que estamos aquí, y dentro de también unas semanas será Pedro Blanco quien se ocupe de llevar las mañanas de la radio durante las semanas de verano. A partir del 31 de agosto, pues si quieren y ojalá quieran, nos escucharemos por la noche en Hora 25, que es un lugar histórico en la radio que tendré el privilegio de dirigir con toda la responsabilidad y también con toda la ilusión del mundo. Así que ojalá nos quieran acompañar por la mañana, por la noche, en definitiva, en todas las horas, en toda la programación de la SER, porque esto es lo que es. No les voy a contar ahora lo que somos, lo que vamos a seguir siendo. Pensamos que es el mejor equipo, con la fuerza de su redacción, con la fuerza de las y los compañeros de las emisoras, con la radio y el periodismo que hemos hecho, que sabemos hacer, que pensamos seguir haciendo, y con un compromiso que es, sobre todo, por encima de todo lo demás, con ustedes, que es lo que más nos importa, son lo que más nos importa cuando nos asomamos al vértigo que implica, que no pueden llegar a imaginar lo que es el vértigo de hablar a través de este micrófono amarillo. Bueno, dicho lo cual, 8:32 de la mañana, 7:32 en Canarias. Decía que había muchos elementos en la actualidad, ahora iremos con las novedades judiciales. Vamos a empezar con la repercusión que tiene este anuncio que ha hecho Donald Trump, que dice que la guerra en Irán ha terminado. Y hay un elemento para saber cuánta credibilidad se le puede dar ahora a Donald Trump, que es qué están haciendo los mercados, o algo que nos afecta muchísimo más directamente en los bolsillos de cada uno. ¿A cómo está ahora mismo el precio del petróleo? Jordi Fábrega, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días.
27: Porque tampoco es que haya muchos días en los que puedas contarnos buenas noticias, y creo que hasta, por lo menos a esta hora de la mañana, vamos a tocar madera, sí que las puedes contar.
3: Sí, a esta hora tenemos el precio del petróleo por debajo de los $90 por primera vez en 2 meses. Está bajando algo, es verdad que no es una bajada muy, muy acusada. Está cayendo un 1,7% el precio del barril de Brent. Ahora mismo está un poco por debajo de los $89. Veremos si se consolida o si es una caída puntual, y veremos sobre todo cómo se traslada esta bajada del petróleo al precio de los combustibles. Repasando lo que está pasando en los últimos días con el precio de la gasolina y del gasóleo, sí que vemos cómo se está abaratando desde hace algunas semanas. De media, el litro de gasolina cuesta en las estaciones de servicio de la península hoy 1,51 euros, el de gasóleo 1,60. Estos son unos 10 céntimos menos que hace 3 semanas. Hay que recordar además que en este caso se sigue aplicando la rebaja del IVA y del impuesto de hidrocarburos, que el gobierno tendrá que decidir entre la semana que viene y la siguiente si prorroga o no, porque en principio a partir del 1 de julio estos impuestos vuelven a sus tipos habituales y, por tanto, revertir esta bajada de impuestos que se aprobó en marzo volverá a encarecer los carburantes a partir de entonces. Veremos qué pasa con estos impuestos. De momento, lo que tenemos hoy es el petróleo más barato y gasolina y gasóleo también más baratos.
27: Luego iremos con el análisis de la parte más geopolítica, con la declaración de Trump, qué es lo que puede pasar con la guerra de Irán, qué es lo que pasa en realidad sobre el terreno, pero queríamos empezar el abierto con este primer impacto, en la medida en que, como pueden comprobar, nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Jordi, gracias.
3: Hasta luego.
27: Las 8:35, 7:35 en Canarias. A la vuelta vamos ya con el análisis de los dos grandes asuntos que marcan la crónica jurídico-política en nuestro país. La autorización para que el juez rastree ahora, tanto tiempo después de iniciada la investigación, las cuentas del novio de Isabel Díaz Ayuso y la tasación de las joyas de Rodríguez Zapatero.
0: Tomás buscaba un coche con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia. Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
1: Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
2: Y puede ser todo eso siendo profesional.
1: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
5: Citroën.
1: Consulta citroen.es.
6: Funcionan siempre like a Bosch.
7: Con

0: Tots els divendres en aquest migdia central, ja ho saben, el que ens agrada és començar parlant de la informació meteorològica, sabent què és el que ens espera aquests propers dies i fer una mica també balanç de la setmana. Saludem el nostre meteoròleg, Arnau Graner. Què tal, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs mira, tornem a gaudir d'uns dies de força fresca, no? Podríem dir.
0: Sí, sí, aviam, s'està bé, vull dir, tampoc hem tingut molta calor, vull dir, per tant, jo ara hi firmaríem uns quants dies així, eh?
1: Sí, de fet, pràcticament podríem firmar tot l'estiu, no?
0: Sí.
1: Aquests que no ens agrada o que la calor a vegades costa de fer passar, hem tingut uns dies realment, doncs, que fins i tot, abans d'ahir, la temperatura es va arribar a situar un pèl per sota del que tocaria per l'època de l'any. Per tant, estem parlant de realment temperatures molt agradables, amb màximes que amb prou feines van superar els 27-28 graus. Per tant, realment, doncs, temperatures molt agradables per l'època que estem. Estem ja a mitjans de juny. La setmana que ve ens entra l'estiu. Recordem que encara estem a la primavera astronòmica.
0: Mm-hmm.
1: L'estiu astronòmic entra el 21 de juny. I bé, serien, doncs, encara no hem arribat a aquest estiu, sí, a l'estiu meteorològic, però és un fet remarcable.
0: Ah, clar, el problema que tenim és el de sempre, que seria com que ens hauria de ploure una micona, i això no, de moment no ha passat.
1: No ha passat. De fet, vam tenir la gran tempesta de la setmana passada, el dia de Corpus, dijous de Corpus, que realment va haver-hi zones del Berguedà que va fer molt mal, com tota la zona de la Riera de Merlès, que se n'ha parlat força, però crec que menys del que s'hauria d'haver parlat, ja que allà hi havia zones històriques que van quedar molt malmeses, i bé, és una situació complicada per aquella zona, però que va passar, i molt em temo que aquella tempesta probablement en molts indrets doncs faci que quedi una mitjana pluviomètrica al mes de juny dins de l'habitual, o fins i tot en algun lloc força plujosa, ja que hi va haver bastantes zones que es van superar els 100 o 130 litres per metre quadrat. Des d'aquell dia sí que hem tingut temperatures suaus, però no hem tingut més precipitacions. I de moment, pinta que, de moment, en pocs dies més, tinguem dies de precipitació fora del Pirineu i Prepirineu, sobretot aquí a casa nostra, la zona de la Catalunya central, doncs portem un mes de juny força sec, amb poques tempestes de tarda. En tot cas, l'altre dia ens vam llevar amb el terra ben moll, i és que sí que van caure entre 5 i 10 litres, que no, ja estava previst, però realment va ser una pluja doncs molt benvinguda durant la matinada, que realment va anar molt bé, però el que dèiem, no esperem gaire més precipitació, veurem els propers dies, ara en parlem, però bé, la situació, doncs, aquí a casa nostra, si no plou, doncs tindrem seriosos problemes, sobretot durant la campanya d'incendis que ja ha començat.
0: Què ens espera, Arnau? Ja veiem que aigua no, per tant, què ens espera? Continuarem gaudint d'aquesta, diguem-ho així, bonança termomètrica, o què ens espera avui i el cap de setmana?
1: Doncs mira, hem de parlar de que torna la calor i podríem dir que per la porta gran. Avui ja superarem clarament els 30 graus a bona part de la Catalunya central, màximes entre els 30 i els 32 o 33 graus, avui divendres. Demà la temperatura s'enfilarà 1 o 2 graus més, per tant ens podrem acostar als 33, 34, fins i tot ja podria haver-hi algun 35. Diumenge sumarem 1 o 2 graus més, per tant podríem arribar a voltant dels 36, 37 graus o fins i tot algun 38, i a partir de la setmana vinent aquesta temperatura no vol baixar, ans al contrari, sembla que es vol mantenir en aquesta línia, i fins i tot hi haurà alguns dies que ens podrem acostar als 40 graus, altra vegada a les zones de Ponent, però també zones properes a la Catalunya central. Per tant, si els nostres oients volien fresca, que se n'oblidin, i si els nostres oients volien calor i altes temperatures, doncs estan d'enhorabona, perquè no veiem cap refrescada a la vista, ans al contrari, molta calor, moltíssima calor per l'època de l'any. Estarem amb temperatures clarament per sobre del que tocaria, entre 3 i 8 graus per sobre del que tocaria, i cada dia que vagi passant, aquesta calor doncs es farà més intensa, fruit de la repetició diària de la subsidència, doncs que el que provoca és que el reescalfament diurn es faci cada dia més, més interessant, més fort, per tant, cada dia pot ser que anem augmentant aquesta temperatura. Tot plegat, Eli, tot plegat, sí que és interessant remarcar que, sobretot pel que fa al diumenge, però més aviat dilluns i dimarts, sobretot dilluns, ens creuarà un petit embussament d'aire fred, una petita dana, que a hores d'ara, avui, està situada a l'oest de la península Ibèrica. I aquesta petita dana, molt petiteta, el que farà serà el recorregut d'oest a est. Per tant, creuarà la península des de Portugal, passant per Madrid, i acabarà marxant cap a la zona de Catalunya i França. Quan s'apropi aquesta petita, aquest petit embussament d'aire fred, a nivell termomètric no ho notarem, però a capes altes sí. I què pot provocar això? Doncs un augment de la inestabilitat. Inestabilitat de tarda, amb tempestes que poden ser fortes i intenses, sobretot dilluns, diumenge a la tarda i dilluns a la tarda. Aquí sí. Fins i tot dilluns fora del Pirineu. Per tant, el que dèiem, petit parèntesi pel que fa a precipitacions de cara a diumenge i dilluns, i a partir d'aquí, altra vegada, tornarem a zona anticiclònica, poc moviment, en tot cas sí que les tardes es mantindran molt ennuvolades al Pirineu i Prepirineu, fruit d'aquests mateixos núvols de bon temps, podríem dir, i, en principi, a hores d'ara, no esperem més conseqüències, en tot cas, algun ruixat molt aïllat, tant dimarts com dimecres com dijous, al Pirineu. Però el que dèiem, aquí a casa nostra no esperem precipitacions. A veure si tenim sort dilluns a la tarda i ens pot caure un bon ruixat, una bona tamborinada, que almenys, ja no tant per refrescar, sinó més aviat pel bosc, que comença a estar força, força sec. I el que dèiem, hem començat temporada d'estiu.
0: Doncs escolta, Arnau, això és el que tenim. Per tant, doncs, anava a dir respirar avui, no? Perquè ja avui dius que començaran a pujar. Això és el que tindrem, tant avui com els propers dies. Escolta, Arnau, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres i protecció solar si sortiu.
0: Exacte.
1: I vigileu les hores centrals del dia.
0: Que vagi tot molt bé. Fins la setmana vinent. Arnau, adéu-siau.
1: Adéu-siau.
2: Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcles s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
3: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93-877-2803 o bé a Artés al 93-830-5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
2: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
4: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
5: Practiques esport i vols fer-ho en condicions òptimes? El Cimetir de la Clínica Sant Josep de Manresa és el centre de medicina esportiva, traumatologia i rehabilitació de referència. Hi trobaràs un equip d'especialistes

0: ¿Por qué hacen esto?
1: Cuando llegue el momento, todo se aclarará.
0: Pase lo que pase,
2: no existe.
3: Què? Aquesta gran revelació?
4: Dempeus.
3: Dempeus?
4: Totalment. M'és molt, molt difícil no ser subjectiu tant amb Spielberg perquè m'encanta, però sí, em sembla que és una celebració del mite de Spielberg. Sempre se l'ha dit que el rei Midas, perquè tot allò que tocava ho convertia en or, que ha aconseguit ser també el gran cuentacuentos, el gran explicar històries per tots els públics. Històries que jo, quan era més petit, doncs, evidentment, em fascinava molt Indiana Jones, em fascinava E.T., i em fascinava... I a mesura que, doncs, més adolescent, ja apareixien que si salvara el soldat Ryan, apareixia la lista de Schindler, i quan m'he fet una mica més gran, sí que en pel·lis, doncs, que m'agraden molt més petit, trobes moltes més lectures, i vas veient, i això ho explica, de fet, amb la seva última pel·li, que era els Fabelmans, que explica, doncs, que per com ell estava una mica trencat per dins de com s'havia desconnectat la seva família amb la separació dels seus pares, doncs totes les seves històries han acabat explicant una mica sobre la importància de la comunicació, sobre com moltes vegades els éssers humans estem incomunicats, sobre moltes famílies, doncs, que en molts moments s'han de trencar, s'han de separar. Jurassic Park, per exemple, és que tinc molt present ara Jurassic Park perquè els he posat en els nens de primer d'ESO, però era la història de per pura supervivència, un matrimoni que no té fills que ha d'adoptar els nets del que tenien al parc. Llavors, les seves pel·lis moltes vegades van de com entre tots ens hem d'acabar ajudant una mica per pura supervivència, per pura empatia, per pura rebel·lació contra el sistema i per pura elogi a la importància de la comunicació. I em sembla que justament un dels punts més importants del cinema de ciència-ficció dels últims anys és l'intentar descobrir allò que desconeixem, o intentar comunicar-nos amb allò que desconeixem. I ja ha passat amb altres pel·lis sobre arribades d'extraterrestres, de la importància de comunicar-nos amb ells, més enllà de considerar-los invasors del nostre propi planeta. Crec que aquí hi ha moltes lectures polítiques, i crec que és el mateix que passa amb aquesta El dia de la revelació, que des del

0: primer moment tots ja podem imaginar una mica de què va, i és que el govern dels Estats Units té un gran secret, que és doncs que hi ha l'existència d'aquest cos alienígena, i a partir d'aquí, quan dos personatges enormement ben interpretats per Emily Blunt i per Josh O'Connor descobreixen que això és real, que això està passant, es plantegen què fem amb aquest misteri, què fem amb aquest secret, si el revelem o no el revelem a l'ésser humà. Més que res, doncs, perquè el propi govern dels Estats Units té aquest secret perquè creu que la societat no està preparada per saber la veritat. I crec que aquí hi ha moltíssima influència del debat sobre la xarxa social, sobre la manipulació de masses que està havent-hi actualment, i crec que Spielberg, que és purament humanista, que sempre confia en la bondat de l'ésser humà, que és una cosa que també se li ha criticat molt, perquè sempre se li ha dit que és molt sentimentaloide. A través dels seus dos protagonistes, des del primer moment, ells dos creuen que el públic, que l'ésser humà necessita saber la veritat. I necessita saber què hi ha entre nosaltres, necessita saber què ens passa realment, i que nosaltres mateixos decidim què fem aquesta veritat i què fem amb el món que ens envolta. I em sembla una peli que no arriba a ser la gran pel·li de ciència-ficció de Spielberg a nivell d'Encontros de la tercera fase que pot haver fet, fins i tot d'ET, però sí que em sembla igualment una pel·li super espectacular, bastant divertida, super emotiva i amb un missatge potentíssim que em sembla extraordinari, que Spielberg amb 79 anys decideixi fer pel·lis així en majúscules com aquesta.
1: Doncs, per tant, deu ser molt llarga o no?
0: Doncs és llargueta, aviam. És que totes les pel·lis de Spielberg van de les 2 hores a les 2 hores 40.
1: Ja, per això.
0: No, estem per aquí. Estem, si no m'equivoco, les 2 hores 20, alguna cosa així ha de ser.
1: I la Emily Blanca, déu-n'hi-do el que treballa aquesta noia, no? També.
0: També.
1: Ho heu vist? És com cíclic el cinema, eh? En aquest sentit, de cop i volta tens, no? Moltes actors que de cop i volta van sortint en moltes pel·lícules.
0: Sí.
1: Ens anem a la segona, que és Pioneres. Home, doncs, jo el tràiler l'he trobat interessant.
0: Està molt bé.
1: Val.
0: Està molt bé, Pioneres.
1: Doncs vinga, Pioneres.
2: La seguridad femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
3: Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
2: Pero ¿cuál es el mejor servicio que puede hacer una mujer por su país?
4: ¡Nati!
2: Ser esposa y madre.
5: No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
2: Ser el ángel del hogar. Ese es nuestro orgullo y nuestro honor.
6: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a las jugadoras. Necesito saber quiénes son las mejores.
7: Pues estás hablando con la persona adecuada.
6: ¿Tú dirás?
7: Mira.
6: Se me ha ocurrido algo grande.
8: ¿A qué época te escucho?
9: Bienvenida a la primera selección española de fútbol femenino.
10: Una pregunta. ¿Contra quién vamos a jugar?
6: Eso dejándolo a mí. Vosotras queréis jugar, ¿no?
11: Si yo tuviera una hija, no me haría ninguna gracia.
12: Correr, si soy la portera.
11: Hay cosas de hombres. Mejor no mezclarlas.
6: Usted debe ser la secretaria.
13: Hola.
6: De usted, el de las.
13: Creo que ya conoce a mi jefe.
14: La secretaria es él, yo soy el de las.
6: Un placer. Que hoy no importa quién gane o quién pierda, sino que vean de lo que soy capaz.
15: ¡Vamos!
16: ¿Qué pasa? ¿Que un promotor deportivo de medio pelo le pueda hacer frente a la Federación de Fútbol?
17: Un uno contra uno contra mí.
18: Y si demuestras que eres tan buena, yo hasta te animo con pompones.
19: Venga, venga.
20: A jugar con las muñecas, a arrancarlas la cabeza, mar y macho. Los ánimos de pelota jugando hasta la derrota, mar y macho.
1: Dones que volen jugar a futbol.
0: Dones que només volen jugar a futbol per pura voluntat i contra un sistema i contra la voluntat.
1: Estem parlant de l'època franquista,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. Molt intel·ligentment, justament, estan sortint aquests dies un reportatge que en el seu moment va fer Televisió Espanyola a un partit de futbol femení que es ficava dins del vestuari i que entre pregunta i pregunta de com havia anat el partit els hi preguntaven a cada una d'elles, doncs, si sabien cuinar o si que era més difícil si saber jugar a futbol i saber fer una bona truita, i els feien preguntes així. I sortien després totes aquestes futbolistes denunciant doncs, el que havien viscut amb 20 anys, i ara elles doncs, que haurien tenir, suposo que 60 o 70, I que explicant doncs, que era una cosa absolutament demencial, que ells simplement doncs, volien jugar, igual que aquestes protagonistes, això, a principis dels anys 70, que en ple franquisme doncs, es decideix fer un partit de futbol quan tot un país doncs, no ho complementava. Llavors, jo crec que estem davant d'un drama que té un punt costumbrista, un punt de neorealisme rural que està molt guai, que té un punt una mica fins i tot divertit de demencial, de veure les coses, de com funciona el país en aquells moments, i crec que de forma bastant intel·ligent s'encarrega com tant de cuidar els petits detalls de la pròpia narració, amb aquest punt doncs, costumbrista, neorealista que puc dir, com a la vegada evidentment no negar la importància de ser una pel·li en cert punt doncs, manifest d'absoluta reivindicació feminista. Jo a vegades, encara que pugui congeniar molt amb les pel·lis manifest, tant això critica bastant, perquè em sembla que estan fetes simplement com a ser manifest i que no hi ha cinema allà, però no em sembla que sigui el cas d'aquesta pel·lícula, perquè, com dic, doncs justament doncs, té bastanta cura amb com narrar, amb com explicar i en com emocionar. I sí que em sembla doncs, això, que la pel·li emociona, la pel·li commou. Crec que no adopta el perfil de gran pel·lícula, però a la vegada, a mesura que va avançant, és a dir, crec que pot tenir una mica aura doncs, de pel·lículeta senzilla, pel·lículeta petita, però sí que a mesura que va avançant i ens adonem de la importància del seu relat, doncs cada vegada anem empatitzant més i com dic, doncs, acaba emocionant-nos la pel·lícula. I crec que justament un dels punts forts també és que s'hagi pogut fer i que es pugui veure ara, perquè això ja permet fer una mica el joc de comparar-la amb els propis temps actuals i crec que ja és un punt a favor que té la pel·lícula, doncs veure com aquesta pròpia pel·li s'ha pogut fer ara i que evidentment no es podria fer llavors, però que permet la denúncia.
1: Doncs aquesta era aquest talent únic d'aquestes dones que volen jugar, doncs, les pioneres, eh? Ara ens anem a un talento único, que a mi també el tràiler m'ha agradat.
0: Està molt bé, també.
1: Sí, no? Sí. La pel·li sembla xula, eh? Vinga.
4: Disculpe.
8: Sí, senyora?
4: El váter pierde agua, les daré $100 más.
13: ¿Qué dice?
8: Que si le arreglamos el váter.
13: Somos afinadores, arreglamos pianos.
4: 200.
13: 500 y hablamos. Harry Horowitz, afinador y reparador. Este es Nicky, mi aprendiz. Tiene un problema de oído, pero es un virtuoso.
15: Un virtuoso, ¿eh?
13: Igual tú le inspiras.
8: Vale, gracias, Harry.
15: Cierra los ojos. ¿Qué es esto?
8: Do, fa sostenido, mi séptima bemol novena. Fa sostenido, sol, la sostenido, si sobre re sostenido.
15: ¿Nunca te los quitas?
8: No. Tengo hiperacusia, una alergia a los ruidos fuertes. ¿Hola? ¿Cuánto tiempo os queda? Hacéis mucho ruido.
19: Lo que haga falta, a menos que nos abras la caja fuerte.
1: Doncs vinga, som-hi.
19: Bueno. Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
8: Harry Horowitz.
15: El saldo pendiente en esta cuenta es de $36,000.
21: ¿De dónde vas a sacar tanto dinero?
8: Me las apañaré. Te he traído algo.
21: No hagas ninguna tontería. ¿Lo has entendido?
19: ¿Quién eres?
8: ¡No! Olvídalo, lo dejo.
19: Harry era un hombre muy especial. ¿Aquella es tu novia? Unas manos preciosas. ¿Qué te ha pasado, afinador? Abre la caja fuerte. Abre la caja. Abre la caja.
8: Yo solo soy un afinador de pianos.
1: Doncs només és un afinador de pianos, eh? Molt bona oïda per això, eh?
0: Sí, té aquesta oïda doncs, de que ja només sentint una nota doncs, pots saber quina nota concreta és, un talento único, pel·li canadenca, doncs això, doncs, que va a partir de la història aquesta d'un veterà afinador de pianos que treballa doncs, amb aquest protagonista, lleial i talentosa aprenent, que pateix doncs, la hiperacusia que mencionàvem, rara condició doncs, que li provoca doncs, percebre els sons a un volum tan exagerat relativament alt que sap perfectament doncs quin és. I tota la pel·li llavors canvia quan el jove descobreix que aquesta aptitud li permet també doncs aficionar-se una mica o endinsar-se.
1: Algo, més, amb que li doni més diners.
0: al món doncs del crim i robatoris. A mi em sembla pel·li molt interessant, pel·li pròpia, amb entitat de pròpia pel·li singular, que la pots diferenciar doncs, de la resta de pel·lis de les que parlarem avui, pel·li amb identitat, que ressona fins i tot doncs, com s'encarava el thriller amb dècades passades, i també a nivell d'originalitat, em sembla que està superbé tot el que és so, sigui la banda sonora com el disseny de so de la pròpia pel·li, per endinsar-nos també una mica amb com percep el so el protagonista. I em sembla que a la vegada no és un thriller tremendament espectacular, no s'encara només amb els thrillers, perquè hi ha com una barreja entre el thriller policia, que el drama, la comèdia romàntica. Em sembla una mica pel·liculeta, senzilleta, molt subtil, i en aquest sentit em sembla que la peli fa una cosa que alguna vegada he mencionat aquí, que és de construir el gènere, que és entrar dins de gèneres i a partir d'aquí despullar-los, desglossar-los, treure-li doncs, els codis del propi gènere i fer-los doncs, segurament molt més subtils, molt més petits, però també molt més reals i a vegades fins i tot més emotius. I en aquest sentit tenim un thriller doncs, això, molt més realista, molt més romàntic, molt més del dia a dia, molt més petitet, i em sembla que és un punt a favor i molt intel·ligent d'això, Nil, de com aconsegueix de construir el gènere del thriller.
1: Doncs anem a parlar per quarta proposta d'avui, que és Ivan Anhadum, eh?
0: Mm-hmm.
1: Vinga.
3: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
5: Trabajar por ahí desde morir.
3: Yo es que nunca me he ido de aquí.
5: Ya, es muy fuerte eso. Me parece muy valiente.

0: Una relació impossible amb aquesta, amb aquest rerefons?
1: Un modern Romeu i Julieta, una mica. Sí, està molt bé. Va poder passar pel Festival de Berlín, de fet. Jo recordo que allà quan va passar per Berlín jo no la vaig poder veure i que va sortir un article del Variety explicant el bon moment en el que estava el cinema català. Això de Variety perquè Barejón no és catalana, però té molta producció catalana i, de fet, ja portem anys que M'estrany riu que ha passat per Venècia, l'èxit de la Carla Simón a Berlín, aquest Ivan Ijadum que també va passar per Berlín, pel·lis molt més catalanes o pel·lis simplement de producció catalana. Em sembla que estan fent molt bé les coses, em sembla que totes elles estan rimant molt en quant a estil, i això ho he explicat aquí moltes vegades, com aquest neorealisme, moltes vegades feminista. Aquí no és només feminista, sinó és de pura consciència de classe, de tota la cosa aquesta que es diu últimament, de la cosa woke i aquestes coses d'esquerres. Al final, doncs, de reivindicació del col·lectiu LGTB, de reivindicació dels drets de les persones migrants, i em sembla que Ivan Ijadum, doncs, no deixa de ser una hibridació més de tot aquest conjunt d'una relació impossible, d'una relació de dues persones totalment assenyalades per la, ja no només per la societat, sinó per les seves pròpies famílies, i que en tot moment, doncs, la família de cada un ha acceptat els seus propis fills, però no accepten amb qui pot anar l'altra persona. I em sembla, doncs, això, una història d'amor impossible, que a la vegada, doncs, també, doncs, dialoga bastant, ja no només sobre això, sinó la pròpia consciència de classe, com deia, perquè enmig d'aquesta relació entra la impossibilitat, doncs, de quan al nostre protagonista li ofereixen una posició més alta a la feina, però només en el cas, doncs, que deixi de banda aquell amor que tant desitja. I en aquest sentit crec que aquí entren en el joc com moltes coses que no deixa de ser com tot un conjunt de tot el que queda assenyalat socialment com a cosa que a vegades ho hem d'intentar evitar, o com a cosa, doncs, que directament ha assenyalat que per molta gent no és agradable. I crec que em sembla que un cant a la resistència, un cant a no fer cas i simplement, doncs, que cadascú decideixi el que vulguem amb la seva vida. I em sembla igualment que la peli, sense ser una cosa extraordinària que no s'hagi fet mai, que no s'hagi vist mai, i en tot moment imaginant-nos com va avançar la pel·lícula, sí que em sembla que igualment aconsegueix emocionar i aconsegueix ser una pel·lícula que està molt, molt, molt bé.
0: Vinga, Todos los colores.
2: Belén.
3: Belén.
4: Madre mía.
3: Está muerta.
2: ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a su madre?
4: Ni de coña.
2: ¡Qué fuerte!
5: ¿Vacilas al profesorado? Pues te juegas la asignatura. En el polideportivo hay un equipo de atletismo con silla de ruedas. O entrenas con ellos y participas en el torneo de fin de curso, o suspendes.
6: ¿Correr?
7: ¿Pero sí. ¿Cómo vas a correr tú?
6: Belén Bolt. ¿Has oído? ¿Y os vais a llevar? Genial, ya verás.
8: ¡Ayúdame!
9: Sí, que aprenda a pedirlo bien.
10: ¿Telita con Laurita, no?
11: Total.
12: ¿Qué es esta noche?
13: ¿Te gusta?
14: Yo no sé si eso es para mí.
13: ¿Pero por qué no?
15: ¡Belén!
16: ¿Y quién es este chico?
17: Nadie.
16: ¿Quién
17: te ¡mamá, que no es nadie!
18: ¿Y hago la zona del ano?
19: No quiero que mi primera vez sea en una piscina.
20: ¿Qué has pensado?
19: No sé.
20: ¿Qué yo?
19: ¡Ups! ¡Ups!
0: Què tal?
1: No l'he vist aquesta. Les crítiques que han sortit, doncs, que destaquen que està prou bé.
0: També sembla divertida,
1: pel·lícula juvenil, alegre, desenfadada. Tot el que ha sortit assenyala una mica, doncs, que també és com una manera de mirar una mica la tragèdia des de la supervivència i no des de la posició de víctima, perquè Todos los colores, doncs, no deixa de ser la història d'aquesta noia que va amb cadira de rodes, però que l'obliguen a unir-se a un club de atletisme. Allà coneix el personatge de la Laura, que és una atleta paralímpica que l'ajuda a veure la vida d'una altra manera, a qüestionar-se els límits. Llavors, això, com dic, doncs, totes les crítiques que han anat sortint, doncs, senyalen que és una peli molt divertideta, amb un punt fins i tot de gambarrisme, que no només s'acompanya el protagonista, sinó que també, doncs, se li mostra una sinceritat, una solidaritat amb ella, i que segurament, doncs, aquest punt, com dic, una mica més gamberro, més juvenil, doncs, també porta una mica d'aire fresca tot plegat.
0: Vale, ara ens anem a Eleonora Duss.
1: La divina.
21: Spoiler.
3: mi alma, mis sueños y mis deseos jamás podrás encadenarlos.
7: La octava maravilla del mundo nuevo, la divina Eleonora Duse está aquí. ¡Viva Eleonora Duse!
8: Sería hermoso verla otra vez actuar.
3: Yo ni siquiera sé si soy actriz. No tienes por qué volver a ese mundo de pecadores.
9: Tu madre no quiere que entréis al teatro.
3: Mira lo que estás dispuesta a hacer para ocupar mi lugar en el corazón de mi madre.
11: Mi única forma de responder a la guerra es el teatro.
8: Juntos.
0: Què tal aquesta divina?
1: Doncs aquesta divina, Eleonora Duse, que va ser l'actriu més important del teatre italià de finals del segle XIX, principis del segle XX, dirigeix Pietro Marcello, director italià boníssim. Destaco, doncs, Scarlett i Martin Eden, que congenien bastant amb aquesta pel·li perquè en totes elles demostra una fusió entre la veritat, entre el que passa realment i la cosa més ficcional, ja sigui doncs perquè a vegades barreja la pura ficció de la peli amb imatges d'arxiu, que és el que passa en aquesta Eleonora Duse, ja sigui el que feia Scarlett, que barreja una mica els somnis amb la pròpia realitat. Llavors, en aquesta fusió d'imatges d'arxiu, de pura ficció, perquè la història vagi avançant, em sembla que aconsegueix doncs una peli bastant ben aconseguida, que segurament no arriba a ser tan profunda i tan emotiva com, per exemple, ho era Martin Eden, que és la seva pel·li doncs més destacable, però com dic, que continua sent un exercici interessantíssim, tremendament i emocionalment d'autor, i possiblement doncs l'aposta més de pur cinema d'autor de festival d'aquesta setmana, una pel·li que dialoga sobre els orígens del feixisme a Itàlia, trobant-se amb un to clàssic, fins i tot, molt, molt interessant.
0: Ens queden tres propostes, anirem ràpid, que és El Colegio de los Animales Mágicos 4,
1: La quarta entrega.
0: Per tant, vol dir que n'hi ha hagut 4 abans, eh?
1: Exacte.
0: Vinga, ara ja surt.
12: Me llamo Muriel.
13: Eres tan... tan...
12: mona.
15: Baby, schmelze dahin, wie das Eis in meinem Drink. Augenfarbe,
17: soy tu animal mágico. Fitzgeraldo, el más rápido entre los primates.
3: Eres de los nuestros.
13: Qué bien baila.
12: Como eso de...
0: De què va aquests animals màgics?
1: Quarta entrega de saga exitosa, familiar, purament infantil, d'origen alemany. En mudar-se amb la seva amiga Ida i entrar a l'escola Winterstein, la Míriam descobreix doncs un món màgic que mai no va imaginar, entre criatures fantàstiques, misteris per resoldre, i doncs que haurà de lluitar per protegir la seva nova escola, dirigida, com deia, al públic més infantil i seguidors de la saga, sense masses innovacions del que ja portàvem de la saga.
0: Per anar a veure, mira, públic familiar infantil. I ara, sí. Aquesta de veritat que no l'he entès gaire.
1: La de la pistola.
0: La de la pistola. Una pistola, una bala i un oso panda. Posarem uns quants segons perquè teníem moltes propostes avui. Aviam tu què en penses, perquè jo m'ha costat, eh?

0: Hostia. Un objetivo, una bala.
1: Y si no es que no me tomo en serio con Panda, que se te ha aparecido en sueños, te ha enviado una caja con una pistola y una bala mágicas para que cumplas una misión de la que no sabes nada. O sea, tú insinúas que yo eso no me lo creo.
2: No es mal chico, lo que pasa es que lo está pasando mal. Lo del cine no acaba de salirle y luego está lo de su novia que lo dejó por otro.
3: Es que siempre lo defiende.
4: ¿Cómo diablos se supone que vas a encontrar a tu objetivo?
5: No sé.
4: ¿No puedes ir por ahí disparando a todo el mundo a lo loco?
5: ¿Qué somos? ¡Animales somos! ¡Da!
6: ¿Qué tal?
7: Una pistola, una bala i un oso panda, pel·li doncs, que, en la que es barreja bastant també somnis i realitat, doncs, que parteix d'això del personatge de Saúl, un director de cinema abandonat per la seva parella, que està totalment a l'atur, amb el compte bancari al límit, travessa una depressió profundíssima, i que de cop doncs, li arriba un paquet misteriós al replà que conté un revòlver, una bala i una nota enigmàtica, i tot això desencadena una cadena d'esdeveniments que canviarà completament la seva vida. I amb aquest conjunt d'una pistola amb una única bala, un panda que apareix en somnis, una crisi vital als 40, doncs estem davant de pel·li desenfadadeta, pel·li de pura comèdia, referències totals al cinema, i sí que em sembla doncs, que segurament és una mica irregular doncs, en aquesta comèdia, que no aprofita totalment el seu potencial, bastant previsible, però com dic, doncs, aposta una mica gamberra, una mica revolucionària també, que està prou bé.
6: Doncs dimmi, i acabem amb Los Perezosos.
7: Los Perezosos.
6: Vinga, som-hi. Ja surt, eh?
8: Mis padres son los perezosos más rápidos del mundo. Mis padres sí que saben aprovechar el momento.
9: Esa historia está muy bien, pero ¿cómo va la comida? Hemos pedido hace como 2 horas.
10: Mi abuela havia apuntat una receta per al guacamole perfecto.
11: Me la has ensenyado a mi?
6: Una altra proposta de cinema familiar.
7: Pur cinema familiar, Los Perezosos, la família dels Osos Pérez, que és aquesta família de mandrosos, que és una mica, doncs, pel·lículeta també senzilla, purament infantil i familiar, que dialoga bastant doncs, sobre la indústria del menjar ràpid, que segurament doncs, podria dedicar-se més a l'aventura i no tant doncs, al discurs, però que està prou bé, entretinguda, i evidentment que aconsegueix fer una cosa molt cinematogràfica, que és repetir el propi acudit tota l'estona, que és enriure's bastant de la lentitud dels seus propis protagonistes.
6: Doncs déu-n'hi-do, eh?
7: Sí.
6: Escolta, per triar i remenar.
7: Com sempre.
6: Arnau, molt bon cap de setmana.
7: Igualment, que vagi molt bé.
6: Adéu.
12: Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcles s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
13: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
12: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
14: Practiques esport i vols fer-ho en condicions òptimes? El Cimetir de la Clínica Sant Josep de Manresa és el centre de medicina esportiva, traumatologia i rehabilitació de referència. Hi trobaràs un equip d'especialistes en medicina de l'esport, cirurgia ortopèdica, rehabilitació, fisioteràpia i nutrició. Si has de fer esport, demana cita i coneix el teu estat de salut. Informa-te'n a clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
12: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
15: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7.
11: Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
16: Venir a Manresa sempre és un bon pla. I ara, aparcar al centre és més fàcil i econòmic que mai. Amb la nova tarifa plana del pàrquing La Seu Centre, despreocupa't del cotxe tot el dia per només 4,95 €. I ara, també al pàrquing 4 cantons. Viu-la sense presses. 24 hores, 4,95 €, 0 complicacions. Manresa, més ben parida.
17: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
18: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
19: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
16: Arriba la Festa Major de Sant Padó. Els dies 11, 12, 13, 14 i 15 de juny gaudeix de concerts i activitats per totes les edats. Orquestres de ball, festa holi de colors, jocs inflables, espectacle infantil... Vine a la Festa Major de Sant Padó. Reviseu tota la informació a santpadó.cat.
20: El cap li girava.
21: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la! No!
22: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
23: Factorenergia.cat.
22: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
19: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
24: Migdia Central. Eli Pagant.
6: Doncs va, 9 minuts i mig i la 1 del migdia. Què tal, Joan Morros?
25: Bon migdia, molt bé.
6: Com estàs?
25: Bé, caloreta, caloret, però aquí
6: s'està
25: bé.
6: Sí, jo que avui he hagut de sortir he vist que fa calor, que sàpigues que en tindrem més, també. És
25: va,
6: a dir, l'Arnau...
25: Va bé de saber-ho.
6: L'Arnau no ens ha portat... A no ser que... Aviam, bones notícies, vull dir que no tindrem... Que aquesta setmana relativament hem estat bé. El que ens ve ara és molta calor. No parlarem del temps, que ja ho hem fet. Parlem del que hi ha aquest cap de setmana al Teatre Cursal.
25: Sí, i mira, podem començar. Començar perquè avui al vespre fem una segona funció d'aquesta obra gens familiar. Ara, després d'haver-la vist, jo entenc que gens, o potser ja va el Robert, poder ja va...
6: Jo crec que anava per aquí el... No podem dir.
25: Sí, bé, no fem spoilers. Molt bé, i en tot cas, doncs, dir que es fa una segona funció, queden encara algunes entrades, és avui a les 8 del vespre, per a la sala petita, i ja se n'han venut moltes, més de 100, però encara en queden unes quantes, i per tant, si sembla, fem
6: la pregunta,
25: fem el d'això, que és una mica, avui hem fet lo del cavall, de quin color era el cavall d'això, però bé.
6: Sí, avui entre tu i jo, avui ens hem ficat una mica de quatre
25: peus
6: potes.
25: Gallina,
6: va, vinga, va.
25: Posem-ho fàcil. Que...
6: Val, exacte, ho tindrà. Dues entrades per assistir a la representació. És avui divendres, eh?
25: Divendres, exacte.
6: És avui a les 8 del vespre.
25: 8 del
6: vespre. Per tant, això és avui, és ja, eh? Obtindrà aquestes dues entrades, la primera persona que ens truqui i ens digui qui és l'autor i alhora director d'aquesta divertida obra. A, Albert Gené, B, Robert Canet, C, Josep Alegret. 93-872-2637, 93-872-2637, qui és, en aquest cas, la persona que hi ha al darrere d'aquests gens familiars. A, Albert Gené, B, Robert Canet, C, Josep Alegret. 93-872-2637, és una comèdia per anar a riure, eh?
25: Sí, sí, és una hora i 20 minuts per passar-s'ho molt bé. És el premi Galliner dins dels Premis a la Setània de l'any passat i que es va estrenar el dimarts o dimecres, ara ja no ho recordo, i com que es va omplir, doncs hem fet una segona funció i la gent s'ho passarà molt bé, els que ja tenen l'entrada i els que decideixin venir a última hora, i si algú ara es decideix a trucar en aquests minuts
6: doncs
25: que d'això. Mentrestant, si no,
6: sí, que com que
25: demà al dematí és el dia que posem a la venda les entrades de la majoria de la programació, a part de la Festa Major, que ja està a la venda, i d'aquest concert de Lluís Llach, gener 76, doncs que també és allò que diem, no? Hem fet la gran escampada, no? Aquests dels 30.000 llibres ja en tenim repartits, escampats per tota la Catalunya Central, com a mínim més de 20.000, i això és sembrar sembrar i demà comença la collita, a veure què tal funciona.
6: Aviam, Joan, la collita malament no anirà.
25: No anirà.
6: Estem en període de sequera meteorològica, però jo crec que la vostra collita anirà bé.
25: Anirà bé, sí. I, per tant, recordem aquests horaris, que és la gent que vulgui comprar-se l'abonament del Toc de Teatre, que són aquestes quatre obres, totes elles molt, tres d'elles molt divertides i l'altra molt original, Contra Antígona, doncs han de venir o entrar a internet a les 10 del matí. Els que vulguin comprar l'abonament del Toc d'Òpera a 11:15 i a partir de les 11 hi ha la resta, les entrades soltes de tots els espectacles, abonament d'aquest nou abonament de Pau Casals que hem fet, a Sala Petita, en fi, Teatre Conservatori, totes les obres. I per la gent que ve allà, que nosaltres no els hi aconsellem ja que vinguin, però bueno, n'hi han que venen, a les 8 del matí, perquè n'hi han que venen molt més d'hora. N'hi han que venen molt més d'hora de les 8.
6: Encara no els agrada sembla dormir com a mi, eh?
25: Sí, no? Donem un número de manera que després, com a mínim, tenen un parell d'hores per anar a fer un cafè perquè hi ha gent doncs, que ve d'hora doncs, a fer cua, i que nosaltres insistim que no té massa sentit venir perquè quan obrim les taquilles entren en competició amb centenars de persones que des de casa, i alguns d'ells amb més d'un ordinador i els mòbils, i per tant és competir contra la tecnologia, però vaja, n'hi ha gent que ve allà i després es troba amb el que es troba, que al cap de 5, 6, 7, 8 minuts pues, s'han venut ja doncs, 200, 300, 400 abonaments, i llavors diuen no, però poder ja els teníeu reservats. No, les 10 en punt no n'hi havia cap, però com són molta gent que vol comprar, i això és el que passarà demà al dematí. Per tant, hi haurà obres doncs, que tindran més èxit, de les quals algunes segurament després se n'hauran de fer fins i tot algunes noves funcions, altres que costarà més, però això ja forma part de la programació. Hi ha obres que són molt per tothom i altres obres pues, que mira que és per gent pues, més llegida o més, en fi, hi ha de tot tipus, però l'important és que hi ha coses per nens, hi ha coses per joves, programació de platea jove, programació de rebels, aquestes sessions de la gent gran que també tenen molt èxit, i després dansa, òpera, en fi, és molt variat. I mentre no truca encara ningú,
6: sí, sàpiguen que estem tenim que aquests gens familiars, que és avui a les 8, això sí, és avui a les 8 del vespre, això és ja.
25: Hi ha un quart de 10 al carrer, vull dir que és de bon fer. I dir que a Canal Taronja avui i diumenge es passarà el documental aquest que vam estrenar el mes de maig, que explica la història que en diem de la Sala Loyola fins al Teatre Cursal, i es passarà per Canal Taronja avui al vespre a les 10 i el diumenge a les 9 del vespre, i per tant la gent que no va poder veure el documental té la possibilitat de veure'l per Canal Taronja, en el cas de Canal Taronja Manresa, però també d'Osona i segurament amb alguns altres canals taronges d'altres comarques.
6: Doncs aquest documental de la Sala Loyola, no? Doncs que la podran també veure doncs, a Canal Taronja Televisió. Llavors, les entrades de Festa Major, ara tinc un lapsus, ja les teniu a la venda?
25: Estan a la venda.
6: I què tal estan en això?
25: Bé,
6: com el tenim el senyor Pere?
25: Bé, l'auca del senyor Pere, que es va estrenar justament ahir.
6: Ahir.
25: I bé, està molt bé, i ens han arribat, jo personalment no hi vaig anar-hi, però ja ens han arribat informacions, que és molt divertida, com tot el que fa el Joan, i per tant les dues funcions que es faran el diumenge de Festa Major doncs estan ja més de la meitat de les entrades venudes, que es fan al Teatre Conservatori.
6: Recordem-ho això,
25: Sí, són del Teatre Conservatori, i després dels Diablos, doncs que també es fan dos concerts, en aquest cas dos dies seguits, el dilluns de Festa Major i el dimarts, que ja no és Festa Major, però que a les 6 de la tarda el públic dels Diablos segurament ho té lliure igualment. I aprofitar per dir que se n'ha fet un llibre que justament han editat la gent de Parcir, i que aquest dimecres a les 7 de la tarda es farà la presentació, vindrà el cantant i líder del grup, l'Agustí Ramírez, ho presentarà el Josep Maria Oliva, i per tant la presentació d'aquest llibre que explica la història d'aquest doncs, grup, que per moltes persones doncs, és un grup de, bueno, un d'aquests grups de la seva de la música música de les seves de la joventut. L'any passat vam tenir el Sirex i ara doncs aquest any tenim los Diablos. Això serà aquest dimecres a les 7 de la tarda a la llibreria Parcir, que són els que han editat el llibre, i vindrà doncs el cantant del grup, i a més els beneficis del llibre es dedicaran a una ONG que treballa per nens amb tema d'esports i nens. I això és el que
6: ens queden 30 segons. Escolta, Joan,
25: bon cap de setmana i ens veiem el divendres que ve.
6: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
25: Adéu.
6: Acabem aquest migdia central, 10 segons i la 1 al migdia, les notícies i a continuació el passeu-passeu amb l'Aina Font. Adéu-siau. Fins dilluns. Bon cap de setmana. Adéu-siau. Siguin bons.
0: Una mediodía en Canarias. El juez Calama abre una investigación para determinar el origen de las joyas halladas por la policía en una caja fuerte del despacho de Zapatero. El juez le imputa al expresidente del gobierno dos delitos, uno fiscal y otro de contrabando. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Una pieza separada por esos dos delitos, porque el origen de esas joyas, tasadas ya de forma preliminar en 1.323.915 euros, no está de momento justificado. El juzgado no tiene constancia de la trazabilidad fiscal que corrobore su adquisición y que hayan sido declaradas al fisco, lo que constituye un indicio objetivo de la posible existencia de un fraude tributario, ya que estas joyas de elevado valor están sujetas a obligaciones fiscales. En cuanto al posible delito de contrabando, el juez destaca que tampoco hay constancia de documentación aduanera o facturas de importación que descarten que las joyas han sido introducidas en España sin pasar los controles legales. El magistrado explica que Zapatero tiene el día 17 y 18, cuando está prevista su declaración, la oportunidad de disipar cualquier ilicitud en la posesión de estas joyas.
0: Como nos contaba Campos, el valor de estas joyas asciende a más de 1,3 millones de euros tras la tasación, y sobre esto acaba de hablar la ministra de Sanidad, Mónica García.
2: Bueno, yo como no soy tasadora, no puedo aportar nada a este respecto de este diálogo. Más allá de esto, más que cuánto cuestan, es de dónde han salido, ¿no? Yo creo que es la pregunta que nos podemos hacer, en la que espero que Zapatero pueda dar todas las explicaciones, y es lo que les hemos pedido desde el principio, que den todas las explicaciones posibles.
0: La otra noticia de última hora está en el exterior. La CNN asegura, citando a funcionarios estadounidenses, que Estados Unidos e Irán van a firmar el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Próximo la próxima semana, coincidiendo con la cumbre del G7 que se va a celebrar en Francia. Sara Aranda.
3: La noticia llega después de que Trump anunciara haber alcanzado un acuerdo de entendimiento con Irán y suspender los ataques. Según recoge la CNN, han bautizado el texto como declaración de Islamabad e incluiría un alto el fuego inmediato en todos los frentes, incluido el Líbano, el fin del bloqueo y también la reapertura de Hormuz en un plazo de 30 días. Y según recoge la CNN, la administración de esta vía marítima se resolverá como un asunto regional. El texto contempla también que las negociaciones nucleares se celebrarían en un plazo de 60 días después de la firma. Según medios iraníes, un equipo negociador de Irán habría aprobado el memorando, y desde Pakistán hablan de progresos, aunque no confirman el acuerdo.
0: De vuelta a España, el Partido Popular ha citado a declarar en el Senado, en la comisión del caso Coldo, al actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y también al ministro del Interior, Grande Marlaska, Julia Molina.
4: Las dos citaciones serán en un mes de junio, en el que, según la portavoz del PP en el Senado, han diseñado un calendario de cerco total al gobierno. El martes comparece la directora de la Guardia Civil y el viernes Peramato para responder sobre las dos reuniones que mantuvo Leire Díez con la Fiscalía.
23: La fiscal general del Estado tendrá que dar la cara el próximo viernes, día 19, en la Comisión de Justicia del Senado. Porque hoy lo sabemos, Leire Díez tenía pase VIP en la Fiscalía General del Estado.
4: A Marlaska lo convocan en la Comisión de Investigación del caso Coldo el próximo 30 de junio, casi dos años después de que acudiese por primera vez. En otra de las comisiones de investigación que tienen abiertas, la de la SEPI, citarán a la secretaria de Zapatero y a otros investigados del rescate a Plus Ultra.
26: Cadena SER. Servicios informativos.
27: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
28: Ai.
27: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho? I ell, sí, cap problema.
28: Ai, ai, ai.
27: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
26: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
29: Hi ha coses... Ràdio Manresa. El 95.8 FM.
5: Cadena SER.
7: Practiques esport i vols fer-ho en condicions òptimes? El CIMETIR de la Clínica Sant Josep de Manresa és el centre de medicina esportiva, traumatologia i rehabilitació de referència. Hi trobaràs un equip d'especialistes en medicina de l'esport, cirurgia ortopèdica, rehabilitació, fisioteràpia i nutrició. Si has de fer esport, demana cita i coneix el teu estat de salut. Informa-te'n a clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
8: Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcles s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
9: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
8: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
9: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
10: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som divendres, 12 de juny, Dia Mundial contra el Treball Infantil. Una data que ens va com en ell el dit pel programa que tot just arrenquem perquè té de protagonistes, ni més ni menys, que els infants, els joves i l'educació. I no, no parlarem de les vagues docents, si més no d'entrada, perquè ja sabeu que els programes en directe flueixen i són imprevisibles i mai sabem on acabaran. El que avui us volem donar a conèixer és el projecte Sambori, impulsat per Òmnium Cultural. Un projecte que va néixer ja fa uns quants anys amb l'objectiu de promoure la creació col·lectiva, artística i cultural d'estudiants tant de primària com de secundària, per tal d'empoderar culturalment el seu sentiment de pertinença a la comunitat a través de l'ús de la llengua catalana. I com ho fan, això? Doncs des d'Òmnium s'encarrega a les escoles i instituts que decideixen prendre part d'aquesta iniciativa que creïn un projecte audiovisual que tingui la llengua i la cohesió social com a pals de paller. Aquest any al Bages s'hi han presentat un total de 5 centres educatius, dels quals han anat alhora. Un és l'Institut Escola Bernola d'Avinyó, l'Escola Badruna de Navàs, l'Institut Lluís de Peguera i llavors tenim l'Escola Jeroni de Moragues d'Empans i l'Escola Flama que han fet el projecte conjuntament. Per parlar del Sambori, de llengua i d'educació i de tot el que vagi sorgint, tenim amb nosaltres la presidenta d'Òmnium Cultural Bages Moianès, la Sílvia Sant Feliu. Com estàs, Sílvia?
1: Molt bé, bon dia.
0: Bé. Al seu costat tenim la Marta Buixadera, mestra de l'Escola Flama. Com estàs, Marta?
2: Hola, bon dia.
0: Aneu molt ben conjuntades, que us heu trucat abans de...
2: Ens hem posat d'acord,
0: I, com un divendres cada 15 dies, ens acompanya el nostre estimat Jordi Tiquis Friquis o Jordi Lorente, que cadascú l'agafi per on vulgui. Potser una estona seràs el Tiquis Friquis, una estona el Lorente...
3: Va com va, no se sap mai, no?
0: Va com va.
3: Ja ho veurem.
0: Em fa gràcia perquè el Jordi, quan li vaig dir parlarem sobretot del Premi Sambori, et va fer molta il·lusió.
3: Home, sí, perquè hi havíem... Quan estàvem a escoles de primària, a Fonollosa, hi havíem participat, ja d'entrada amb els relats i amb els contes i això, i ens havia agradat molt de participar, i crec que és un tema molt, molt bonic i que de fet, no, que s'encengui la flama des del País Valencià, que ja costa prou, no, i que arribi fins aquí donant-li nosaltres forma i tal. Jo crec que, bueno, ja en parleu més bé vosaltres de com s'ha anat actualitzant tot plegat, no? Perquè penso que...
0: Correcte. És que és això, eh? Ara parlaves literaris, no? Premis literaris van néixer sent uns premis literaris, però ara ja no.
3: És a dir, els havíem fet.
0: Clar, quants anys fa dels Premis Sambori i com han anat evolucionant?
1: Sílvia? Es va crear al País Valencià l'any 1998.
0: Imagina't, mare de Déu.
1: Com a premi literari. Llavors, el 2004, si no ho dic malament, Òmnium Cultural el va entomar i el va transformar.
0: Per tant, es crea no des d'Òmnium,
1: no,
0: sinó...
1: No. O sigui, hem de dir, donem-li el valor que té, no? Que el País Valencià, com amb moltes altres coses, és la
0: llavor.
1: La llavor i la flama que engega moltes coses que després nosaltres podem entomar com a països catalans o que després desenvolupem, no? I llavors el que sí que ell recorda el Jordi, com al principi era un certamen més literari.
3: Sí,
1: literari,
3: més concurs, més,
1: sí,
3: no?
1: I ara fa, crec que és la cinquena edició, fa 5 anys, que ja es va transformar el format i es fa una obra... més interdisciplinar, si li vols dir així.
2: Audiovisual, pot... interdisciplinar, de cooperació amb la comunitat, no?
1: Que hi pot incloure, doncs, des d'això, audiovisual o incloure arts escèniques i altres tipus d'arts, i s'acaba fent una obra més multidisciplinar, que ara queda molt bé de dir-ho, però que també porta més feina, no sé vosaltres,
0: clar,
1: no?
0: En parlarem de la feina, però abans, perquè a mi em quedi clar, és a dir, des d'Òmnium, l'any 2004, s'agafa...
1: Sí, que abans era competitiu, o sigui, era un certamen literari competitiu, i deixa de ser competitiu.
0: El 2004?
1: A partir d'aquestes... Es va anar evolucionant, i llavors aquestes últimes edicions es fa... Doncs que s'apuntin als centres educatius que vulguin, que facin tota la feina, es proposen també persones que els puguin seguir o que els puguin assessorar, i després al final se'n fa una mostra, que la mostra també pot tenir diverses formats, i aquest any també innovem.
0: Sí.
1: Innovem,
0: ara
1: no?
0: En parlarem, però és que jo encara... O sigui, des d'Òmnium s'us diu a cada seu... És a dir, jo què sé, Òmnium Central. Escolta, Bages Moianès, vosaltres us encarregueu de les escoles de la vostra zona. Escolta, Maresme, us encarregueu vosaltres de l'escola de la vostra zona. Com funciona exactament?
1: Això, Òmnium, a l'hora d'entomar-ho, també fa que ha nascut a València i que a partir d'això del que es pugui fer es pugui escampar en tots els països catalans. És una mica, i repetim països catalans una mica perquè,
0: sí, sí.
1: Perquè l'àmbit de llengua és molt ampli. Uh-huh. I nosaltres ho tenim molt clar, però a vegades encara ens n'oblidem, no? I tornem a aquest centralisme. No?
3: El que passa, Sílvia, que el País Valencià tinc entès que encara continuen donant sí. premis. Com,
1: ells han mantingut aquest, la seva.
3: Aquest format l'han mantingut.
1: Mantingut vale. Aquest punt competitiu, que està molt bé a vegades fer certàmens competitius, i ja n'hi deu haver d'altres, però aquest en tot cas ha volgut anar cap a un altre.
3: Hi ha una cosa molt xula que igual coincidiu també vosaltres, que és el fet de poder-ho escampar a totes les etapes i cicles d'aguts i per haver, eh? Fins i tot escola d'adults, escoles d'idiomes, bueno, no sé. Penso que almenys el Sambori com a concurs literari a València té aquest sentit, no? No sé si vosaltres també... Ho heu escampat a tots els públics, a tota la...
0: Com es divulga?
3: Sí.
0: Com es divulga?
3: I a tots a tot el tipus d'etapes educatives.
0: I també
3: dir,
0: potser
3: no?
0: La Marta, és a dir, com us en assabenteu, perquè és el que et deia, per això. No sé si és des d'Òmnium Central, des d'Òmnium Barcelona, que es fa un mailing a tots els centres que tenen registrats, de tot Catalunya, o es delega a cada comarca la seu que hi hagi allà d'Òmnium que s'encarregui una miqueta doncs, de divulgar i de fer arribar que existeix.
2: Nosaltres, a La Flama, ara ja és el quart any que hi participem i, de fet, el primer any, quan hi vam participar, ho teníem més entès com uns premis Sambori, com encara la part antiga i més literària, perquè el primer any que hi vam participar el que vam fer van ser uns contes narrats que vam gravar, o sigui, els nens van fer un relat i després el vam passar a vídeo amb titelles i això és el que vam presentar. Més amb la idea de Premi Sambori, potser tampoc ens vam llegir molt bé el que havíem de fer.
0: Confiança
2: però
0: absoluta, eh?
2: Nosaltres vam entregar això, vam entregar els treballs dels nens, que eren unes narracions...
3: La tradició
2: gravades,
3: humana,
2: no? Sí, i després sí que ja va ser potser els altres anys que ens vam llegir una mica millor.
0: Vale.
2: I vam anar canviant una mica... el que hem anat presentant. Però sí que el primer any va ser una mica...
0: Sí.
2: A la part aquesta antiga.
1: Jo crec que la sensació, tampoc... el seguiment de com va la informació, però crec que hi ha molts centres que ja tenen una tradició de presentar-s'hi any rere any. I algun any sí que, quan en parlem, i diem, ostres, aquest any tenim... que pel que sigui alguna raó, un centre ha deixat de participar-hi, pel que sigui... i altres que de cop s'hi sumen. I com ha arribat aquesta informació? Doncs
0: això.
1: Suposo que com altres projectes troncals i estratègics d'Òmnium, doncs se'n fa una difusió pels canals que toqui.
0: Però ara, des d'Òmnium Central.
1: Sí, a veure, Òmnium és tot, però Òmnium, hi ha un Òmnium, no?, que és Òmnium, que si li podem dir central, però bueno, sempre acaben sent centralistes, no? Però el que passa que després, des de cada territorial... doncs ens encarreguem d'estar més propers al territori, altres som més capaços d'entendre doncs, que, aquesta, per exemple, aquesta col·laboració que s'estava fent Flama i Genònia de Moragues, doncs, aquest valor que té, perquè només sentint-ho ja te n'adones del que implica. Mm-hmm. En canvi, potser des d'una visió més barcelonina, veuran un llistat de centres i ho valoraran, però no tindran aquest, saps? O dir, doncs, que presenten des de... a Navàs o altres llocs, no? Mm-hmm. Dir...
0: Clar, tu, Marta, dius que fa 4 anys que a La Flama hi participeu. Fa 4 o 5 anys tu que ets a La Flama, ara.
2: Fa 4 anys, és el primer any que sóc a La Flama.
0: Per tant, tu, quan arribes a La Flama, aquests premis ja els coneixes o te'ls donen a conèixer
2: no,
0: a La Flama?
2: No, jo no els coneixia, me'ls van donar a conèixer a La Flama, van dir, mira, seria interessant participar des de la part aquesta literària en uns premis o en un projecte, en aquest cas en el Sambori, i ens van preguntar a mi i al Marc en aquell moment ho voleu entomar i voleu participar? I vam dir sí, sí. Uh-huh. I va ser a partir d'aquell any que, curs rere curs, hem anat participant de diferents projectes i de diferents maneres.
0: Clar, ara potser per l'audiència... tots esteu bastant familiaritzats amb el món educatiu, no? I amb la realitat que suposa estar el dia a dia a l'aula i una programació per complir. Però, clar, el Bages i el Moianès, que en aquest cas Òmnium és Bages-Moianès, hi ha molts centres educatius i resulta que només se n'hi han presentat 5. Llavors, la gent que ens miri des de casa ho ha d'entendre com un fracàs del projecte ho ha d'entendre, com ho ha d'entendre?
1: Jo només voldria dir que és un projecte més dels molts que es poden entomar.
0: Això ho volia anar.
1: O sigui, en tot cas, no vol dir que les escoles, els centres que no s'hi hagin participat és que no estan a favor de la llengua o que no volen participar en anar a actes o en projectes que incloguin doncs, el foment de la llengua oral. El Sembori serveix perquè alguns centres, que segurament tots ja van molt plens d'activitats, a més a més, vulguin participar en aquest projecte. Però no és una adhesió que implica que si no t'hi adhereixes no participes o no estàs fent actes o no estàs fent coses. És, jo crec que un bon projecte, però que porta feina, que vol dir que dels horaris que teniu i que teniu unes programacions i has de dedicar unes hores a crear, no? A pensar primer què es farà, perquè clar, si hi ha d'haver audiovisual o part art escènica s'han d'escriure uns guions, llavors s'ha de gravar, s'ha d'editar, és un projecte
0: que
1: transversal,
0: hores,
1: important,
0: sí.
1: Llavors jo crec que pot créixer i benvinguts siguin els centres que s'hi vulguin implicar,

0: de P5, de primària, doncs entomem aquest projecte com altres cursos fan altres coses
1: Sí,
0: i com bonament podem ho arribem a tot.
2: Deixeu-me comentar que, per exemple, hi ha un altre premi, que és el Premi Atrapa Llibres de Literatura Infantil i Juvenil, on, bueno, aquí al Baix hi ha hagut un creixement exponencial, no?, a nivell de participació d'escoles. Evidentment, és potser més senzill, no? És, bueno, més senzill.
0: Bueno,
2: has de dedicar hores de lectura als llibres que s'han de premiar, etcètera, etcètera, no? I tenim la sort que hem tingut un abanderat, no?, l'incombustible Agustí Lleida, que ha anat pregonant per totes les escoles del Bages i més enllà, poder, no?, de la Catalunya Central, més ben dit, doncs per intentar participar. I la participació en els darrers anys ha anat pujant amb escreix, eh? I, de fet, ahir dijous es feia la gala de premis, amb molt èxit.
1: Atrapa Llibres.
2: Sí, d'Atrapa
1: Llibres.
2: On es
1: va fer, Jordi?
2: Crec que a Barcelona. Ara
1: perquè un any va ser Manresa.
2: Sí.
1: I la Flama
2: sí,
1: també hi participa.
0: La Flama hi participem des de ja fa molt temps.
2: Sí,
0: jo, bueno, els 4 anys que he estat a l'escola, s'ha fet i ja ve de lluny.
1: Val.
2: Un projecte molt bonic alhora, també, no?
1: Tornant al Sembori, però també als projectes. Per què és important participar en aquest tipus de projectes? La deixo oberta, eh? Sobretot els que sou més docents, com a grup classe, com a escola.
2: Sí.
1: Per què és important?
2: Home, jo pensant des del punt de vista de dinamització sociocultural, és lògic que intentar crear iniciatives que ajuntin diferents escoles, diferents comunitats, hosti, ens fa donar sentit aquesta paraula, no? La paraula de comunitat, no? Jo voldria afegir que és un detall que hem dit així de passada, que amb les escoles que heu esmentat, hi ha escoles públiques, però també hi ha una escola per diversitat funcional psíquica, no? El Jeroni de Moragues, etcètera, etcètera. Vull dir que en aquest sentit, això de dir, ostres, tots participem d'això, i entenem que és útil, no? I aquí hi ha una lluita clara, que per això darrere hi ha Òmnium i n'estem orgullosos, no?, que és el tema de la llengua catalana, no? Que si es faciliten eines de motivadores, etcètera, etcètera, per augmentar el domini i l'ús del català, ostres, benvinguts siguin els projectes, eh? Atrapa Llibres,
1: Marta,
2: Sembori, etcètera.
1: Tu per què penses que és important? I si vols després, explica'ns una mica com ha sigut el vostre cas, com heu gestat el projecte, com s'us acudeix que Jeroni de Moragues s'assumi.
0: Per nosaltres és important també participar en aquests projectes perquè a l'escola al final també hi ha molts treballs individuals que cada alumne fa la seva feina i el fet de poder fer un treball conjunt, no?, aporta riquesa i sobre si és un treball de llengua catalana encara més. I doncs cada any havíem participat en solitari des de l'escola. I aquest any va ser, hem de fer alguna cosa, no?, perquè les bases del Sembori parla d'aquesta comunitat. I clar, nosaltres aquí en una urbanització on no tenim res, no?, hi ha una gasolinera i poca cosa
1: Correcte.
0: Més, vam dir, ostres, hem de buscar. I vam dir, ja que cap una banda, tenim 5 minuts caminant cap al Parc de l'Agulla, ostres, si anem cap a l'altra banda, no?, trobem tot el recinte d'Empans, no?, on hi ha l'escola Jeroni de Moragues, que potser els interessaria participar en nosaltres. Ells no coneixien aquest projecte, vaig fer una trucada a l'escola i vaig dir, mira, que som els companys d'aquí al costat de l'escola Flama, busquem algú que vulgui participar en nosaltres, a veure si hi hagués algun grup de la vostra escola que volgués entomar també aquest projecte juntament. I sí, al cap d'uns dies vaig rebre un correu d'una de les classes que em van dir, sí, ens agradaria participar amb vosaltres al projecte Sembori. I clar, em van dir, som una classe de 10 nens. I clar, nosaltres érem dues classes de 25, 50 nens, ells 10. I vaig dir, ostres, no hi hauria algun altre grup també interessant, no?, per participar i fer una mica més de volum. I
1: més equitatiu, no?
0: I sí, de seguida vam buscar un parell de classes més, per tant, vam fer tot aquest projecte de col·laboració i trobades amb tres classes del Jeroni de Moragues i les dues classes de P5 de l'escola.
2: Això es crea comunitat,
1: Això es crea comunitat.
2: Això està així, i sinergies.
1: El de més són tonteries, sí, però clar, La proposta de contactar amb Jeroni de Moragues és dels

0: tu i l'altra tutoria de cinquè.
1: Sí, va.
0: Els alumnes encara aquí no hi havien intervingut.
1: No, aquí els alumnes no hi havien intervingut. Sí que des de l'Escola Flama molts cops s'han fet alguns projectes de col·laboració amb l'Escola Geroni de Moragues. Si hi ha hagut algun alumne que fes escolarització compartida, sempre s'havien fet algunes trobades, però no s'havia anat més enllà. I vam pensar que aquest era el moment i que es podia portar a terme i que seria un projecte enriquidor.
0: Clar, un cop tenim els partners de projecte, heu de decidir quin projecte serà, no? Perquè si s'ha de convertir en audiovisual, és a dir, llavors aquí sí que hi entren els alumnes a intentar teixir el guió o l'esqueleta de...
1: Bueno, en aquest projecte no vam anar tampoc molt enllà, simplement que el nostre objectiu era fer trobades, no? Que tant els nostres alumnes com els de l'Escola Geroni de Moragues trobessin espais de cultura, d'espais d'expressió cultural, de dansa, de contes, on poguessin compartir junts alumnes diferents, però que poguessin compartir aquest espai conjuntament. I la nostra part audiovisual ha sigut documentar aquestes trobades, és a dir, hem anat fent recull de vídeos i al final ho hem ajuntat nosaltres.
0: Ha sortit algun, hem anat posant imatges de tots els projectes presentats i anava sortint el vostre també. Què t'endús com a mestra d'aquest projecte d'aquest any?
1: Veure com els alumnes esperaven la següent trobada, de conèixer aquests alumnes, perquè primer vam fer... ens vam presentar a través de cartes, per tant, nosaltres els vam escriure una carta.
0: Això ja és una competència, no?
1: I vam rebre una carta de cada una de les classes. Per tant, veure com els nens i nenes de la classe, i Marta, quan els coneixerem, quan hi anirem, quan vindran, no? Veure que tenien ganes de participar en aquest projecte, doncs això és el que ens emportem. Aquesta part, que els alumnes ho han viscut molt, molt bé i els ha agradat molt.
2: Em sembla que des del Sambori es proposaven també, no sé si ho heu pogut fer, d'ajudes a nivell d'assessoraments i això. No sé si heu pogut...
1: Nosaltres no en vam demanar cap, perquè ja hem anat directe, ja el coneixíem el projecte i hem anat.
0: Sobradíssim, sobradíssim.
3: Sí, que a vegades pot passar que la proposta o el que vol generar cada centre és molt ambiciós i està molt bé, i que llavors a nivell tècnic hi ha escoles que estan molt preparades o perquè ja tenen... A vegades hi ha escoles que, parlo de Fonollosa, tenen un programa de ràdio, no? O altres escoles que potser entren en el món audiovisual i hi ha més el dia a dia. Hi ha altres que de cop volen fer alguna cosa, potser fins i tot de ficció, volen fer com un curtmetratge, i llavors es troben que no tenen la tècnica. Hi ha l'oferiment d'un assessorament per dur a terme aquestes idees, que hi ha aquest punt de llibertat, que cada centre, doncs, pel que necessiti en cada moment, per altres coses que ja ha provat en anys anteriors, es pugui fer, i si llavors el topall és que tècnicament no tenim les eines, des de Òmnium s'ofereix aquest assessorament.
0: Clar, com passa de ser uns premis literaris a ser uns premis audiovisuals? I què vol dir que siguin uns premis audiovisuals? Vol dir que han de ser els mateixos infants qui han d'agafar la càmera i gravar? Han de ser... Clar, ja parlaves de llibertat. Hi ha molta llibertat també d'interpretació en les bases o...?
3: Jo entenc que sí, perquè realment els resultats i el que es presenta cada any és molt diferent.
0: Sí.
3: I això que deies tu, clar, et trobaria molt interessant que un centre decideixi que qui realitza aquell treball són tots els alumnes assessorats, però que agafin les càmeres, que editin, però jo no sé si això després es pot fer i el que han de fer potser és posar-se davant de la càmera i algú d'adult ha de fer... Nosaltres no sé com ho heu realitzat.
1: Nosaltres hem fet anys de tot. Anys que sí que ho han gravat tots els nens i que han fet ells l'edició, o aquest any teníem un handicap que teníem molts alumnes amb drets d'imatge que no podien sortir. I això ens ha fet fer que jo mateixa fes el vídeo amb l'ajuda de les mestres del Geroni de Moragues, anar-me dient aquest nen s'ha de tapar, aquesta cara tapada, i ens ha sigut més difícil que els alumnes no es poguessin fer el muntatge, però sí que altres anys ho havien entomat els nens.
0: Clar,
2: jo crec que és molt, molt interessant el tomb que s'hi ha donat, no? És a dir, primerament entès com un concurs individual, no? Tu presentes el teu, i ara és ben bé un treball col·lectiu, no? Un treball d'equip, com si diguéssim, no? I amb la qual cosa, ostres, jo crec que s'hi dona un plus, que s'hi dona un valor afegit al que és l'experiència pedagògica, no?, en aquest sentit.
0: I més atractiu pels alumnes, no? Perquè sí. Quants premis literaris hi ha? Ostres, si vols, però, fins i tot el de la mateixa escola que per Sant Jordi fa el certamen, no? Com si diguéssim, llavors aquesta mena, que ja no són uns premis, abans sí que ho eren, ara ja no ho són, però és un projecte que tu et presentes i que, a més, hi ha càmeres, que hi ha, diguéssim, que és com una manera d'apropar-te
3: a... Es fa un ús de la llengua oral, no? Que també és una cosa que també és necessari que...
0: Porta al carrer, no?
3: Sí, que moltes vegades sembla que podria ser, jo no ho dic i no, en cap cas, però que està bé escriure-la i presentar-te potser, però després jo no en faré un ús, no? En canvi aquí no, es fa un ús oral, que a més es crea un contingut digital, que són nanos de primària, 5è, 6è, i alguns ja d'ESO, i que pensen que generar continguts que després ells més endavant potser penjaran a xarxes en català és perfectament vàlid també, no? Que sembla que molts, en algunes edats, associen l'audiovisual potser no al català, no? I en canvi aquí...
0: Doncs mira, ara veiem aquí el de l'Escola Badruna de Navàs, que, clar, després explicarem com la gent des de casa podrà veure tots aquests vídeos. Aquest és el d'Avinyó, però el Navàs, per exemple, van optar per fer un videopodcast en què una de les alumnes entrevistava la seva àvia. I gravaven els mateixos alumnes, però, bueno, també és una manera, no?, de... I aquests nanos d'Avinyó, el rap per la igualtat, no? Un rap que han creat ells, i amb una càmera estàtica, doncs tots sortint, mira-te'ls. I llavors hi havia els de Lluís de Peguera, que són aquests, amb la cançó d'Oques Grasses, ara em surt la melodia, però no, la gent que estimo. Clar, es graven en un estudi professional, cantant aquesta cançó en català, que ja és com un himne, no?, també. Vull dir que és molt interessant, no? Llavors, durant molts anys, Sílvia, bueno, molts anys, els anys que fes que se celebrava el Sant Bori també aquí, s'havia fet la mostra, que em parlaves.
3: Exacte.
0: I la mostra on es feia?
3: Era la mostra que el que es reunia és com no només Bages Moianès, sinó el que seria la Catalunya Central. Sí que recordo l'anterior, o sigui, l'any passat vam anar a Porreig, que ens van acollir molt allà al poliesportiu al costat de l'Institut de Porreig, i crec que fa 2 anys a Igualada.
1: A Igualada, sí, Igualada. Fa 2 anys vam anar a Igualada, i que va ser una trobada on tots els centres que havia, de la Catalunya Central que havien participat ens van preparar tot d'activitats de lliure circulació, on els nens anaven pel recinte, on hi havia propostes de robòtica, propostes de dibuix, propostes de teatre, i era realment molt xulo, i aquest any s'ha trobat una mica a faltar, perquè els nens que tenen germans, que sabien, no?, el que havien fet altres anys, aquest any...
0: Això d'aquí, aquesta iniciativa de fer-ho tan xulo, de qui va ser?
3: D'Òmnium, les pròpies festes Samboris, que es deien, o trobades, o...
1: Sí, festes Sambori.
3: Les festes Sambori, doncs, per àrees, no només comarcals, sinó ja una mica més àmplies, doncs es feien això, una trobada que intentava que sigui molt itinerant, o sigui, des de la Catalunya Central, doncs, Anoia, Porreig, que ja som al Berguedà, i també trobar de poques hores, però que hi passen tantes coses, i que sí, que doncs, notes que... Bueno, els centres, com a mínim, es veuen. Potser no es barregen, però,
1: bueno, sí, perquè al final acabaven interactuant, perquè ells entraven lliurement a l'activitat que volien, i a l'activitat de teatre coincidien 4 nens de la Flama, 4 nens d'una escola d'Igualada, 4 nens d'una altra escola d'on fos.
0: Sí,
1: per tant, eren moments de que normalment no fem activitats a la nostra escola, anem de sortida a la nostra escola, però aquest espai de poder interactuar amb altres centres...
3: I a més hi ha activitats això d'esport, de dansa urbana, d'art, de joc...
0: I això, com és que aquest any no es fa?
3: Et diria
2: ai,
3: que pot ser tan prosaic com a vegades doncs, que per pressupost, el que suposa, penses doncs, aquest projecte que és tan interessant, potser organitzar aquestes festes s'endú una molt bona part del pressupost, aquesta festa final, que és molt agraïda, però a vegades el pressupost dius doncs, potser arribarà més gent si el dediquem a una altra part de dintre del propi projecte i no només en aquesta festa final. I llavors doncs, això sí que ve donat una mica dels que dissenyen tot el projecte i llavors aquest any ja es va dir que no es faria aquesta festa final.
0: En cap regió de Catalunya.
3: No, i cada... Si li vols dir regió així, hem buscat maneres. Jo, ara, ja en parlarem, però jo estic molt contenta
0: sí,
3: del què farem. Jo diria que encara...
0: Ja en podem parlar. Tu no ho saps, Jordi?
2: Oh, jo a veure,
3: Tu, Mario, crec que ja hem sortit...
1: Bueno, sí, m'han donat alguna pista.
0: T'han donat alguna pista. A veure, no sé a quin mes ens hem de remuntar, però va venir a veure el Jordi Estrada, que avui hauria de ser aquí i que el saludem, Jordi, i Laura, que vagi tot molt bé. Va venir-me a veure el Jordi Estrada i em va dir, t'he de fer una proposta, el Jordi també forma part de l'Òmnium, Bages Moianès.
3: És qui entoma també el projecte, projecte Sant Bori, fa tot el seguiment.
0: Exacte, des d'aquí a la comarca. I em va dir, escolta'm, aquest any no es farà la festa Sant Bori, però, ostres, nosaltres tenim moltes ganes que aquests vídeos o aquests documents audiovisuals que haurà creat cada escola participant, no sé, es donessin una mica a conèixer. Què et sembla que es podria fer des de Canal Taronja? I li vaig dir... Clar, això era molt al principi, que jo entrés com a directora. És a dir, deixa'm pensar un moment. I em va semblar que, primer de tot, ens podríem mirar, ja que és una cosa audiovisual, i aquí ens dediquem a això, doncs amb tots els companys de l'equip, a mirar-nos tots els vídeos, decidir un que potser sobresortís més a nivell de poder qualitat tècnica o un compendi de tot, però passar-los tots durant una setmana després de l'informatiu. I el que ens hagués cridat una miqueta més l'atenció, més a nivell visual, anar in situ a l'escola en qüestió i fer un petit reportatget amb els alumnes protagonistes. Llavors, com que hi ha 4 projectes audiovisuals, la setmana que ve, després de l'informatiu de dilluns, se'n veurà un. Després de l'informatiu de dimarts, se'n veurà un altre. Després del dimecres, un altre. Després del dijous, un altre. I divendres, el reportatge de l'escola, diguéssim, amb el vídeo que ens ha semblat.
2: Que destaqueu.
0: Més. Sí, que destaquem. I és una manera que segurament arribarà a molta més gent que no pas amb les festes, no? Llavors, doncs, trobo que encara ho hem arreglat prou bé.
3: I al contrari, penso que, a veure, sí, no? Aquesta festa li trobo tota la part bona per aquesta trobada, però cada cop un mitjà amb una difusió...
0: Sí, sí.
3: Ostres, encantats que aquests treballs acabin, si li vols dir així, d'una manera molt orgànica, de dir, ostres, heu fet tota una feina i això s'exposa en un mitjà de difusió global al nostre territori. Llavors...
0: I no deixa de ser una mica cohesió social, perquè la televisió en directe, ara mateix, qui la consumeix, sobretot, són un grup de persones amb una mitjana d'edat més alta, no? Doncs això de dir, iaia, posem-nos aquí, que ara, per Canal Taronja, sortirà el meu vídeo.
1: Sí,
0: no?
1: Els infants s'ho agrairan, perquè molt pocs segurament veuen la tele en directe, no? Estan acostumats més a fer servir mòbils i tablets que miren el contingut que volen el moment que volen, no? I quan els diguem que tal dia, tal hora sortirà el seu vídeo per la tele, jo crec que estaran molt contents, no? De poder seure amb la família davant de la tele i poder-se mirar aquells moments.
3: Seria molt bonic veure el moment, Marta, en el moment
0: sí,
3: que us
0: exacte.
3: Expliqueu, eh?
0: Pots. Bueno, podeu gravar-ho i podeu gravar que cada nen i nena posi una càmera mentre es miri la reacció. Home, això ja seria pel Premi Sant Bori de l'any següent.
3: Mira, ja estàs donant idea.
1: Ja podem començar a generar contingut.
0: Exacte.
2: Sí, jo em meravella molt la diversitat, perdoneu. Aquí torni a insistir.
0: No,
2: és que és un institut, una escola privada, una escola pública, una escola amb alumnat de diversitat funcional, psíquica...
0: Un institut-escola.
2: Institut-escola. És a dir, aquí hi ha una varietat que bueno, l'any que ve, un mes de cada, ja ho tenim, eh? Vull dir que és...
0: I la sort que hi ha, bueno, sort, que els mestres que treballen a la pública de vegades salten a altres escoles. I potser quan salten a altres escoles, ells ja venen amb el Sant Bori, potser aquella escola no coneixia el Sant Bori i el va escampant una mica, no? Potser des de Canal Taronja també, escolta'm, potser tenim molts mestres de primària i de secundària del Bages que miren Canal Taronja i l'informatiu cada dia i que a partir d'aquí doncs el Sant Bori pot créixer, no? Perquè ara mateix... No sé si, Marta, la flama és una mica un oasi, però la llengua en general catalana, tu que ja fa temps que et dediques al magisteri, com veus que està?
1: Sí que és veritat que a la flama, tu alhora al pati sents els nens parlar en català.
0: Al pati també, eh? Uh-huh.
1: Però, clar, pots anar a altres escoles on he treballat que comença a disminuir aquesta quantitat d'alumnat que alhora al pati amb els seus companys, amb els seus iguals, es dirigeixen entre uns i altres en castellà.
0: I... realment, tu que estàs dintre del sector, i tu també, Jordi, i tu, Sílvia, també, amb la docència també t'ha acompanyat molt, encara que sigui a nivell teatral. Ho percebeu, això? És a dir, el català en les generacions que venen està perdent molta pistonada?
2: Jo, si puc parlar...
3: I tant, és
2: a nivell de... Jo tinc l'experiència d'aquesta setmana passada mateix fent un taller a l'institut amb nanos de primer d'ESO.
0: El Guillem Catà?
2: El Guillem Catà, uh-huh. Sí. I ostres, i veure que el llenguatge, el vocabulari que utilitzàvem, per exemple, dels colors, era en castellà. I anava dient, no, ara es mou el blau, ara es mou el vermell, el rojo. Ostres, tu, aquí necessitem fer feina i necessitem ser molt conscients de que realment això, doncs, d'alguna manera... se'ns escapa, no? Uh-huh. Se'ns escapa i cal abocar-hi recursos, abocar-hi idees, personal...
0: Sensibilització, també, sí, molt important.
3: No, anava a dir que en l'àmbit teatral, jo també, a vegades, també en si mateix és un oasi, eh?
0: És un altre món, eh?
3: Sí, per tant, aquí ja no puc exemplificar res. Però sí que és cert, i ho sabreu més els docents, que el joc... i el teatre jo sempre el defenso com un joc, eh? Però en el joc el que fas és imitar referents que pots tenir. Si tu el teu referent de qui juga a futbol i el que sents és que parla en castellà, encara que siguin alumnes catalanoparlants, segurament en un altre àmbit potser entre ells s'expressaran en català, però potser si estan jugant a futbol fan servir vocabulari que senten, no? No sé, eh? I aquí m'hi fico... I jo crec que és interessant, doncs, que anem directes a aquests referents, no? Doncs que des de l'esport també rebin, doncs, inputs en català, que des de les xarxes, els que ja tenen accés a continguts digitals, també els sentin que hi ha creadors de contingut interessants per ells, que s'expressin en català, que hi hagi ficció en català, i això es traslladarà en el seu dia a dia i en el seu espai de joc, crec.
0: Clar, Marta.
3: Perquè es reprodueixen, si veuen pel·lícules en castellà o consumeixen vídeos, després el joc que faran, perquè el joc ve d'aquí, serà potser en castellà perquè sentiran aquests...
2: Sí, hem de lluitar perquè els patis siguin en català, eh? Pugui haver-hi...
0: Clar, quins són els referents ara, per exemple, tu que estàs en una classe de 5è, que tenen, què, 10 anys?
1: Ara estan fent els 11 anys.
0: Estan fent els 11 anys. Ara mateix, quins són els referents màxims?
1: Jugadors de futbol, cantants...
0: Però quins? La Mini Amal i de cantants... L'Aitana, no?
1: L'Aitana, sí.
2: Ah, sí, no.
0: Clar.
3: Sí, sí. Crec que escoltin Oques Grasses o...
1: Bueno, que sí, sí. Que també hi són, que escolten música també en català. Sí, sí, ara la cançó es diu... No es diu Pistatxo, es diu Fastuc. Ara és un top a l'escola.
0: No sé ni quina és, jo aquesta. De qui és?
2: Xula.
1: Jo és que també sóc molt dolenta amb aquests temes, eh?
0: No es diu Pistatxo, es diu Fastuc, eh? No
2: faig cantar.
0: No, ja l'escoltaré. Escolteu, sabeu que el Jordi, sempre que ve, té com unes quantes seccionetes en què ens desvetlla ens fa coneixedores de coneixements que segurament que si no ens els donés ell, doncs no hi arribaríem a tocar, no? Llavors, tens la dada friki.
2: Vinga, va, anem per la dada friki, que a més, aquesta vegada m'ho he fet anar bé i lliga'm perfectament amb el premi, el certamen, millor dit, Sant Bori, no? Que és el tema de dir, sabeu què vol dir Sant Bori?
0: No, alumna avantatjada.
2: Sí,
3: però endavant, Jordi.
2: Ho explico jo. Sí. Sant Bori és l'expressió valenciana, no? Per dir el nostre nostrat joc de la xerranca, no? Que de fet en diem...
0: Sí?
2: Sí. En diem xerranca, però té mil i un noms, eh? També es diu el tello, també es diu la setmana, també es diu aixerrancar, xanca... Hi ha mil maneres, eh? Moltes maneres d'anomenar aquest joc que hem vist mil i una vegades, no? De normalment nens, no? que guixen al terra una sèrie de caselles i amb una pedra van intentant, a base de saltets i de xerrancar-se, quan ja dos quadres, per això deu ser el tema de la xerranca i deu venir d'aquí lo d'aixerrancar-se, no? Doncs bueno, intenten doncs, superar una sèrie de proves. No? Ara tiro la pedra més lluny i la recullo, vaig a peu coix, etcètera, etcètera. És un record de l'infantesa. I jo diria que d'alguna manera en alguns patis encara es preserva, eh? Encara s'hi juga,
1: eh? Dibuixar de terra encara hi és.
0: Encara n'hi ha moltes de xerranques als patis de les escoles.
2: I crec que hi hauríem de jugar, eh? Perquè realment té... Ara, l'edat de friki d'això, no us porto si s'ha venut i no, perquè no és un joc immaterial, no és un bé immaterial, no?
0: Qui se'l va inventar, poder? No,
2: no, això no se sap, malauradament. Però de quan us imagineu... que deu ser la primera xerranca que s'ha trobat, va.
0: Mira,
2: la primera referència, eh? S'ha trobat més bé referències al joc de la xerranca. Va, poseu-ho.
0: Jo et diria... És que no, ara potser...
2: El Sambori, va.
0: Però a tot el món, eh?
2: A tot el món, sí. Ens hem d'anar llunyet, eh? Ens hem d'anar lluny, eh?
0: Jo et diria el 1200.
2: El 1200, no, encara pots tirar enrere.
0: Però és que jo pensava en asteques, inques... Ah. Clar, és abans de Crist, eh?
2: Ah, no, doncs encara una mica... A prop del segle
1: I. Època dels
2: íbers. Gairebé. No, és el segle V abans de Crist. Imagineu, 500 anys abans del naixement de Crist. Vol dir que ara fa... 2.500 anys que es pot parlar de xerranques, d'algú que jugava a la xerranca, i se'n té la constància perquè això passa amb molt tema dels jocs, no? Que és el fet de que va sortir una normativa de que prohibien jugar a la xerranca. Que els budistes, no? algun deixeble budista va dir que aquesta pràctica de la xerranca no acaba de centrar-vos massa en el camí o el que sigui, i deixava constat que no es jugués, que els seus deixebles, sisplau, no juguessin a la xerranca. Cosa que ja sabeu que amb les prohibicions les coses s'escampen, no? I jo diria que és un tema que s'ha escampat per tot arreu.
0: Internacional, completament.
2: I gràcies a la cultura tradicional ho tenim molt ben escampat i tots tenim alguna referència a la xerranca. De fet, es veu també que els romans, els soldats romans, ho feien servir una mena de proposta de xerranca per exercicis militars.
0: Ah, sí?
2: Aquí ja deu ser... No sé com deu ser. No sé si anaven a peu coix, però alguna cosa feien per exercir-se a partir d'una xerranca dibuixada al terra. I després ja va venir moltes vegades s'ha reinterpretat en temes religiosos, no? Perquè, bueno, juguem a la setmana, que són els 7 dies, probablement l'última caselles és el cel, hi ha algunes caselles que li diuen l'infern si t'equivoques, etcètera, etcètera. No? Hi ha moltes varietats, eh? També de xerranques en trobem escampades per tot el món, i n'hi ha en forma de cargol, d'escala, bueno, hi ha mil i una xerranques.
0: I les maneres de jugar-hi també.
2: També són molt diferents, eh? A partir de salts, a partir de rituals, a partir d'aquesta destresa de la pedra i recollir-la, o de la pedra i posar-te-la al peu i intentar que no et caigui, etcètera, etcètera. No?
0: Com hi jugàveu vosaltres? Com hi jugàveu, si és que hi havíeu jugat? Jo em pensava que només s'hi jugava d'una manera, imagina't, eh?
2: N'hi ha moltes de maneres, eh? Hi ha algun recull que molt interessant de formes diferents de jugar a la xerranca. Aquí... Lo típic és tirar...
0: Pedra,
1: a la pedra.
0: Primer l'1.
2: Primer l'1, ara, sí.
0: Exacte, llavors, en peu coix o l'1? Agafes la pedra i tornes.
1: El número 1 sempre... hi ha la pedra, que ell no el pots tocar.
3: I has de tornar, la recull de tornada.
0: Exacte,
3: no?
0: És veritat. La recull de tornada. És veritat.
3: Vas...
2: Has d'arribar al cel, no? A l'última, a la
1: sala que sigui. Tornes, dins del 2, reculls la pedra de l'1...
0: I saltes la casera on hi ha la pedra. Ostres, és veritat. M'esteu desbloquejant records, ara. Ei, havia jugat molt, jo, a la xerranca.
2: Hem de reivindicar el Sambori, ja ho veieu. Sambori per totes bandes.
0: Exacte, completament. I de Sambori també a xerranca, cae la xerranca. És a dir, mira, ja aquí... Ja hem tancat el cercle, eh?
2: Fem associacions per tot arreu, eh?
0: Correcte. A veure, Jordi, què més ens portes?
2: Anem per l'animadari.
0: L'animadari, sí.
2: Anem a veure quines coses trobem i em matarien si no ho dic ara, eh? Vull dir que és la... aquest cap de setmana és la Festa Major de Sant Padó.
0: Correcte, no? Correcte.
2: I que ahir ja van fer de les seves, ja van córrer bous i històries d'aquestes.
0: Sí.
2: Ah, no, perdó, van fer l'emperxat. No, no, els...
0: Què és l'emperxat?
2: L'emperxat és l'inici de festa.
0: Vale.
2: I jo diria que és... Bueno, allà la idea més important és el fet de viure-ho amb penyes, no?
0: Completament.
2: Tot el poble de pertanya a la seva penya, no? I les seves penyes fan el seu...
0: I si ets de fora del poble, potser et costa entrar en alguna penya.
2: Ja, no, vull dir, és molt... no, però és una festa que entre el jovent, jo diria que amb les celebracions més multitudinàries, la de divendres i de dissabte, la gent s'hi ha apuntat. Eh?
0: Sí.
2: Però hi ha un programa força reeixit i jo, que amb aquestes coses soc més malaltís, he fixat que hi ha dues gincames, per si no, dic, ostres, tu, hi ha un dia que fan una gincama aborigen, aquí ja no em facis dir que deu ser, no tinc més informació, i estic molt encuriosit, vull dir que si algú ens fa 5 cèntims de què és la gincama aborigen...
0: Bueno, poder acabes amb una fulla davant i una altra al darrere,
2: sí,
0: saps?
2: No ho sé, però la cosa... La cosa té ganxo,
0: sí,
2: té ganxo,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Vull dir que...
0: I l'altra gincama?
2: L'altre és més gincama a seques. No hi havia cap altra informació.
3: Sense adjectius.
0: Sí. Jo sempre recordo que hi ha una cosa que es fa a la Festa Major de Sant Padó, que és el llançament de mòbils. Com
2: ostres.
0: Un campionat de llançament de mòbils o de telèfons. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però el nou o un de vell...
0: decideixes tu i llavors a veure qui et llença més lluny. Sí, aquest, això és una cosa que ja fa bastants anys que la fan, eh?
2: Sí, no l'he vist,
0: Ah, doncs potser aquest any tothom diu, jo no vull que se m'espatlli el telèfon.
2: He fet una ullada i de dir, ostres, a veure què és el que
0: et crida més l'atenció, eh? Hi ha algun grup de música, no sé si t'hi has fixat...
2: Sí, jo diria que hi ha la mitjanit,
0: vale.
2: Per allà dins...
3: Dissabte, potser. Bueno, anem-hi demà.
2: Sí, és que...
0: Exacte, anem-hi demà.
2: I consulteu el programa, que està ple de...
0: Tant per Instagram com per internet, com, no sé si en tenen de físics, però bueno.
2: Sí. Jo diria que avui és lo dels correbous que diuen ells, no? Treuen els bous aquests de foc, no?
0: Sí.
2: Aquí som de... No treuen els bous animal. No.
3: Això ja fa uns anys que va haver-hi...
2: Ui, ara hi va haver soroll. Ja hi va haver soroll.
0: Bueno, i encara hi és, eh? Vull dir, encara hi ha els favorables, és a dir, a veure com acaba.
2: I d'aquí hi ha una mica de relació entre la Festa Major de Manresa i la de Sant Padó, no? També tenim la figura del bou, que és aquell taler, no?
3: Taler.
2: Representa un taler d'aquella època i tal, no? I, ostres, ja està bé que Sant Padó igual s'han inspirat més amb l'animal, però, ostres, però estem... Uh-huh. Estem amb tradicions de foc, de terra, no?, que ens relacionen molt, no?, i que realment fan comunitat.
0: I
2: no?
0: Tant. I alguna altra cosa destacada aquest cap de setmana, Jordi?
2: Jo tenia com anar seguint, no?, aquesta de la primavera del barroc, tots aquests actes que s'estan fent...
3: Les espurnes.
0: Sí, les espurnes barroques.
2: Del barroc, això, no?
0: Però no s'acabaven el cap de setmana passat?
2: Jo diria que el 14, aquest diumenge,
0: sí,
2: encara fan una activitat que és barroc, 2 punts, l'art dels sentits. No? Hi ha una activitat familiar a 11:15 al Museu de Manresa per descobrir, jo diria, doncs, el barroc en tots els sentits.
0: I jo encara us en diré un parell més, eh? Perquè ahir dijous van venir el cofundador de la Cobla Ciutat de Manresa i des de l'Agrupació Cultural del Bages de l'Esbar Manresà, perquè aquest dissabte, o sigui demà a les 7 de la tarda, de 7 a 9, hi haurà una ballada popular de sardanes allà just a sota del casino, en homenatge al Francesc Joanola Reixac, coincidint amb el 135è aniversari del seu naixement, que és l'autor de sardanes català més prolífic i nascut a Tortellà, però que va fer tota la carrera a Manresa juntament amb els seus germans, que són els que van fundar la principal de Manresa, la cobla més longeva i més exitosa de la ciutat. I llavors, també, tant dissabte com diumenge, hi ha la Dimbaia, la festa africana Dimbaia, a la plaça Europa, amb activitats... Sempre la feien a darrere del casino, aquest any la fan a la plaça Europa. Llavors, és per posar en valor doncs la cultura africana i per conèixer-la. I també hi ha uns menjars allà, que recordo que hi vaig anar l'any passat.
2: Una proposta variada,
0: sí,
2: no?
0: Sí. Vull dir que tenim diverses coses i segur que ens deixem coses de municipis,
2: sí,
0: d'altres.
2: No, i es mouen moltes coses, eh?
0: Sí.
2: Vull dir que vas veient que ara amb el tema del bon temps, aquí començarem a sortir tots. Ja.
0: Correcte, correcte.
2: Sí.
0: Correcte.
2: Sí.
0: I sempre acabem el programa amb un haiku que ens diu el Jordi, o com a mínim una frase o un vers que ens fa pensar.
2: Com que no sóc entès amb haikus tampoc, i bueno, m'agraden, però ostres, em costa de trobar algú que pugui dir, va, a veure què em puc transmetre, que en trobaré. Avui he anat més pensant en tot aquest tema de l'educació, no? Vull dir, pensant en el Premi Sant Bori i tot plegat, i els moments que estem vivint, no? Una mica així, tot
0: molt convuls.
2: Sí, no? Amb una mica de trasbals, doncs hi ha la frase del Nelson Mandela, no? Aquesta, no sé si la recordeu, però vaig a llegir-la tal qual perquè no em perdi, no? Diu, l'educació és l'arma més poderosa que pots fer servir per canviar el món. I crec que és ben cert, i que per això hi hem d'apostar amb l'educació, no? Mm-hmm. És xulo això de dir que es pot fer servir, no? Perquè deu haver armes que no s'han de fer servir, no? Vull dir que,
0: correcte. Doncs... I ens quedem amb aquesta frase des d'aquí, Canal Taronja, tot el suport als i les docents de casa nostra, a veure si resol el més aviat possible tot aquest enrenou. I escolteu, la setmana que ve, després de l'informatiu, tothom enganxat a Canal Taronja per mirar tots els projectes finals,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Marta, Sílvia, Jordi, moltíssimes gràcies, que tingueu un gran cap de setmana.
3: Gràcies.
0: I amb vosaltres, estimada audiència, ens retrobem dilluns a una nova entrega del Passeu. Que vagi bé!

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: La una en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Zapatero investigado también por delito fiscal y por contrabando. El expresidente del gobierno suma estos dos nuevos presuntos delitos en una pieza separada tras conocerse la tasación real de las joyas que aparecieron en la caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz. Zapatero, recordemos, va a declarar la próxima semana y el resultado de esa tasación ha vuelto a remover el caso sin duda más doloroso, más impactante y más preocupante para el PSOE. Ampliamos, Miguel Ángel Campos.
3: Un centenar de piezas tasadas en 1.323.000 euros, entre las que destaca como más cara un collar de diamantes y dos esmeraldas de Zambia, con un valor de 278.000 euros, o un collar de oro blanco, diamantes y 13 zafiros de Tailandia, tasado en 220.000. El juez imputa a Zapatero porque no tiene constancia de momento de la existencia de documentación que avale que estas joyas han sido declaradas ante Hacienda o han pasado los controles aduaneros. El magistrado explica que Zapatero puede aportar la documentación pertinente el día de su declaración, la semana que viene, para disipar cualquier ilicitud en la posesión de estas joyas.
2: El portavoz de Zapatero, el sociólogo Luis Arroyo, ha pedido disculpas por decir, por ejemplo, lo hizo aquí en la SER, que el valor de las joyas era bajo, que era de unos 30.000 euros. Evidentemente no es así. El PSOE insiste en defender la presunción de inocencia del expresidente Zapatero. Esta es Diana Morant.
4: Me mantengo en mi apoyo y en mi confianza al presidente Zapatero y creo que efectivamente en este país hay un doble rasero y que la justicia no es igual para todos.
2: Y Ana Fernández Vila, en el PSOE quedan a la espera de la declaración de Rodríguez Zapatero, como nos comentaba Miguel Ángel Campos en la audiencia, los próximos días 17 y 18. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. En el PSOE y en el gobierno se agarran esa cita que tiene Zapatero ante el juez para no moverse. Siguen confiando en él, dicen, y en que pueda explicarlo todo, aunque este asunto de las joyas les generaba ya mucha incomodidad. Y ahora la decisión del juez supone un nuevo golpe. Fuentes de Moncloa minimizan el movimiento de hoy. Creen que entra dentro de la normalidad de un juez ordenando su trabajo, dicen, tras haber recibido la tasación de esas joyas que se niegan a valorar porque no comentan, dicen, procedimientos en curso, aunque mantienen su crítica por las casualidades que dicen son ya demasiadas.
2: Hay media, recogemos más reacciones y podremos también escuchar seguramente las primeras declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, del líder del Partido Popular, que interviene a esta hora en un acto en Vigo. 12 de la tarde y 2 minutos, y después de casi una semana en España, el Papa León XIV afronta el tramo final de su visita a nuestro país. Última parada, Tenerife, donde ha mantenido esta mañana un encuentro con migrantes a los que ha pedido que hagan un esfuerzo para integrarse y aprender la lengua. El Papa les ha hablado allí en francés.
6: Chers frères et sœurs, nous sommes tous d'une certaine manière des migrants.
2: Último recorrido ahora mismo en Papamóvil, en Canarias. Esta tarde, regreso a casa, vuelo de regreso al Vaticano.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Y por supuesto, este viernes, desde la redacción de informativos, estamos muy pendientes de un posible acuerdo de paz en Irán, del final de la guerra que Trump da por hecho y que algunos medios norteamericanos sitúan en la semana próxima. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La CNN está contando, citando a funcionarios estadounidenses, que Estados Unidos e Irán pueden firmar este acuerdo la semana que viene, coincidiendo con la cumbre del G7 que se va a celebrar en Francia. Medios iraníes, por su parte, apuntan a que se han puesto de acuerdo en un memorando de entendimiento. Además, se suceden los ayuntamientos que están suspendiendo los conciertos de Beret. El artista fue detenido ayer y después puesto en libertad por una presunta agresión sexual. De momento, Elche, Rubí en Barcelona y Armilla en Granada han cancelado sus actuaciones. Y se acaba de conocer, la principal productora de Canal Sur ha aprobado el cese definitivo e irrevocable de su CEO, Gustavo Fuentes, imputado por agresión sexual y acoso sexual a una de sus reporteras. Denuncia que ratificaron ante el juez hasta 7 testigos.
2: Fin de semana de muchísimo calor, incluso por el norte, Jordi Carbó.
8: A partir de hoy vuelve el tiempo plenamente veraniego, con sol y calor, un calor que nos va a acompañar, si no hay cambios significativos, como mínimo durante 2 semanas. Hoy máximas ya alrededor de los 30 grados en la mayor parte del país, superándolos con facilidad en el interior peninsular. Más de 35 grados esperamos en las Rías Baixas, cerca de los 40 en Extremadura, en Las Vegas del Guadiana o en el Valle del Guadalquivir. Aquí tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por calor. Viento fuerte también de Levante en el Estrecho y la tarde será soleada en todo el país.
2: En Pontevedra podrían alcanzar hoy, ojo, los 35 grados. Nos iríamos a Pontevedra en cualquier caso, pero
9: tenemos una cita en el Mundial.
10: Mundial 2026, Cadena Ser.
2: Tras la inauguración anoche, hoy se estrenan las otras dos selecciones anfitrionas, ya todos pendientes, además de los preparativos para el estreno de la selección española. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. Aquí las 8 y 4 de la mañana en Chattanooga, en Tennessee. Y dentro de 3 horas tenemos entrenamiento de la selección española. Vamos a ver otra vez con el grupo a Lamine Yamal, perfectamente recuperado. Y si quiere De La Fuente, le podría poner de inicio el lunes contra Cabo Verde. Estamos pendientes de Nico Williams, que va poco a poco, pero será protagonista en un Mundial que tiene hoy 2 partidos. Canadá, Bosnia y Estados Unidos, Paraguay.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Miguel Hijosa en el control de sonido, arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
12: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
13: La Conselleria de Salut sanciona el CAP i els 3 hospitals que van atendre el nadó maltractat presumptament pels seus pares a Barcelona. Considera que no van actuar a temps. Fa 3 mesos, fins que a Vall d'Hebron es van encendre totes les alarmes quan es van veure les lesions greus, compatibles amb agressions, que van deixar el nadó a l'UCI. Avui a la Ciutat de la Justícia estan declarant familiars dels pares detinguts mentre continua la instrucció. El progenitor és a presó i la mare en llibertat amb càrrecs. La carn de vedella o ovella, els aliments que més s'han encarit el darrer any, un 9% a Catalunya. L'últim mes, amb l'IVA de la llum i el gas reduïts, l'IPC ha augmentat només una dècima entre abril i maig. Sí que augmenta el preu del transport perquè els carburants són un 9% més cars ara que fa un any. Menys d'un 40% de catalans va a dia d'avui al cinema. Des de les restriccions per la pandèmia, que el percentatge no era tan baix.
14: De tant en quant, bastant de tant en quant.
15: No molt habitual.
16: Una vegada cada 20 dies, una cosa així.
17: Menys el que m'agradaria.
18: Una vez al mes. Eso no sé si és habitual o no.
13: És una de les conclusions de l'enquesta d'usos culturals de la Generalitat que de seguida us explicarem, com també els resultats de la investigació més extensa que s'ha fet mai sobre l'ús del mòbil i les xarxes entre adolescents, que en aquest cas ha fet l'ONG UNICEF.
19: El 40% d'un xaval de quinto i sexto de primària en Catalunya té mòbil i de repente és del verano, junio, que acaba sexto de primària a primero de la ESO, passa a un 80%.
13: L'ús del mòbil cada vegada comença abans i això lliga directament amb els problemes de salut mental. Tot això en aquest divendres en què anirem fins la Vall d'Avui. I és que hi comença la temporada de falles al Pirineu. Aquest vespre es fa a Duro la primera baixada amb més Adurro, a la primera baixada amb més de 120 fallaires. També anirem a Vic, el primer dia del Cabró Rock. El festival on aquest any s'hi acomiaden els Oques Grasses, s'acomiaden de casa, a Osona, abans dels concerts de l'Estadi Olímpic del mes d'octubre. Acabem de saber un motorista mort aquest migdia a la Nacional 260, sortit de la via entre Montferrer i Castellbó a l'Alt Urgell per causes que encara s'investiguen. Hi ha 60 persones mortes en el que portem d'any a les carreteres catalanes. Avui que som a punt per començar un cap de setmana d'estiu, Jordi Carbó.
20: A partir d'avui tindrem temperatures de ple estiu i és una situació que es pot allargar ben bé durant 2 setmanes, molts dies de temperatures fins i tot pròpies de la canícula. D'augment avui, màximes ja a prop dels 30 graus a les valls del Pirineu, també arran de costa amb xafogó. Superarem els 30 al prelitoral i a l'interior, màximes al voltant dels 35 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre. Una tarda assolellada i una mica de marinada. Cap de setmana continuarà fent molt de sol, a les neix als matins ambient entre agradable i fresc, a les tardes calor, sobretot diumenge, quan a ponent ja passarem amb facilitat dels 35 graus. Amb aquesta calor, la tarda de diumenge i sobretot a última hora són probables algunes tempestes al Pirineu, però que deixaran poca aigua.
13: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
12: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bufill.
13: Què tal? Bona tarda. Va ser fa 3 mesos quan un nadó va arribar a l'Hospital Vall d'Hebron amb signes de maltractament, de fins i tot d'agressió sexual. Va ser l'equip mèdic que al cap de 2 dies va avisar la policia i llavors es van activar tots els protocols. Es va detenir i es va enviar a la presó els pares. Abans, però, aquest nadó havia passat per un ambulatori, també per 2 hospitals més, el Sant Joan de Déu i el Sant Pau. I avui hem sabut que la Conselleria de Salut ha sancionat aquest CAP i també els 3 hospitals en considerar que no van actuar a temps. Martí Oliver, què tal? Bona tarda.
21: Què tal? Bona tarda.
13: Són sancions de 6.000 euros per cadascun d'aquests centres sanitaris.
9: Sí, Vall d'Hebron és el principal centre de referència a Catalunya en l'atenció a menors víctimes de violència i Salut també l'ha inclòs en aquestes sancions que comentaves de 6.000 euros, tal com ha avançat el periòdico i ha confirmat Ser Catalunya. El motiu és que no van activar el protocol fins al cap de 2 dies que ingressés el nadó i durant aquell temps es va deixar l'infant amb els pares a l'habitació. Tant aquest hospital com l'Hospital Sant Joan de Déu ja han confirmat que presentaran al·legacions a aquesta sanció. Recordem que el nadó va ingressar d'urgència provinent del Sant Pau i es va estar 15 dies a la UCI per les lesions que tenia i també es va retirar la custòdia als pares.
13: Tu, Martí, ara mateix és a la Ciutat de la Justícia. El jutge del cas està prenent declaració a diferents membres de la família. L'objectiu és seguir investigant què ha passat. De moment han declarat els familiars de la mare.
9: Sí, exacte. Han declarat els avis materns, una germana de la mare i un cosí que és metge a Vall d'Hebron. Han insistit que la mare estava preocupada per la salut del fill. Han coincidit en que la mare els enviava fotos de les males defecacions que tenia el nadó, estava preocupada i han definit el pare com a brusc, tot i que no s'expliquen la violència de les lesions. Recordem, Joan, que el pare continua en presó provisional mentre que la mare està en llibertat, tot i que encara se l'investiga per la implicació que podria haver tingut en aquestes lesions. Tots els familiars han atribuït també a la mare o han entès que la mare anés primer a altres hospitals, no pas a la Vall d'Hebron. Recordem que ella, com va avançar aquí a Ser Catalunya, és infermera d'aquest hospital i, per tant, el que ells entenen és que volia més intimitat i com que no anaven trobant res al nadó, ella va anar fent una gira d'hospitals fins que van acabar detectant aquestes lesions. Ara el que queden són les declaracions dels familiars del pare. Recordem que ahir justament van declarar els sanitaris de Vall d'Hebron que van tornar a posar sobre la taula que hi havia hagut indicis d'una presumpta agressió sexual i van dir que no havien vist mai unes lesions a l'anus tan greus.
13: Gràcies, Martí Oliver, des de la Ciutat de la Justícia.
9: Vosaltres.
13: Anem ara a l'Empordà, on continua la recerca, de moment sense èxit, del menor de 16 anys desaparegut a Roses dimecres al vespre. Els cossos d'emergència van trobar ahir la moto d'aigua que conduïa, però de moment ni rastre del jove. Quina és l'última hora de l'aquest operatiu, Carles Couso?
17: El que sabem a hores d'ara, Joan, és que els equips d'emergència centren la recerca per terra, mar i aire a la zona de l'Escala i l'Estartit, a l'altra punta del Golf de Roses, al lloc on dimecres al vespre es va perdre la pista del menor. Els simulacres dels investigadors, l'avaluació de les corrents i els vents i la troballa de la moto ahir a Pals situen el noi molt més al sud d'on va desaparèixer. Durant tota la s'ha buscat el menor amb drons, amb unitats terrestres, també marítimes, i ara sobre el terreny hi ha salvament marítim, bombers, Mossos, policies locals de la zona i fins i tot motos d'aigua de l'exèrcit. Aviat farà ja 48 hores de la desaparició del menor de 16 anys.
13: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home. El cadàver ha aparegut aquest matí a primera hora a la sorra de la platja. No hi ha ferides evidents, però no es descarta que es tracti d'una mort criminal. Andrea Villòria, què sabem ara mateix?
21: Doncs la policia científica i els investigadors s'han traslladat cap allà mateix, també la comitiva judicial, en concret a la platja del Far de Vilanova, on a les 8 del matí uns testimonis han trobat el cadàver a la sorra i han avisat emergències. Ara mateix, el primer que està fent la policia és provar d'identificar la víctima i també les causes de la mort. D'entrada, fonts dels Mossos descarten que es tracti d'un nou episodi d'una execució o un tiroteig. La víctima no té ferides de bala ni lesions evidents d'arma blanca, però no descarten que sigui una mort criminal. Els investigadors estan sent molt cautelosos perquè diuen que és un cas una mica estrany. No descarten que acabi sent un suïcidi, però a priori els primers indicis que han recollit els fan descartar la hipòtesi de l'ofegament típic. El jutjat de moment ha dictat el secret de sumari.
13: I mentre continua buscant l'autor del crim de dimecres al carrer Balmes de Barcelona, els Mossos asseguren que aquest i els altres 5 assassinats a trets que hi ha hagut a tot Catalunya en el que portem d'any estan vinculats amb el crim organitzat que es dedica al narcotràfic. La policia catalana alerta que hi ha més pistoles, més tirotejos per l'augment de tràfic de drogues a tot el continent europeu, però específicament, en el cas de Catalunya, pel cultiu de marihuana, el que més preocupa des de ja fa més de 10 anys.
21: Si es tracta de màfies, sovint internacionals, però amb estructura aquí a casa nostra i que van armats, sobretot amb armes curtes, amb pistoles, que aquests mafiosos poden amagar a sobre. Es mouen pel litoral català i aquesta violència no és un element nou, sinó que és la progressió del fenomen del cultiu i tràfic de marihuana, com assegura l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez.
22: És que és el crim organitzat el que està darrere. Hi ha una relació amb dinàmiques criminals que en la gran majoria de casos són globals, són internacionals.
21: Les dades analitzades mostren enguany un petit descens dels tirotejos, però en canvi més morts, i constaten que no hi ha un patró per predir-los. Són imprevisibles i intracriminals.
22: És un fet molt perimetrat que afecta a estructures internes del crim, no té una afectació exterior.
21: És a dir, delinqüents que es maten entre ells. Els Mossos són conscients, però, del risc de mimetització i, sobretot, de la inseguretat que provoquen a la ciutadania.
0: I per frenar-ho, doncs, el Departament d'Interior ja està preparant uns informes perquè els grups parlamentaris portin al Congrés dels Diputats un enduriment de les penes de presó per qui tingui armes il·legalment.
21: És una reivindicació històrica que aquesta setmana la consellera Núria Parlon ja ha traslladat personalment al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. En paral·lel, preparen informes que suportin un doble canvi normatiu. Endurir les penes de marihuana amb agreujants per les macroplantacions que arribin als 9 anys de presó i evitar el que passa ara, que només un 10% dels traficants detinguts entren a la presó. El segon canvi és elevar la pena per la tinença d'armes fins als 5 anys en línia amb els nostres veïns europeus.
3: Una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis. Poques vegades suposa anar a la presó i el que porta una arma de foc ho porta per fer mal.
21: Són paraules del director de la policia catalana, Josep Lluís Trapero.
0: I a aquesta hora tenim novetats sobre el cas Jonathan Andic. En concret tenim el resum dels arguments de la Fiscalia per oposar-se al recurs que ha presentat el fill del magnat. Recordem que Jonathan Andic defensa la seva innocència respecte a la mort del seu pare, però Andrea Villori, en aquest escrit, la Fiscalia reitera que hi ha indicis per continuar-lo acusant d'homicidi contra el seu pare.
21: Exacte. En el text, el Ministeri Fiscal desvirtua detalladament cadascuna de les al·legacions esgrimides en el recurs de la defensa, on expressen reserves, no?, que no han estat anunciades en l'escrit. Tot això arran dels indicis existents en la causa, derivats fonamentalment dels informes policials, de l'anàlisi de la geolocalització i el contingut del telèfon mòbil de la víctima, d'Isaac Andic, la qual cosa, segons i les converses que s'han analitzat, cosa que contradiu, segons la Fiscalia, d'una banda, la suposada bona relació que tenien pare i fill, sobre la base dels missatges que han pogut analitzar, i, de l'altra, la versió oferta per l'investigat respecte a les circumstàncies en què es va produir la defunció de la víctima, que la defensa sosté que va ser un accident. En l'escrit d'oposició al recurs, Rabat també explica a la Fiscalia la inexistència del risc de fugida perquè enté el Ministeri Públic que amb l'altíssima capacitat econòmica que té el fill del magnat i sobretot la severitat de les penes a les quals s'enfronta per homicidi, doncs el risc de fugida segueix sent molt elevat.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta última, Andrea Villoria.
21: A vosaltres.
0: Ara són les 2:17, la notícia econòmica del dia són els preus, que han pujat a Catalunya un 3,1% l'últim any. Segons les dades d'inflació publicades avui, l'IPC ha pujat una dècima respecte a l'abril. Els carburants mantenen la pressió a l'alça per l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà, pel Valero.
4: Sí, ara són un 9% més cars que fa un any, cosa que ha fet pujar tot el transport en general. Tot i això, la inflació no s'ha disparat més per la contenció dels preus de l'electricitat i el gas. De fet, a Catalunya, al maig van ser un 3% més barats que 12 mesos abans. El govern espanyol ho atribueix al pla de xoc que va tenir activat fins a l'1 de juny, recordem que ja no està vigent i l'IVA de la llum ha tornat del 10 al 21%. Pel que fa als aliments, els que s'han encarit més en el darrer any han estat la carn de vedella i ovella, un 9%, igual que el peix, i també els ous, un 8,6%. Precisament per refredar l'economia i frenar la inflació, ahir el Banc Central Europeu va anunciar un augment de 0,25 punts del tipus d'interès de referència fins al 2,25% en la primera pujada de tipus des del setembre del 2023.
0: Avui, que és una nova jornada de vaga, les biblioteques de tot Catalunya, les de Barcelona fa més de 2 setmanes que estan fent aturades cada dia per reclamar més recursos, més personal, torns més curts. Des de la setmana passada, cada divendres i dissabte s'hi han afegit les de la resta del territori. Laura Solà és delegada de la CGT.
23: No ens podem permetre que el sistema de lectura pública que dona servei, que cohesiona pobles,

0: música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
1: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Com a maravilles,
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou. I per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
4: Mèxic, Estats Units i Canadà.
3: El tío Paca, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
5: Cachondeo, riure, animació en general.
3: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest dilluns, Espanya, Cap Verd. A partir de 5:45 de la tarda, t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
6: Amb la col·laboració de Material Building, veiem Cat i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
7: Les 2:21 des de la pandèmia que no hi havia tan poca gent anant al cinema. Ho diu l'enquesta de participació cultural que la Generalitat fa per saber quin consum fan els catalans de diferents espais culturals. I el que es veu és que ja hi ha menys d'un 40% de persones que habitualment va a les sales a veure una pel·lícula. L'última vegada que hi havia una xifra tan baixa va ser durant les restriccions per la Covid. Anem a repassar-ho amb en Ferran Dalmau. No només baixa el cinema, també les visites a les exposicions, a les biblioteques o als espectacles d'arts escèniques.
8: Sí, si comparem, per exemple, amb fa 2 anys, anar al cinema és un hàbit que ha baixat molt, del 45% al 38%. Des del 2021, amb les restriccions Covid, que no era tan baix. Els que més hi van són els joves. Fixeu-vos, més de la meitat dels menors de 35 anys van al cine, xifra que baixa a mesura que creix l'edat fins a arribar als jubilats, que són els que menys hi van, només ho fa un de cada 4.
9: Feina? Busques talent?
10: A GST Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GST Plus és el teu partner de confiança. GST Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
9: Informa't a gstplus.com.
11: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
12: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
13: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
14: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 23 minuts de les 2. Tenim 29 graus de temperatura al centre de Manresa, amb sol i calor. El que ens espera a partir d'avui divendres i al llarg de tot aquest cap de setmana és que, mica a mica, cada dia pugin més les temperatures. Tindrem un cap de setmana de sol i de molta calor. Obrim aquest Hora 14 amb el capítol del fet divers. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament a la immigració irregular de ciutadans dominicans cap a territori Schengen a partir de documentació colombiana obtinguda de forma fraudulenta. El balanç de l'operació és de 6 detinguts a Manresa, incloent el principal responsable de la xarxa, que ja està a presó provisional. Durant els registres, a més, s'han comissat més de 8.000 plantes de marihuana, 325 euros en efectiu, telèfons mòbils, 3 vehicles. També s'han bloquejat 9 comptes bancaris. La investigació de la Policia Nacional ha permès aclarir prop d'una trentena de casos migratoris. Tots van començar l'agost del 2025, quan el cos va tenir coneixement a través del centre especialitzat en el tràfic de persones a Meripol de l'existència d'una organització criminal establerta a Espanya i Colòmbia. El que feien era introduir de forma irregular

0: Què tal? Bona tarda, divendres a tothom. Sigueu molt benvinguts al Llapis de Memòria. I bé, aquest és el primer divendres ja amb el Mundial en marxa. Per tant, abans que res, us he de recordar que a la SER us estem oferint doble programació, perquè a les freqüències de SER Catalunya podeu seguir el SER Deportivos Mundial i a les freqüències de la SER, és a dir, on esteu actualment ara mateix, continuem amb la programació habitual, o sigui, amb el Llapis de Memòria, on ja ho tenim tot a punt per rebobinar els millors moments d'aquesta setmana en què hem connectat les cançons de la sexòloga Anna Flotats, del director artístic del Liceu, el Víctor García Gomar, també del periodista esportiu d'aquesta casa, en Xavi Saissó, i de la professora universitària, teòloga, periodista i, sobretot, religiosa, Sor Gemma Morató, amb qui sense més preàmbuls comencem aquest resum. Som-hi, va!
1: No, rien de rien.
2: A SER Catalunya i la cadena SER rebobinem el Llapis de Memòria amb Jordi Manau.

0: En aquesta setmana, marcada per la visita del Papa, suposo que us heu assabentat que ha estat a Catalunya, ha passat pel programa, pel llapis de memòria, Sor Gemma Morató, membre de la Congregació de les Dominiques de la Presentació, a més de periodista, professora i teòloga. I entre les cançons de la Gemma hi vam trobar aquesta que està sonant, és a dir, a veure com ho diem això, perquè soni bé. Je ne regrette rien, de l'Edith Piaf, que és un tema que per ella il·lustra a la perfecció els seus sentiments i pensaments. O sigui, dit clar i català, que no se'n penedeix absolutament de res del que ha fet en aquesta vida des que amb 18 anys va decidir convertir-se en una servidora de Déu. Va, anem a veure què més ens explica Sor Gemma.
1: Je repars à zéro.
0: Encetem el llapis de memòria de Sor Gemma Morató amb Non je ne regrette rien, arrossegant bé la R, com feia l'Edith Piaf, un tema publicat l'any 1960 que s'ha convertit doncs, en tot un himne del no penediment, no? De les decisions que has pres al llarg de la teva vida, un himne d'orgull, que tu per què l'has inclòs en el teu llapis de memòria, Gemma?
2: Mira, l'he inclòs per dues coses. Una, perquè el puc dedicar als meus pares, que els hi agrada molt aquesta cançó. El meu pare va viure uns anys a França i sempre hem portat a la família una mica d'esperit francès. I per altre cantó, doncs, perquè realment puc dir en aquest moment de la meva vida que no em penedeixo de la vida que... o del camí de vida que he tingut fins ara.
0: Que... Sent concrets, de què no te'n penedeixes? D'haver triat la vida religiosa? De...
2: Doncs allò que et pregunten moltes vegades, si tornessis a néixer, tornaries a fer el mateix? Doncs jo diria que sí. Home, sempre hi hauria coses que si les poguéssim polir...
0: Petits matisos, evidentment.
2: Les poguéssim polir. Però sí, jo vaig entrar molt jove a la congregació, tenia 18 anys, i per tant, un podria dir, ep, què has fet, no, de la teva vida... I quan un ja ha passat els 50, que ja perds la vergonya de moltes coses, com és ara el meu cas... Bueno, no hi tinc gaire mai de vergonya, però bueno, ara en tinc menys. Fas una mica de balanç, no?, de meitat de la vida, i dius, tornaria a ser dominica de la presentació, tornaria doncs, a ser mestra d'educació especial, a ser periodista... aquest món de viure en comunitat, en una congregació internacional, que això et dona molta visió de món, i per tant...
0: I Gemma, què et va portar amb 18 anys a dir jo vull formar part d'aquesta congregació?
2: Uf, la pregunta del millor. Feia molts anys que no me la feien,
0: mira,
2: eh?
0: Mira, ha tornat.
2: Torna, tot torna. Jo sempre deia que no és que se m'hagués aparegut la Mare de Déu ni res de tot això, no? Sinó que en un moment determinat, molt jovenet, a més, jo sentia que hi havia una crida cap a aquest camí. Jo era alumna de les Dominiques de la Presentació a Reus, que a més sóc de Reus, i hem de dir que avui fa 100 anys de la mort de Gaudí. I,
0: està tot rodó, eh? Ha quedat tot molt rodó avui.
2: Tot molt rodó, molt rodó. I per tant jo sentia que ho tenia tot, però hi havia un buit. I veient una mica les meves germanes de l'escola, doncs vaig pensar, i si el Senyor em crida, si Déu em crida per aquest camí? I de sobte un dia, llegint un calendari missioner que hi havia tot un escrit sobre la vocació, vaig dir, això és el que a mi em passa. I ja vaig començar tot una batalla en casa també, doncs, de dir, jo vull ser monja, perquè en aquell moment jo deia jo vull ser monja. En realitat no ho sóc ben bé monja, perquè les monges sí que viuen en un monestir més contemplatiu i més amb una vida més, diguéssim, no simplement de clausura, sinó contemplatiu. Jo sóc religiosa i tinc una vida completament activa i apostòlica, no? Però vaig dir, sí, jo vull ser com aquestes i crec que el missatge de Jesús té sentit, té sentit. Després, amb els anys, estudiant teologia, encara ho he entès millor, i és el que explico als meus alumnes. Realment, el missatge de Jesús només és un, eh? O Jesús ve per ensenyar-nos una sola cosa, la veritable manera de viure. I ja està.
0: Que ara parlaves de batalla, que comences una batalla en casa quan
2: sí.
0: Tu decideixes que vols formar part de la congregació.
2: Sí, no els hi va agradar gaire. Jo no vinc d'una família, diguéssim... de missa de diumenge, ni... No. Vull dir, creients segurament no practicants, home, com tants n'hi ha.
0: Bueno, clar, aquella època l'escola religiosa anava...
2: Bueno, la presentació, doncs, a Reus és un col·legi prou conegut com altres, i per tant, tal, però no...
0: Que a casa, havia... al final, es vam haver de posar fulles, no?, perquè tu tenies molt clar.
2: Sí, bueno, un cop vaig fer 18 anys, doncs jo ho tenia claríssim, i, bueno, amb els anys, evidentment, els hi va passar, han vist que sóc feliç. També crec que hi ha molta llegenda urbana, de que, ui, monja, no?, s'ho perdrà tota la vida, i a la millor ho he guanyat tota la vida.
0: Sí, això es depèn de com ho miris, evidentment. Però tu tenies clar que la vida contemplativa no era el que buscaves.
2: Vejam, l'orde dels dominics, o l'orde dels predicadors, a la qual pertanyo, contemplació, missió i predicació van tot alhora. Jo no puc predicar, no puc, diguéssim, compartir allò que crec si primer no ho contemplo. Sant Tomàs d'Aquino deia «contemplata alis tradere». Contempleu i doneu allò que heu contemplat. Per tant, la meva vida és mig contemplativa i mig activa, perquè si tot és activisme, no tens la gasolina perquè el motor funcioni.
0: Que diguem-ho tot, si algú té una crisi dins de la congregació i vol marxar...
2: Ah, també pot marxar, pot evidentment.
0: Ningú
2: et lliga la pota del llit. No cal patir per això.
0: Bé, hem sentit històries amb altres, no sé si són congregacions religioses, però, per exemple, amb els testimonis de Jehovà no és tan senzill.
2: Bueno, aquí jo ja no m'agrada gaire parlar d'ells perquè considero que...
0: Ets teòloga i crec que estàs autoritzada.
2: Ratllem un tema quasi sectari. Tota religió que tregui la llibertat, hem d'anar molt en compte. I, per tant, dins el catolicisme, això que et deia abans, Jesús ens ve a ensenyar la veritable manera de viure. Aquesta veritable manera de viure és la pròpia llibertat. Que no vol dir llibertinatge, eh? Que no vol dir, com ho entenem avui dia, jo veia els altres que es fotin. No. És una llibertat d'esperit, de saber que estic on he de ser o que estic treballant el camí que jo em vull treballar, no? I, per tant... No, en aquest cas, la llibertat davant de tot, i si un erra el camí o el que sigui, doncs
0: pot rectificar
2: i endavant. Doncs... I d'històries d'aquestes n'hi ha moltes.
0: Doncs ja va dir la Gemma, vull dir, en qualsevol moment es poden deixar els hàbits i fer-te pecador no, però pescador sí.

0: llapis de memòria de Sor Gemma Morató i Cendra. També hi hem trobat el Mar avui ser pescador, una havanera creada per Antònia Vilàs, que al llarg dels anys doncs, han interpretat grups com les Anxovetes o aquests que estan sonant, és a dir, els Port Bo. Gemma, aquí fa aquesta història d'un jove que no vol ser frare, sinó que vol ser pescador, com el seu difunt pare, en el teu llapis de memòria.
1: Doncs mira, i fa que jo quan era petita passava els estius amb els pares i els avis a l'Hospitalet de l'Infant, més avall de Reus. I el meu avi era molt de la ràdio, i que per cert era molt de la SER també.
0: Molt bé, l'avi. Veus?
1: Però home savi. Tot el dia tenia la ràdio posada, i quan no tenia la ràdio posada tenia cassets, i ell posava moltes havaneres també. I aquesta manera, no sé si pel fet de que és una pregària en el fons, no? Doncs em va quedar molt, molt marcada. A part de que m'agraden molt les havaneres. Crec que és un cant català que va molt endins.
0: Que ara deies això, no? Que és una pregària en el sentit més literal de la paraula, no? És un noi...
1: Que entra en un monestir... I perquè, doncs, sa mare li fa gràcia, s'entén, no? Perquè el pare mor a la mar, no?
0: I clar,
1: ell vol seguir sent pescador i la mare el té més segur en el monestir. Bueno, la vida.
0: Que en tot cas diria que ara mateix l'ofici de pescador no està molt de moda entre els més joves. Ara vegem, entre els joves avui dia, el tema de la fe, de l'espiritualitat, com el veus?
1: Ui, això és un tema que acaba de ressorgir i de canviar, i molt. Jo crec que si parlem del sentit espiritual més ampli, hi ha un retorn. Hi ha un retorn. Molts joves, jo ho veig a la universitat, els meus alumnes, estan farts, fregits d'aquesta societat, del tenir, del consumir. Se n'estan donant compte que en el fons hi ha un buidor i que... han de trobar alguna cosa més veritable que no sigui el anar a comprar, el trepitjar el company per anar més amunt, etc. No? O aquesta manera de treballar amb aquest estrès tan horrible. I, per tant, en el sentit ampli de l'espiritualitat, doncs, trobar una mica de pau al cor, les religions o... d'aquí una espiritualitat concreta ajuda.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

Seguim rebobinant els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara fem un gir força radical perquè d'una religiosa com Sor Gemma Morató passem a una sexòloga especialitzada en relacions sexoafectives com l'Anna Flotats. Una de les tasques principals de l'Anna és impartir educació sexual als instituts i també a les escoles. De fet, ella va tant a aules d'infants de 3 anys com a aules d'adolescents de 16. A tot això, una cosa que sí que crida molt l'atenció sobre l'Anna és que és llicenciada, atenció, en veterinària. I, esclar, us preguntareu, com una veterinària ha acabat convertint-se en tota una experta en sexologia? Doncs estigueu atents, que tot seguit ella mateixa ens ho explica.

0: encetem el llapis de memòria de l'Anna Flotats amb Dopamina de la Bona, que és la cançó Sunrise, de Norah Jones, una cançó publicada l'any 2004, per la qual la Nora es va emportar el Grammy a millor interpretació pop femenina. I a tu, Anna, quin records et porta aquesta cançó?
1: Molts records, la veritat, perquè justament la vaig conèixer, la Norah Jones, bueno, no la vaig conèixer personalment, però vaig conèixer la seva música, exacte, quan vaig anar a...

0: L'època també vaig tenir doncs, pors quan vaig estar allà, òbviament, no? Aquestes, quan estàs en un entorn no conegut, doncs
1: quan
0: passa.
1: Quan surts del niu.
0: Clar, exacte. I l'idioma, etc. I em va acompanyar molt, molt, molt. I la veritat és que m'ha agradat tornar-la a escoltar, perquè l'escolto sovint, eh? També per treballar me la poso, per relaxar-me, per inspirar-te.
1: Aquest punt chill, no?
0: Sí, sí, exacte, per baixar revolucions.
1: És harmoniosa.
0: Sí.
1: Que a les pràctiques que vas anar a fer als Estats Units i Canadà eren com a sexòloga o com a veterinària. Perquè, clar,
0: sí.
1: Aquí tenim un tema. Tenim una llicenciada en
0: sí,
1: veterinària
0: sí, sí.
1: Que ha acabat sent sexòloga,
0: exacte.
1: Especialista en relacions sexoafectives.
0: Sí.
1: Què ha passat aquí?
0: Sí, sí, bueno, aviam, jo moltes vegades estic rodejada d'adolescents i allò que tenen por de què seré de gran, cap a on vaig, no? I els dic, aviam, la vida dona moltes voltes. Dic, mireu-me a mi, no? Jo m'apassionava la natura, m'apassionaven els animals quan era jove i vaig decidir, bueno, hi vaig poder fer veterinària, no? I jo m'imaginava doncs, sent una veterinària d'èquids, de cavalls, perquè m'agradaven molt els cavalls i sempre m'ha apassionat la reproducció. I em volia doncs, especialitzar en reproducció equina, en reproducció de cavalls. I realment vaig anar a l'estranger per això, per conèixer de prop aquest món, perquè als Estats Units i Canadà doncs, hi han centres de reproducció equina doncs, boníssims. No? Hi ha bueno, molts cavalls, molts més que aquí. I, però, bueno, la vida va donant girs, no?,
1: clar,
0: inesperats.
1: Com passes de la
0: sí.
1: reproducció entre cavalls a,
0: clar.
1: A
0: llavors, quan
1: la
0: vaig,
1: sexologia
0: clar,
1: humana.
0: Clar, el tema és que quan vaig arribar aquí vaig veure doncs, que l'estil de vida que suposava doncs, ser una veterinària especialista en reproducció de cavalls, doncs no és que no fos viable, però que sí, a la llarga, doncs, em suposarien doncs, una mica triar entre la vida personal i la vida laboral. No? Perquè, clar, als Estats Units tens en pocs quilòmetres moltes granges o molts llocs on poder tenir doncs, contacte doncs, amb granges doncs, d'èquids, no? I poder treballar. Aquí doncs, n'hi ha menys. I bueno, ara, avui en dia, ja no ho sé, no? Però en aquella època vaig veure doncs, que em seria complicat. I llavors, doncs, com que m'agradava molt la reproducció, vaig veure doncs, l'oportunitat doncs, de fer un màster en reproducció humana i tècniques de reproducció assistida per ser embriòloga. I vaig dir, ostres, Anna, això a ti també t'agradaria moltíssim, perquè a tu t'agrada la reproducció, en el fons tanta fa de que sigui, no? I va ser quan vaig fer aquest màster a la Dexeus, a la Universitat Autònoma, i clar, el meu objectiu era dedicar-me a ser embriòloga. Llavors, la vida doncs, em va portar a treballar doncs, en una empresa privada que feien estudis preclínics i estava en el Departament de Toxicologia de la Reproducció.
1: I crec que després vas fer un altre màster.
0: Sí, clar, clar. Perquè,
1: perquè ara no ets embriòloga.
0: No, no, no, no, no, no em dedico a això. El tema és que, clar, de cara a... Perquè jo sabia que em volia... Després vaig descobrir que, clar, també m'agraden molt els nens, les nenes, els adolescents. O sigui, m'apassiona la gent jove. I estar amb ells al seu costat. De fet, m'havia plantejat de fer magisteri, de fer un postgrau d'aquests doncs, que fan doncs, per fer classes en instituts. Però llavors vaig dir, ostres, t'agrada massa la reproducció. I va ser quan vaig dir, ostres, Anna, i per què no intentes educar a nens i nenes, adolescents, en educació, bueno, en sexualitat i en reproducció. Els expliques tot això que tu tant t'apassiona, els expliques amb ells. I vaig pensar, ostres, sent veterinària, d'entrada, no entraràs bé en el mercat. Les famílies no s'enfiaran de tu, perquè diuen, ostres, una veterinària, reproducció humana...
1: I clar, vaig dir... I després l'educació física te fa el mamporrero, no,
0: clar,
1: no, no té. No
0: clar,
1: té.
0: Clar. I va ser quan vaig dir...
1: Necessitaves una titulació...
0: Sí, dic, necessites una titulitis. Dic, necessites un títol doncs, per certificar que ets capaç de fer això. I va ser quan vaig fer el màster en sexologia clínica i teràpia de parelles. Però jo ja vaig dir, quan em vaig apuntar en aquest màster, vaig dir, jo no vull fer teràpia de parelles, jo em vull dedicar a l'educació sexual de menors d'edat. I així ho he fet. O sigui, va ser abans d'acabar que ja havia escrit el primer llibre, perquè vaig pensar que seria una manera bonica dels adolescents que m'envolten que comencessin a descobrir punts importants que per mi eren bàsics en la sexualitat humana, no?
1: I així ha sigut,
0: ja
1: perquè
0: ha sigut.
1: Ara estàs a les aules i sí. També a les llibreries,
0: sí.
1: amb, per exemple, aquest llibre que ara deies, que és de l'any 2022,
0: sí.
1: I és Del velcro al porno.

0: I Want to Be Date Free de Queen sonant al llapis de memòria de la sexòloga Anna Flotats, que és un tema publicat l'any 1984 amb un videoclip supericònic en què apareix Freddie Mercury transvestit passant l'aspirador, motiu pel qual va ser censurat a diversos països, entre ells on vas fer pràctiques, als Estats Units, perquè l'MTV es va negar a emetre'l. I deixa'm dir també que, malgrat que tothom associa aquesta cançó amb el Freddie Mercury, l'autor de la cançó va ser el baixista de Queen, el John Deacon, així que cal dir-ho, perquè el César el que és del César i el John Deacon el que és del John Deacon. I, en fi, Anna, tu has inclòs aquesta cançó al teu llapis de memòria per alguna cosa relacionada amb el llibre que estàvem parlant, la teva primera novel·la.
1: Sí, sí, sí. Perquè...
0: Del velcro al porno.
1: Sí, i aquesta cançó la vaig voler posar perquè justament ja aquesta novel·la, tal com diu el nom, parla doncs, del tema del problema que tenim amb la pornografia, no? Actualment doncs, el consum de pornografia que hi ha en la població doncs, és molt elevat i és una pornografia que és altament violenta, i que distorsiona doncs, l'imaginari sexual de moltes persones i acaba provocant doncs, que acabin tenint conductes sexuals doncs, violentes amb altres persones. No? I això és un problema que tenim i que jo volia plasmar en aquest primer llibre, no? Perquè aquestes persones adolescents que llegissin aquest llibre veiessin la importància doncs, de tenir una sexualitat sana, respectuosa, no? Evidentment plaent i lliure, però que el respecte no hi faltés mai. I aquesta cançó just la vaig posar en un capítol on apareix, hi ha un personatge a la novel·la que és un noi que va ser víctima de la pornografia, que va ser un noi que va ser actor d'una indústria que jo en la novel·la m'invento, òbviament, no? Mm-hmm. Pornogràfica, que era famosa, i ell doncs, primer es veu com una estrella, com una persona molt important, no? Perquè és un actor porno, però llavors a poc a poc va veient que aquest actor porno que és doncs, no li deixa viure amb tranquil·litat doncs, les relacions personals, no? Perquè ell acaba doncs, portant aquest actor porno a la seva vida personal i llavors doncs, acaba doncs, fent mal a les seves parelles. I aquest personatge, doncs, hi ha un moment en què va a les aules, tampoc no faré molt spoiler del llibre, no? Però va...
0: Explica.
1: Perquè aquest llibre bàsicament va d'una mare sexòloga, com podria ser jo. Perquè molta gent m'han dit, ostres, Anna, tu ets la protagonista del llibre? Dic, no, no sóc la protagonista, però té part de mi.
0: És un alter ego.
1: Exacte. I va d'aquesta mare sexòloga i de la seva filla, adolescent, no? I hi ha un capítol en què la mare doncs, va a les classes, a l'aula doncs, de la seva filla, a fer una classe doncs, de... que parla, doncs, vol parlar doncs, del tema de la pornografia, inclús de tots aquestes corrents misògenes que hi ha, que són perilloses, que propaguen doncs, la violència contra les dones, i utilitza dos elements. No? Un és una òpera, que també doncs, potser et citarem.
0: D'aquí res. Està sonant.
1: I l'altre element és aquest personatge. I apareix a l'aula amb aquesta música, no? Fent un ball... No és res de stripper ni res, però ballant aquesta cançó perquè era una de les cançons doncs, que aquest personatge havia ballat a les seves nits en discoteques. No?
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

Moonlight Shadow de Michael Field és un dels temes que vam trobar al llapis de memòria de tot un mite del periodisme esportiu i també d'aquesta casa, com el Xavi Saissó. Després de 45 anys dedicats a la ràdio, el Xavi ha decidit que el pròxim 6 de juliol, aprofitant que compleix 65 anys, ha arribat l'hora de jubilar-se i centrar-se en gaudir de la seva família. I precisament la cançó que està sonant està molt relacionada amb la seva família, concretament amb la persona amb qui ha format la seva. Però sabeu què? Millor jo vaig callant i que sigui el Xavi el que ens doni més detalls. Tot teu, Xavi!

0: És una cançó que diria que té a veure amb el teu cor.
1: Sí, home, i tant.
0: Amb la dona de teva vida.
1: Sí, amb l'Elisenda. Sí, sí, amb l'Elisenda, perquè aquesta cançó sonava quan la vaig conèixer i quan vam començar a sortir. Va costar, convèncer-la. No va ser la primera, no,
0: Anem a pams. Com us coneixeu? Com la coneixes?
1: No, ens coneixem perquè ella s'ha relacionada també amb Ràdio Ciutat de Badalona. Un dia, llavors, en el Titus, també hi anava el Titus, també, i tal. Pràcticament a Badalona tots ens hem conegut el Titus.
0: Vale, sí, tu la tenies vista de
1: sí,
0: ràdio?
1: Sí, llavors, el Titus i tal, comencem a sortir, però hi ha un primer intent que és no. Vale?
0: Però explícit.
1: No, és un no. Dic, escolta,
0: o
1: mira,
0: et poses a ballar
1: no,
0: i veus que no.
1: És un no, és un no. Llavors, què hi farem? Llavors jo amb el meu cotxe me'n vaig a un racó d'allà, de Badalona, poso el caset dalt, i sona aquesta cançó. I dic, per què no? Hem de buscar que sigui que sí. Per què no? No, anem a intentar que sigui que sí. I amb el Muleixado de fons, de cap d'uns dies faig un segon intent, i és sí.
0: Com és aquest segon intent?
1: Bueno, home, tampoc donarem... jo sóc molt... pesat en segons quines coses i al final, pues, aconsegueixo, comencem a sortir i tal, i endavant.
0: I la vas clavar? Et vas tirar un triple?
1: Vaig tirar un triple i la vaig clavar.
0: I va entrar net.
1: I va entrar net, sense tocar la xarxa.
0: Doncs celebrem-ho amb un Night Shadow.

0: Xavi, clar, amb l'Elisenda porteu 40 anys junts.
1: Es van casar el 86.
0: Doncs mira, aquest any...
1: Sí, sí, fem el 40 aniversari.
0: Ho feu rodó. Teniu una filla, que és la Laura.
1: Sí.
0: Com han portat elles la teva feina? Perquè, clar, és una feina de periodista esportiu que moltes vegades és complicadíssim de conciliar amb la vida familiar.
1: Mira, diré que, i no sóc l'únic, ni molt menys, perquè ho hem parlat amb companys també, jo només tinc paraules d'agraïment a la meva dona. Vull dir, va haver una època de la meva vida esportiva en què viatjava moltíssim, moltíssim. Vaig fer 9 o 10 anys la penya i el Barça fora de casa, i això volia dir que abans no és com ara, que vas i tornes el mateix dia, sorties dimecres, tornaves divendres a la nit, més al cap de setmana. Va haver una època complicada i sempre ha estat al costat meu, i per tant jo li vull agrair des d'aquí eternament, tot el que ha aguantat, a patir, les meves neures, els meus problemes i tal, això està clar. I la meva filla, doncs jo no l'he vist créixer. No l'he vist créixer. Vull dir, per desgràcia, no. Moltes vegades, quan jo arribava, ella estava dormint, i quan ella se n'anava a col·le, doncs jo encara continuava dormint. Es veiem alguns caps de setmana. I, sincerament, no l'he vist créixer com jo hagués volgut. Sempre l'he dit, ella ho ha acceptat, sap que eren moments en què jo viatjava molt, i, bueno, doncs la vida és així. Vull dir, no hi ha més. Soc conscient que no soc ni molt menys l'únic. Hi ha moltíssims companys de professió que els hi passa el mateix. Però m'he redimit amb una altra cosa que més endavant parlarem.
0: D'aquí dos minuts en parlarem, però sí que et volia comentar, perquè, clar, 40 anys junts amb l'Elisenda dona per molt, sí. Que són moments increïbles, sí. I moments també molt fotuts, com sí. Un que ens vas donar tots un ensurt de collons... Sí. Que sort que vas anar a fer-te aquella ecografia, eh?
1: Sí, noi. Sí, allò va ser un ensurt tremendo, perquè jo estava fent un règim i em van dir, fes-te una ecografia per veure com estàs. I allà em van dir que tenia un problema al ronyó. Van fer un TAC i tal, i efectivament era un tumor dolent d'aquests, i em van extirpar un ronyó, no? I això va ser el febrer del 2025. Va ser un ensurt molt gran. La veritat és que ho vam passar molt malament, però vam estar molt units a la meva família, els meus amics i tal. Però, clar, quan un li diuen això, aquesta paraula, càncer, fa molta por. Jo em vaig espantar molt. Afortunadament, l'equip del doctor Vella, Can Ruti, va estar fantàstic, va estar tot molt bé. I així continuem. Hi ha molta gent que viu amb un ronyó i jo estic aquí intentant cuidar-me perquè funcioni, l'únic que tinc.
0: Et trobes bé?
1: Sí, tinc les meves coses, vull dir, les meves cosetes, que clar, un quan ja té 65 anys no està com quan té 40 o 30, tinc les meves cosetes, ara em fa mal aquí, ara em fa mal allà, però bueno, d'això, del tema gros, estic força bé.
0: Que evidentment has passat, com molta gent, anys molt moguts, sí. Perquè has vist el millor i el pitjor de la vida, sí. Ha marxat gent que estimaves molt i també sí. Ha arribat gent nova a la teva vida.
1: Sí, sí.
0: Una tal Clàudia.
1: Sí, una tal Clàudia.
0: Amb qui se't cau la bava? Quin temps té ara la Clàudia?
1: Pues mira, el 14 de juliol farà 2 anys. La Clàudia, el 14 de juliol farà 2 anys, la meva neta. La veritat és que quan ho passes malament, quan tens moments difícils, com va passar l'any passat meu i tal, a mi la Clàudia em dona la vida. Quan la veig em dona la vida. I és un dels motius, tornant al començament del programa, és un dels motius pels quals jo ho deixo ara. Perquè estic tan bé quan estic amb ella, la meva filla i tal, i tot això. Estic tan bé, tan a gust, me n'oblido de tots els problemes. És tan maca. Ostres.
0: A la Clàudia, la teva neta, sí que la veuràs créixer.
1: Sí, és això el que et volia dir. Ella sí. El que no vaig poder fer amb la meva filla, em va saber molt greu, amb la Clàudia sí que ho podré fer. I això tinc moltes ganes, de veure-la créixer, perquè és que són tremendos. Saben com va el telèfon, saben tot. És espectacular com pugen aquestes generacions.
0: Doncs prepara't, Xavi, i ja pots aprendre cançons com Pirates del Pot Petit. En un mar...

0: preparat.
1: Ja te la saps?
2: Jo no, però ella sí.
1: Però te l'has d'aprendre tu, ja, però, i t'has d'aprendre la coreografia,
2: però,
1: eh?
2: Però escolta, si veiessis com fa la coreografia, que és un marreca de 2 anys, com està per l'ull, com...
1: El lloro aquí, penjat...
2: Tot, escolta, ho sap tot. I llavors tu li dius, escolta, Clàudia, què vols que veiem? I està per l'ull.
1: I tu ja saps el que va.
2: I llavors és aquesta cançó. Llavors, si no, la meva filla també ho fa, o el Javi, que és el meu gendre, tal, és sensacional, és una cosa... Oh, mare meva.
1: D'aquí res tindràs temps i te l'hauràs d'aprendre, perquè ja, no tindràs l'excusa.
2: Sí. Thriller, no? Farà de zombi, com dius tu, però aquesta segur que me l'aprenc.
1: Que a tot això, quins altres plans tens a partir del 6 de juliol?
2: Pues, si vols que et digui la veritat, no m'ho he pensat gaire. No m'ho he pensat gaire. El que no vull quedar-me és al sofà de casa. Allà, perquè no pot ser. M'agradaria fer alguna cosa, no sé, alguna cosa d'entrevistes, entrevistar gent... una mica de la meva vida, gent que conec i tal, i que... A mi m'agraden molt les històries. Explicar històries m'agrada molt, explicar històries. Llavors m'agradaria fer això una mica, d'alguna manera, explicar històries... Bueno, també m'agradaria viatjar més, poder fer...
1: Viatjar per oci, i no per feina, que t'ha fotut un fart.
2: Sí, per oci, eh? Vull dir, bueno, ja veurem. Jo crec que anirà sortint una mica, però el que sí que et dic és que no vull quedar-me al sofà, perquè si no, llavors sí que no haurem fet el que volíem fer.
1: Potser un podcast, no?, del
2: també,
1: Xavi Saissó.
2: Sí, home, podem recuperar els Saissó Sports, que va ser una secció que va anar molt bé. Vull dir que...
1: I Xavi, tot i que sé que ara la té relació amb el Badalona de futbol, sí, no està en el seu millor moment,
2: no.
1: Però t'agradaria acabar també narrant el Badalona? Acabar com vas començar?
2: M'agradaria molt, moltíssim. M'agradaria molt. Vull dir, la veritat és que poder fer un partit del Badalona per acabar, diguem-ne, i tornar una mica al començament, m'encantaria. Jo és una cosa d'aquelles que sí, perquè jo la meva vida l'he passat a Barcelona, la meva vida professional i molt de la meva vida personal, però Badalona, jo soc de Badalona, soc un badaloní, soc un BTV, que li diuen, un badaloní de tota la vida, no? Llavors, escolta, acabar fent un partit del Badalona, és que m'encantaria, el que passa que està la cosa una mica...
1: Com hem de fer, això?
2: Bueno, no ho sé, és que està complicat, perquè saps què passa? I no vull parlar de massa d'aquest tema, però jo estic fent un trofeu de màxim golejador que porta el nom del meu pare. Ja som 8 anys que l'he fet, perquè el meu pare va ser tot, el Badalona va fer 65 anys de soci, i el club no, ni el reconeix ni deixa els seus jugadors que jo els hi pugui entregar aquest trofeu i tal, i això em fa molt de mal, no tant per mi, sinó per una mica el meu pare, que va deixar la seva vida pel Badalona, saps? I aquestes coses em fan mal, em fan molt de mal, i costarà amb els actuals dirigents, costarà apropar coses, no? Però bueno, escolta...
1: Deixem la porta oberta.
2: Sempre s'ha de deixar la porta oberta.
1: I aquí, a Ràdio Barcelona, a SER Catalunya, a Cadena SER, què et queda per narrar i cobrir d'aquí el 6 de juliol?
2: Pues mira, ara farem farem la Fórmula 1 aquest cap de setmana, el circuit. Estem amb els play-offs de la Lliga de Bàsquet, a veure si... Bueno, tant de bo... T'imagines acabar amb una final catalana, Penya-Barça, o Barça-Penya, seria...
1: Aquí et faré tornar a venir i que m'expliquis amb qui vas i tota la pesca.
2: No, saps què et diria? Amb el cor dividit.
1: Sí.
2: No, i llavors tinc un gran final, un gran final, que és que jo acabo amb el gran de part del Tour. Perquè el gran de part és 4, 5 i 6. Ja els dic que el 6 que no m'esperin, que el 6 vindré aquí a la ràdio i serà l'últim dia, però 4 i 5, primera segona etapa a Barcelona, allà estarem.
1: O sigui, acabaràs...
2: Acabaré per tot lo alto.
1: Com s'ha d'acabar les
2: coses? Com s'ha d'acabar.
0: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
1: I acabarem de rebobinar els millors moments del Llapis de memòria d'aquesta setmana connectant les cançons del director artístic del Gran Teatre del Liceu, el Víctor García Gomar. El Víctor és un enamorat de l'òpera des de ben petit i entre les peces musicals de la seva vida hi vam trobar aquesta que correspon a Les noces de Figaro de Mozart, que ves per on també és l'òpera que s'està representant actualment al Liceu. Què? Creieu que el Víctor ens la va colar per fer promoció o realment és una òpera important per ell? Doncs tot seguit el Víctor ens treu de dubtes i ho fa acompanyat d'una tercera persona que és importantíssima pel Llapis de memòria, però no us dic res més, ja ho descobriu vosaltres mateixos.

0: el llapis de memòria del Víctor García de Gomart, el director artístic del Gran Teatre Liceu, també hi hem trobat les Noces de Figaro de Mozart, que aquesta és l'òpera que, com dèiem, s'està representant actualment al Liceu. Víctor, l'has inclòs per fer-nos una promo a saco o per altres motius?
1: Desgraciadament, no.
0: Un dos per un, ens has fet.
1: No, la veritat és que és la meva peça preferida de totes i de tots els temps. O sigui, si m'hagués d'endur una partitura, només una, a una illa deserta, seria molt complicat, però la tria ja està feta, que és Bodas de Figaro. Noces de Figaro inclou tot el que és l'home. Inclou l'univers sencer. O sigui, pots parlar de l'alegria més gran fins al moment de màxima soledat i màxima melangia. O sigui, tots els sentiments humans estan
0: aquí dins. Sí. Que m'han dit que va ser una òpera molt polèmica en el seu moment.
1: Clar, és molt subversiva. D'alguna manera té la vigència i la urgència, no?, de ser representada contínuament perquè cada generació hi parla, no?, li ressona. Clar, es va estrenar en un moment prerevolucionari, a partir d'un text de Beaumarchais on situa, clar, l'agressió o l'abús d'unes classes molt dominants i deixa Mozart amb la moralitat de la base social més baixa. Mm. Clar, amb aquesta diferència, clar, clarament està situant, no, una llavor d'una revolució, d'algú que vindria immediatament després. Això es va estrenar 1786, si no vaig errat, clar, i el 91 esclatava tot. Per tant, posava ja sobre la taula, no, les angoixes d'unes deformitats que calia corregir, no?
0: Que ara ens acompanya algú que ha vist aquesta òpera, a part de tu, evidentment, que l'hauràs vist 26.000 vegades.
1: Unes quantes.
0: Que és la productora del programa, l'Amparo Pérez. Hola, Amparo.
2: Hola, bona tarda.
0: Què et va semblar les... No facis la pilota perquè estigui aquí el Víctor. Què et va semblar?
2: Sense fer la pilota i sent molt sincera, em va encantar. És una bogeria, o sigui, i segur que hi ha adjectius molt millor per explicar aquesta òpera, però el muntatge que fa la Marta Pazos és espectacular, el vestuari és espectacular, no t'ho imagines. I a mi el que ara ho deia és que és una òpera de la que cada generació ha de parlar i parla, però és que el que a mi que em va sorprendre l'altre dia és que tu estaves al Liceu i estava tothom, ens estàvem reint moltíssim, però moltíssim. I jo pensava, tio, ens fan gràcia les mateixes coses que fa 300 anys.
1: Aquesta és superheavy. Això és el que ens iguala com a humanitat, que no hem evolucionat més enllà que hi hagi moltes, moltes coses. Els sentiments reals són els mateixos.
0: Que suposo que ara hi ha gent a casa que diu, que guai, quant dura?
1: 3 hores 30.
0: Val. I com ho fem?
1: Quan va durar The Cure l'altre dia? Si t'agrada, et passa volant. Va durar 2 hores, The Cure.
0: Clar, però com hem de fer perquè tota aquella gent que, com tu dius, encara no sap que li agrada l'òpera, s'atreveix a dir, me'n vaig 3 hores i mitja a veure una
1: òpera. Hi ha una recepta molt fàcil. És, com a mínim, llegir l'argument a la Wikipedia, escoltar, si és possible, Spotify, hi ha petites seleccions, poses selecció, excerpts, Noche di Figaro, et sortirà una llista de 20 minuts, 15 minuts, pot ser menys, fins i tot. Però si l'escoltes una miqueta i vas amb un prescriptor, algú que t'agafi de la mà i digui, ara és el moment, ara ve aquella nota, ara que ve el duet, ara ve aquest final de segon acte que és una meravella, un huracà de so. Bueno, et va introduint que tot això és exponencial. O sigui, sortiràs amb ganes de tornar al teatre i les 3 hores i mitja seran convertit en petits segons.
0: Aquí tens un camí per explorar, eh? Posar prescriptors que t'acompanyin al Liceu, no? I et vagin dient, mira ara, fixa't en això.
1: Clar, davant de la immensitat d'un oceà com és Spotify, YouTube, totes aquestes grandíssimes plataformes que ho tenen tot, necessitem algú que ens indiqui quina és la millor versió, per on s'entra, perquè és que és tan infinit que fa fins i tot por com entres a la música clàssica. Per tant, a partir de la programació, que és un pretext fantàstic, mireu de llegir el Wikipedia, és que realment és exponencial. Només llegint el Wikipedia, l'argument de la Wikipedia.
2: De fet, teniu un podcast vosaltres a Spotify.
1: Sí, bueno, ja, sí.
2: No és per fer promo, a mi no em paga el Liceu, però...
0: Home, doncs sembla que sí, però...
1: No, però si ja arribes al podcast, ja és meravellós.
0: Per això és cafè per molts cafeters, ja. El que sí que és cert és que si tens menys de 35 anys, com és el teu cas, Amparo, aquí sí que tens moltes facilitats, perquè una de les teves obsessions, des que ets el director...
1: Amb el Valentí, que ho fem molt junts,
0: amb el Valentí Oviedo, que podeu recuperar el seu llapis de memòria del 2022, que també va passar per aquí, és això, és democratitzar l'òpera. Com dius tu, desacralitzar-la.
1: Desacralitzar-la, fer-la accessible. O sigui, hi ha una ritualització feta per capes, no? Aquell silenci, com s'arriba, com s'aplaudeix. No, ara no toca aplaudir, ara silenci màxim. Sí. Hi ha una sèrie de codificacions que han entrat, que a vegades això frena, no? A banda de vegades el preu, no? Frena una mica d'aquests codis. Com m'haig de vestir per anar al Liceu? Ja d'entrada, doncs cadascú es pot vestir fent la millor versió de si mateix.
0: Sí, pots entrar de qualsevol manera.
1: Home, en banyador no, però
0: en sentit comú, en qualsevol manera, fent servir el sentit comú.
1: Jo crec que tothom pot entrar com vulgui al Liceu, però si podem afegir la cua amb la millor versió d'un mateix. Perquè és aspiracional anar al Liceu, no? Però si no cal, no cal, en el sentit de que cadascú pot anar vestit com aniria també a comprar a un temple, a un comercial, no? Vull dir que, o anar a un concert pues, amb un gran espai o un festival, no? Com el Primavera que acabem de tenir. O sigui, cadascú pot anar com vulgui anar al Liceu. Si hem de desacralitzar una mica, democratitzar i fer-lo accessible.
0: Que, com bé saps, el Liceu és un símbol de la burgesia catalana. Ara entrem en un d'aquests tòpics. Com està portant la burgesia catalana la teva democratització de l'òpera?
1: L'entenen, perquè és una necessitat. O sigui, el Liceu no només el podrem pagar aquells que van cada dia. O sigui, són les administracions públiques que el poden fer possible i també toquen molts tíquets per vendre més enllà. Això ja és més aviat de
0: sí,
1: gestió.
0: Sí, que si no es quedaran sense òpera, o la comparteixen o es quedaran sense.
1: L'òpera és un gènere europeu consubstancial a la nostra cultura, que sempre dic que jo sóc una mica apocalíptic, no?, en la manera d'entendre l'òpera. Cada vegada costa més anar i fer-la. I, per tant, si no som capaços de democratitzar-la, de donar-li suport des de lo públic, és una bola de neu que se'ns fondrà les mans i demà passat només tindrem els títols de sempre i no evolucionarà i, per tant, se'ns morirà. Per tant, l'única manera possible és que cada vegada vagi més, que a través de programes com aquest de divulgació puguem despertar una mica el cuquet d'allò que és l'òpera i que vingui a consumir-la quanta més gent millor.
0: Que crec que als oients els ha quedat prou clar que a mi em falta una mica coneixements d'òpera, per això m'he recolzat també amb l'Amparo, però m'han dit que hi ha un tòpic aquí que és preguntar-vos què sou més, wagnerians o verdians?
1: Jo crec que hem de ser tot.
0: Bueno, la resposta...
1: Depèn del dia, no? Depèn del dia, de la versió, dels intèrprets, de moltes coses.
0: No es mulla, el Víctor que... no es mulla.
1: No, m'agraden totes. M'agraden totes les òperes de Wagner, gairebé totes, i gairebé totes les de Verdi. Vull dir que no és una competició qui t'agrada més, el papa o la mama. Vull dir que...
0: Lennon o McCartney, si és el mateix, al final. Amparo?
2: Jo que tinc un 10% del coneixement que té el Víctor, però jo Wagner 100%. O sigui, jo tinc el papa, tinc un... Sí.
0: Doncs que sapigueu que el Liceu és més verdià. I aquí estan les dades per dir-ho, perquè al llarg de la seva història, 5 de les 10 òperes més representades són de Verdi.
1: Sí, això és una qüestió més estadística. Però després hi ha els amors que deixen un pòsit, deixen una cicatriu, no?, més gran. I aquestes cicatrius s'han produït en Wagner, també. Llavors seria injust només recórrer a l'estadística.
0: És de tots, el Liceu.
1: Perquè, no, Wagner, clar, hem de remuntar-nos a 1913, l'any en què vencia, en el moment que Parsifal només podia representar-se a Bayreuth, que era el teatre, no?, que havia disposat Wagner per estrenar i interpretar Parsifal, que és la darrera òpera, una òpera sacra, gairebé, no? És allà on es podia. Uns anys després, quan vencia la prohibició, el primer teatre al món, que a les 12 de la nit representava Parsifal, que era el 31 de desembre, o sigui, menjant el raïm, diguem, imaginem-nos, aleshores no es menjava, però aleshores, 1913, començava un Parsifal que acabava a les 5 de la matinada. I això, el primer teatre al món, era Barcelona, al Liceu. Per tant, aquesta és una cicatriu important i no surt a les estadístiques, però són les intrahistòries.
0: Víctor, en tot cas, si no et vols mullar, tu quan et diguin Wagner o Verdi, tu digues Berlioz.

0: senyor director artístic del Gran Teatre del Liceu, què estem escoltant?
1: L'obertura del Carnaval Romà de Héctor Berlioz. Això és una peça impossible. Grandíssima orquestra. O sigui, el problema de Berlioz és que neix 100 anys abans del que l'hagués tocat. Perquè avança tant, presenta una sèrie de coses que no són de l'escriptura del seu temps. Clar, llavors el van titllar gairebé de boig. Era una
0: això
1: fantasia.
0: Passa, eh?
1: Sí, va néixer abans de temps.
0: Que amb aquesta peça, d'alguna manera, anem al principi de tot, no, Víctor?
1: Fuà, jo vaig a quan era un nen. O sigui, estem parlant d'un concert d'any nou del 83, per tant, jo tenia 8 anys i, clar, era aquell ritual a casa de veure el concert d'any nou amb els avis, veure allò que passava a Viena doncs, a les 11 i quart del matí puntualment, no? I a través de la tele, i en aquest cas era Lori Masel, Filarmònica de Viena, i que, bueno, que al costat de totes les danses habituals de les polques, els valsos de Johann Strauss, etc., i família, van insertar aquesta obertura del Carnaval Romà, crec, per obrir la segona part, diguem, del concert amb Lori Masel. Va ser una descoberta absoluta. Jo vaig gravar això amb tots els tapes, amb les cintes de caset, aquelles que, no, que posàvem celo, i jo, bueno, un nen de 8 anys que dirigia al davant de la tele, no, això em va marcar enormement aquesta peça.

Doncs fins aquí el rebobinem dels millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana, i atenció perquè avui també tanquem la temporada regular, perquè a partir de dilluns ens pugem al carro del Mundial i farem una edició especial del Llapis de Memòria en què connectarem cançons de persones d'arreu del món. Però bé, millor no us dono més detalls i ja ho descobriu vosaltres mateixos el dilluns a partir de les 3 de la tarda. Ara només em queda donar-vos les gràcies per ser-hi, com sempre, i també desitjar-vos que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana. Ens retrobem dilluns. I la

0: Són les 6.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
2: Avui al Balcó, Jordi Mir connecta el discurs del papa sobre immigració amb la violència a Belfast, i a la ciència, Salvador Massip ens explica la primera teràpia per rejuvenir cèl·lules. Acabem el divendres amb els Otero, comparant els actes de rebuda del papa a Barcelona i a Madrid.
3: La Set, Laura Polodalfo, bona tarda.
4: Bona tarda, Anna.
3: Imagineu que competiu en un esport, una disciplina, el que sigui. Fa mesos que cada setmana entreneu, que es prepareu i quedeu primers, primeres de tota Espanya. I això vol dir que us classifiqueu per anar al campionat mundial, que serà Arizona, als Estats Units. Un somni, però anar-hi val 3.000 euros per persona que has de pagar de la teva butxaca.
4: Això és el que li està passant a la companyia Dynasty, una companyia de hip-hop catalana que s'ha classificat per representar Espanya a la World Hip-Hop Dance Championship, que es farà aquest juliol. Let's go!

0: Aquesta és una de les actuacions que va fer la companyia al Campionat d'Espanya, on es veuen 40 persones a l'escenari ballant, canviant de formacions, amb una energia increïble.
1: I allà hi havia l'Estel i l'Anna, que tenen 16 anys i són ballarines de la companyia Dynasty. Com esteu, Estel, Anna? Com
2: va? Hola, molt bé.
1: Estel, com se sent una arribant amb 16 anys al Campionat Mundial?
3: Pues és un somni que jo he tingut des de ben petita i la veritat és que estic molt feliç i molt orgullosa de formar part de Dynasty Company i pues, molt agraïda amb els meus professors i amb els meus companys per doncs, formar aquesta gran família i els meus professors sobretot per donar-me l'oportunitat, l'Ivan i la Lucía.
1: Anna, tu... És la segona vegada que tens aquesta oportunitat. Imagino que estàs igual d'il·lusionada.
2: Sí, bueno, l'any passat vam tenir l'oportunitat, però no vam voler anar. Aleshores, doncs, aquest any, doncs, haver-ho aconseguit per fi, podrem aquest grup, que és superguai, ens ho passem tot superbé, doncs al final fa més il·lusió.
1: Per què no hi vau anar, finalment, l'any passat?
2: Perquè no estava molt motivats al grup, o no ho sé per què.
1: Quan fa que balleu?
3: Jo vaig començar a ballar als 10-11 anys perquè pues, veia molts vídeos de gent professional que ballava, llavors m'agradava molt i sempre doncs, havia tingut aquest somni d'anar a una classe de ball, però ja antigament al meu col·le havia fet una mica d'extraescolars de ball.
1: I tu, Anna?
2: Doncs jo vaig començar als 6 anys a una acadèmia del meu poble, que doncs, com a casa sempre m'agradava ballar i escoltar música i veure pel·lis, sempre música, doncs la meva mare va veure una acadèmia i doncs, m'ha apuntat i doncs sempre...
1: És a dir, que fa 10 anys.
2: Sí.
1: Quant costa anar cada una de vosaltres en aquest campionat?
3: Doncs uns aproximadament 3.000 euros per persona i és bastant complicat doncs, recaudar diners i aconseguir fons i tot això.
1: Què et van dir a casa quan dius «Mira, és que necessito 3.000 euros per anar al campionat mundial»?
3: Primer doncs, va costar una mica perquè és una gran quantitat de diners, però després els meus pares, com que saben que és el meu somni des de fa molt de temps, doncs això.
1: Han dit que t'ajuden.
3: Endavant, sí.
1: I en el teu cas, què van dir a casa, Anna?
2: Doncs bueno, sí que és veritat que al principi el grup es va fer per Arizona, però no estava molt clara. Aleshores ja quan vam guanyar i vam quedar primers, doncs sí que és veritat que els meus pares van motivar molt més i ja ho van parlar i ja van dir que sí, cap endavant amb l'experiència.
1: Clar, l'Estel i l'Anna són... Només dues de les 73 ballarines catalanes que s'han classificat per anar al Mundial de Hip-Hop. Tots ells, de la companyia Dynasty, que dirigeix, tota l'estona l'esteu mirant i esmentant, per la Lucía Jordán, que està també amb l'Ivan Cabrelles. La Lucía està aquí. Com estàs, Lucía?
4: Molt bé, molt emocionada.
1: Clar, amb
4: molt
1: emocionada,
4: experiència.
1: Però un marrón amb el que han de pagar.
4: Sí.
1: Per tu també és un somni arribar,
4: sí,
1: que els teus hagin arribat al Mundial, no?
4: És un somni perquè és molt treball durant el curs i mai ens imaginaríem arribar aquí. Al principi del curs sí que és veritat que ho vam proposar com aquest any anirem a Arizona, tal, però la gent va dir no tinc diners, no, jo no vaig. Però a partir del campionat de la XHI que vam fer a Badalona, que ens vam classificar com primers, la gent ja es va animar una mica més i va dir, bueno, farem tot el possible per anar-hi i recaudar el màxim diners possibles.
1: A més, tinc entès que no només s'ha classificat un grup, sinó dos.
4: Sí, som dos grups de 40 persones en total, cada grup.
1: De la mateixa categoria o són...?
4: La categoria de Megacrew és Megacrew de 40 persones i 50 persones, però n'hi ha Megacrew d'adults i Megacrew...
1: Què vol dir Megacrew? Perdoneu, eh?
4: A partir de 21 persones, crec.
0: A l'escenari, tots
4: sí,
0: junts ballant.
4: Sí, tots junts.
1: Tots junts ballant.
4: I n'hi ha la megacriu de Youth, que és els nens, i megacriu normal, que som els adults.
1: Clar.
4: I 3.000, tots dos classificats clar, primers.
1: 3.000 euros és moltíssim per les famílies. Sí. Jo em pregunto, la competició no paga res? No ajuda?
4: No, la competició ens van donar a la megacriu d'adults 1.000 euros, però clar, 1.000 euros entre 40 persones, ja fas càlculs i no és res, en comparació amb els 3.000 euros
0: clar,
4: que són per cada
0: 1.000
4: un.
0: Euros per cada grup o només
4: no,
0: per
4: no,
0: un grup?
4: No, això anava a dir que els nens no van donar res. Llavors, és tot de la nostra butxaca.
1: És una quantitat desorbitada.
4: Sí.
1: No hi ha un premi econòmic per haver guanyat a Espanya?
4: Només els 1.000 euros de la megacriu, normal.
1: Clar.
4: Sí, sí.
1: 73, com deia, són moltes. Quan us diuen no puc arribar-hi, vol dir no hi podria anar?
4: anirem perquè anem a per totes, però sí que és veritat que molta gent del grup, desgraciadament, ja han dit en plan que no, perquè és impossible recaudar aquests diners. Unes altres persones estan fent lo impossible, com vendre papeletes, inclòs... Ara n'hi ha algunes persones que s'han agafat préstam per sí. poder anar-hi.
1: És a dir, han demanat un crèdit perquè els seus fills puguin anar al campionat. Mm.
0: Perquè, a més, Lucía, sí, clar, perquè digues, la categoria mega greu són 20-25 persones a l'escenari. Si molta gent es baixa del carro i no pot anar pels diners, clar, tampoc podríeu participar, no?
4: No, clar, és a partir de un tant per cent de persones que podem canviar. Perquè, clar, nosaltres ens classifiquem a Badalona amb un grup, però aquest grup es té que mantindre les persones que estem. No podem canviar tot el grup de persones, saps?
1: Uh-huh. Per tots els països que participen al campionat és el mateix. Jo imagino que estan totes les famílies de tots els països amb el mateix problema.
4: Sí, bueno, n'hi ha països que sí que paguen el viatge. Aquí és el que no tenim.
1: Qui us l'hauria de pagar? Qui us hauria d'ajudar?
4: Bueno, patrocinadors i sponsors que vulguin col·laborar. Tota ajuda és agraïda.
1: I ho heu buscat?
4: Sí, jo m'he mogut molt aquest mes per poder aconseguir diners, a veure si ens dona alguna persona ajuda. I això, també tenim una campanya de donacions al nostre Instagram amb un enllaç que la gent ha anat donant alguna propina. Només 5 euros ja és ajuda.
1: Clar, vosaltres també us heu posat a recaptar diners d'alguna manera,
3: sí,
1: Estela?
3: Sí.
1: De quina manera? Què esteu demanant?
3: Doncs venent, el que ha dit la Lucía, venent papeletes a l'escola, als amics, a la família, i també, doncs, això, amb el link de GoFundMe aquest que tenim.
2: I jo, doncs, bueno, ja tenia uns diners estalviats, però sí que és veritat que a partir, doncs, venent roba que tenia que no utilitzava, moguem-me també amb les papeletes i altres coses, doncs, a poc a poc anar fent butxaca per poder aconseguir o amortitzar una petita part del viatge, perquè al final és un preu molt alt.
1: Clar. Lucía, això passa amb altres disciplines? O estem parlant de la dansa urbana,
0: que
1: està infravalorada?
0: És que estem en context del Mundial de Futbol, a més, que mou un munt de diners.
4: Sí, dà molta ràbia, perquè és com el ball sempre està en últim pla. Però, bueno, farem lo possible i per això estem aquí, per donar veu al ball, a la dansa urbana, i que estigui més valorada.
1: Per tant, ara per ara hi aneu. Intentant, és a dir, no, en cap moment heu dit, doncs, si no pot pagar-ho tothom, no ho farem. Perquè imagino que hi ha un debat intern, no?
4: Sí, hi ha gent que, bueno, ara estem pagant el que és l'avió, l'allotjament, tal. Hi ha gent que si no aconsegueix pagar aquesta part, no ve. I això és la pena.
1: És a dir, s'ha ficat el vostre cap en algun moment, això serà impossible, igual no podem anar-hi, si no arribem a recaptar tots els diners...
3: Sí, bueno, les 40 persones que ens vam classificar pel Mundial, no podem anar totes, però perquè això, que no hi ha suficients diners, però farem tot el possible i estem fent tot el possible perquè tothom pugui anar.
2: Sí, al final, quan guanyes, tens un plau de 3 mesos, al final, per guanyar tots els diners i ja fer tots els tràmits per poder anar-hi. Aleshores, hi ha hagut bastantes persones al nostre grup que no han pogut anar. Aleshores, donar diners és molt important, perquè al final el somni és de les 40 persones del grup. Aleshores, sí. Si podem intentar que tothom vagi, doncs seria el millor per tots.
1: Estava pensant, Lucía, si podeu anar-hi i guanyeu, allà també us pagarien?
4: No, crec que no. No ho tinc ben clar, però crec que no, que només és com el reconeixement. Però ni això, perquè l'any passat un grup d'Espanya van quedar segons, Entity, i van tenir durant una temporada reconeixement, però ara ja no es parla d'aquell grup. I és una pena, perquè és com, som segons guanyadors d'Espanya i no es dona veu, saps? Llavors, a veure si podem canviar també això. Que a mi, com cada dels 15 primers, ja seria un somni, perquè som més de 50 països els que van.
1: Diríeu que s'ha posat molt de moda, més, aquest tipus de dansa urbana, el hip-hop. Ha anat creixent. No sé quants anys fa que esteu amb Dynasty, però imagino que cada cop hi ha més persones apuntades.
4: Sí, Dynasty es va crear per Ivan el 2019 i era un grup d'amics, un petit comitè d'amics, i ara mateix, mira... L'any passat no n'hi havia ni megacriu de nens, i aquest any s'ha apuntat moltíssima gent. Ara farem també el càsting, que tenim com 300 persones apuntades, i és molt, molt heavy la veu que s'està donant de la companyia. O sigui, la gent ens veu en els campionats i vol estar amb nosaltres per l'energia que transmitim i el ben rotllo.
1: Quin país és el millor en hip-hop?
4: És que els de Corea van clavats.
1: Corea, eh?
4: Sí, sí.
0: Molta coordinació entre
4: sí,
0: ells,
4: sí.
0: Eh?
4: Sí,
1: perquè,
4: sí, van
1: clavats. Què es valora en un campionat?
4: És que moltes coses, i també
1: la sincronització, imagina.
4: Sí, moltes normes també. No es poden caure objectes al terra, les cares també no poden ser explícites... moltes coses que...
1: Què vol dir les cares no han de ser explícites? Que s'ha de tenir un rictus especial,
4: sí,
1: mentre es balla?
4: Sí.
1: S'ha d'estar somrient?
3: No pots fer cares que semblin obscenes o qualsevol cosa així que pugui representar com una mica...
0: Tot això ho treballeu?
4: Sí, sí.
0: Quan arribeu a preparar-vos per una actuació, com per exemple ara el Mundial?
4: És que ara al Mundial tenim l'actuació que hem competit durant tot el curs, però... canviarem coses. Llavors tenim des de la setmana que ve, que comencem els assajos, fins a anar a Arizona, tenim res, un mes per canviar tot el que vulguem de la coreografia.
0: Hores a la setmana?
4: Farem a partir de la setmana que ve 4 hores dissabte, 4 hores diumenge amb cada grup.
1: Jo estava pensant ara amb la natació sincronitzada, que... És veritat, han guanyat, ja tothom sap, fins i tot com es diuen les noies, no? El hip-hop arribarà algun dia a aquest nivell?
4: Jo espero que sí. Si ens posem així, li donem canya al tema, jo crec que sí.
1: És a dir, que fins juliol heu d'haver aconseguit aquests diners. Teniu temps fins a juliol.
4: Sí, també el 5 de juliol farem un intensiu solidari, amb classes de ball, festa, showcase, que s'han preparat tots els nens de la companyia perquè la gent pugui anar-hi i passar una bona estona amb nosaltres i a la vegada col·laborar.
1: Ja ens en farem ressò. Lucía, directora de la companyia de Ball Dynasty, que ha arribat al Campionat Mundial de Hip Hop Arizona als Estats Units. Molta sort, que ho aconseguiu.
4: Moltes gràcies.
1: Estela, Anna, no us desanimeu, seguiu ballant.
0: Sí, ja guanyar, ja guanyar-hi.
1: Amb sort, estarem pendents del que us passi. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres. Sí.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Guillem Delso, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna.
1: Què està passant i què recollim del dia?
2: Pendents del Papa Lleó 14, una incidència tècnica en l'avió que l'havia de portar de Tenerife a Roma ha endarrerit la seva marxa. Finalment s'han enlairat fa 5 minuts en el Falcon que li ha cedit el rei Felip VI. I en clau política, la notícia del dia és la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, el jutge que l'AMA ha decidit obrir peça separada del cas Plus Ultra i investigarà Zapatero per les joies que van aparèixer a la seva oficina de Ferraz. La justícia li imputa ara un presumpte delicte fiscal i un altre de contraban. La taxació de les joies és de 1.323.000 euros. Així ha reaccionat el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.
3: España necesita con urgencia cambiar a un gobierno que solo está centrado en su supervivencia para que otro se ocupe de las necesidades de los ciudadanos.
2: I a Catalunya, el pare del nadó presumptament maltractat va admetre a la seva família que havia sacsejat el nen i que l'havia tractat d'una manera brusca. Així ho ha assegurat el germà durant la seva declaració en seu judicial, Martí Oliver.
4: La família paterna també ha coincidit en que l'home era brusc i poc hàbil amb els nens i han admès que potser havia estirat fort de cames el seu fill o que l'havia enrotllat amb molta força amb una manta per calmar-lo, tot i que no el veuen capaç de fer-li mal voluntàriament, segons han explicat fonts judicials. Avui també ha declarat la família materna, que han explicat que la dona era molt curosa i preocupada amb el fill i que els va enviar fotos a la família de les deposicions del nen i fins i tot d'un moret que tenia a la galta per preguntar què podia ser. El nadó va arribar a Vall d'Hebron ara fa 3 mesos amb lesions greus que el van fer estar 15 dies a l'UCI i el pare continua en presó provisional mentre també s'investiga la mare per la seva implicació.
2: Gràcies, Martí. També en matèria judicial, la Fiscalia s'oposa a retirar les mesures cautelars a Jonathan Andic. El jutjat va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport i li va prohibir viatjar a l'estranger. També l'obligava a presentar-se personalment al jutjat cada setmana. La defensa d'Andic va demanar retirar aquestes cautelars, però el Ministeri Públic s'hi oposa i al·lega un alt risc de fuga. I la notícia econòmica del dia són els preus, que han pujat a Catalunya un 3,1% durant l'últim any. Segons les dades d'inflació publicades avui, l'IPC ha pujat una dècima respecte a l'abril. Els carburants mantenen la pressió a l'alça per l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà. Pol Valero.
5: Sí, ara són un 9% més cars que fa un any, cosa que ha fet pujar tot el transport en general. Tot i això, la inflació no s'ha disparat més per la contenció dels preus de l'electricitat i el gas. De fet, a Catalunya, al maig van ser un 3% més barats que 12 mesos abans. El govern espanyol ho atribueix al pla de xoc que va tenir activat fins a l'1 de juny. Recordem que ja no està vigent i l'IVA de la llum ha tornat del 10 al 21%. Pel que fa als aliments, els que s'han encarit més en el darrer any han estat la carn de vedella i ovella, un 9%, igual que el peix, i també els ous, un 8,6%. Precisament per refredar l'economia i frenar la inflació, ahir el Banc Central Europeu va anunciar un augment de 0,25 punts del tipus d'interès de referència fins al 2,25% en la primera pujada de tipus des del setembre de 2023.
2: Gràcies, Pol. I a Barcelona, el propietari d'una joieria del passatge Senillosa, a tocar de la plaça Artós, ha resultat ferit al cap en el robatori violent que ha patit el seu establiment. Els Mossos han detingut 6 persones. Pau Puig.
6: Segons ha relatat un treballador de la zona, els fets han tingut lloc poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat en aquesta joieria molt coneguda al barri de Sarrià i han agredit el propietari provocant-li diverses ferides al cap. Agents dels Mossos de Paisà que estaven a la zona han intervingut i han aconseguit reduir alguns dels atacants. Altres han fugit, però els han detingut més tard, un d'ells a l'Hospitalet. Les ferides que ha patit el joier són de caràcter menys greu.
2: Gràcies, Pau. I per acabar, el jutjat d'Osca ha desestimat el recurs del Museu Nacional d'Art contra la resolució que fixava un termini de 56 setmanes fins al maig de l'any vinent per restituir les pintures de Sixena a l'Aragó. La jutge diu que no es pot reobrir ara el debat sobre els riscos del trasllat i nega que s'hagi vulnerat el dret a la defensa del Museu Català. La vicepresidenta i consellera de Cultura de l'Aragó, Mar Vaquero, celebra la decisió de la jutge.
7: Lógicamente es una cuestión ya juzgada, por lo tanto celebramos el pronunciamiento de la jueza y lo que no puede ser es que en un proceso ya de ejecución, donde el MENAC tendría que estar ya trabajando para que esos bienes se restituyan al monasterio de Sigena, volver a interponer dilaciones totalmente indebidas.
2: Contra aquesta resolució de la jutge no es pot interposar cap recurs.
1: Deje, com estàs?
8: Hola, Anna Puigvoltes.
1: Ja tenim...
8: Mundial, eh?
1: Mundial, Fórmula 1, no sé per on vols començar.
8: Tenim Mundial, eh? Tenim programació especial a 2:15.
1: Sí.
8: Recordem que ja des d'ahir dijous A 8:45 connectem amb la programació especial des dels Estats Units i el Mèxic i Canadà que fa la cadena SER, perquè avui tens dues inauguracions més, que ahir en vas tenir una, avui en tens dues més, eh?
1: Sí, tenim avui.
8: Home, les 9 tens la inauguració de la seu de Canadà, Canadà-Bòsnia.
1: Sí, clar, clar, i després...
8: I després la d'Estats Units, Units Paraguai.
1: Són tres seus del Mundial, exacte.
8: Llavors avui Toronto i Los Angeles.
1: I ja s'ha jugat un partit.
8: Sí, aquesta, és a dir, dos, el que teníem ahir a punt de començar, sí. Aquest Mèxic-Sud-Àfrica que vam estar aquí comentant la prèvia amb la Llegenda Roca i la de Parellada, que va acabar 2-0, sí. I a la matinada un Corea del Sud 2, República Txeca 1, que va marcar l'ex del Girona Krejci, sí, sí. Partit de, pels valents ha sigut aquest.
1: I a les 9 tenim Canadà-Bòsnia.
8: Aquest Canadà-Bòsnia, per cert, a Canadà hi ha molts bosnians exiliats de la dècada dels 90.
1: Però els preus de les entrades són tan bèsties que no sé qui entra en aquests partits.
8: La festa popular serà... No, Canadà igual... No m'he mirat quin és el preu d'aquestes, però als Estats Units és pitjor, sí.
1: Ja.
8: Però vaja, és tot organització FIFA, per tant no... Tampoc la forquilla pot ser molt àmplia. La notícia de la tarda aquí a casa nostra és que el Barça ha presentat una demanda de conciliació contra Florentino Pérez, perquè aquella famosa roda de premsa i l'entrevista de l'endemà a la Sexta i com es va referir el cas Negreira, tot allò de que li robaven lligues. Traduït, una demanda de conciliació vol dir que li han demanat per escrit que demani perdó.
1: Val.
8: I que si no ho fa, li posaran una querella criminal. El Barça, a Florentino Pérez, perquè creuen el Barça... És a dir, aquest requeriment de que es retracti públicament és perquè creuen que Florentino és conscient de que les acusacions que fa són falses i que ho fa només per perjudicar la imatge del club. Per tant, que retractin públic i, si no, doncs el portaran als jutjats amb una querella criminal.
1: S'està emmerdant el tema, eh? Com era previsible.
8: Com deia el nou entrenador del Madrid, teatro y del bueno.
1: Teatro y del bueno.
8: A Can Barça ja sabem que Casado ha decidit que marxa aquest estiu, no ha triat destí, tindrà ofertes d'Europa i de més enllà, i compta amb les de més enllà perquè l'Aràbia Saudita, un club que es diu Al Hilal, li va molt al darrere. Aquest Al Hilal és el club propietari dels drets de Cancelo, que ha estat aquí cedit, el Barça el vol en propietat, i a més el representant de Cancelo és el mateix que el de Casado. És Jorge Mendes, per tant, veurem Casado també que té per aquí Europa, igual no li interessa anar cap allà, però aquesta jugada és una de les que hi ha al damunt del tauler. Jorge Mendes també és el representant de Bernardo Silva, que segurament serà el segon fitxatge del Madrid, que ahir tancàvem el balcó explicant que Mourinho ja era oficial, tres temporades.
1: L'últim segon va entrar en Teje i ens va dir, fitxat.
8: Doncs també l'últim segon, perquè Bernardo Silva tenia el correu electrònic els documents per signar amb l'Atlètic de Madrid i quan es va llevar als Estats Units va dir, espera't, m'interessa més anar amb Mourinho al Madrid. Va estripar els documents i per

0: A la penya, a la pista del València, segon partit de la seva semi d'ACB, va perdre el primer d'una a la pròrroga i va guanyar el Barça. I aquest cap de setmana, recordem-ho, ràpidament, final a 4 de la Champions d'handbol, el Barça juga demà a les 6 la seva semifinal contra l'Alborg de Dinamarca, diumenge a les 6 la final, el Sabadell juga l'anada per pujar a segona A demà a les 9 de la nit al camp del Zamora, i a Fórmula 1 a casa nostra, avui els últims lliures, Lando Norris més ràpid, Sainz 14è, Alonso 21è, demà a quarts d'una últims lliures i a les 4 classificació per la cursa, que és diumenge a les 3, i demà a les 6 de la tarda a Montjuïc, segona cursa antiracista de la ciutat de Barcelona.
1: Tu i jo hi havíem de córrer.
0: Jo hi aniré. Jo he anat a recollir el dorsal abans.
1: Soc molt malament.
0: M'has abandonat?
1: T'he abandonat molt malament. Tenia una cita que no podia.
0: Ja he anat a buscar el dorsal, he fet el recorregut a peu i m'estic penedint.
1: Estarem tu amb l'ànima.
0: M'estic penedint cada minut d'haver-me inscrit a la cursa. No d'anar a la festa, que és de 5 a 10 de la nit i activitats i tot plegat.
1: A mi em foto quan l'hagis fet i força.
0: Val la pena sortir al carrer per clamar contra el racisme, però això de Montjuïc amunt, Montjuïc avall, a veure com acabem.
1: Bona cursa, Teje, gràcies.
0: Fins ara.
1: I anem amb el temps. Jordi Carbó, bona tarda.
2: Bona tarda. El cap de setmana la temperatura encara ha de pujar més durant les tardes, de manera que la calor guanyarà més protagonisme. Durant les nits i els matins, amb pocs núvols i sense vent, la temperatura encara baixarà el suficient com perquè l'ambient es noti agradable, fins i tot fresc a l'interior. Però demà dissabte, per exemple, farà sol a tota hora i la temperatura anirà pujant ràpidament a valors un parell de graus més alts que avui. Màximes properes als 30 graus arran de costa, amb sensació d'aixafogor, i ja els superarem a les valls del Pirineu i sobretot al prelitoral i a l'interior. I un dia més, les màximes més altes cap al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, amb màximes lleugerament per sobre dels 35 graus. Però és que diumenge encara pujaran més les temperatures i a Ponent ja tindrem màximes de fins a 37-38 graus. Diumenge també farà sol, però amb aquesta calor, entre la tarda i la nit, hi haurà algunes tronades al Pirineu i a Ponent, afectant poques poblacions i deixant poca aigua.
1: Gràcies, Jordi. En Pol Llergo és el control de so. Ara són les 7:24 d'aquest divendres 12 de juny. Joan Bufi, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Qui ha de sonar?
3: Olivia Rodrigo.

0: The Cure, que és la una de les cançons del nou àlbum d'Olivia Rodrigo que ha publicat avui, meravellós.
1: Que cada dia m'agrada més, eh?
0: Estàvem esperant. L'àlbum és un àlbum, ja vam parlar quan van treure la primera cançó, es diu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Sembles molt trista per estar enamorada. I ja sabem que Olivia Rodrigo ja és una autèntica veu de la generació Z. I aquesta cançó, com et deia, es diu The Cure. Però aquest àlbum, la més esperada, la cançó més esperada que volíem escoltar, és la cançó amb la qual ens va sorprendre també el Primavera Sound. Amb aquest concert sorpresa del dissabte passat, sí, en el que apareixia Robert Smith, dels The Cure, que ell just deia això després d'aquell concert, quan li va

0: en fer una entrevista a la BBC.
1: But yeah, it's fantastic, it really is. She's so good. I mean, she is genuinely fantàstic as a songwriter and as a singer. As a
0: una compositora fantàstica, una cantant fantàstica, intèrpret. Deia que ho fa molt fàcil tot i diu no es pot comparar amb la meva manera de fer coses, deia en Robert Smith. Quina és la cançó que han fet junts? What's Wrong With Me? Què em passa que està malament amb mi? I sona, Anna, així.

0: És que ballen juntes les veus. És que s'estimen aquests dos, s'admiren.
1: Sí, és increïble.
0: És perfecte.
1: Preciós. És una, a més, amb una cançó i amb un àlbum, també, el de l'Olivia Rodrigo, que ens ve dir que l'amor a vegades no és suficient per solucionar les idees destructives que tenim tots a la ment. 13 cançons. Aquesta que hem escoltat és una. Per exemple, una altra que ja havíem dit que és la primera que va aparèixer, que es diu... Espera, escoltem la veu de Robert Smith.
0: Va, sí, no? Sí.
1: La llàgrima, eh?
0: És que reitero que aquest home no ha perdut ni una mica de veu.
1: No,
0: segueix sent
1: no,
0: el de The Cure de sempre.
1: Escoltem una altra de les cançons d'aquest àlbum, de l'Olivia Rodrigo, una que ja coneixíem, que es diu Drop Dead.

També n'hi ha una mica de més d'introspectives, com aquesta altra que es diu Honeybee. Feels like a horse, it's too hard to describe this in a way that feels honest. I altres molt pop-rock, molt l'estil que caracteritza en els seus darrers àlbums l'Olivia Rodrigo, com aquesta que es diu My Way.

0: Jo reconec que les introspectives m'encanten d'ella.
1: Són molt boniques.
0: Sí, m'agrada molt la seva veu.
2: I ella té un molt bon directe, com bé vam poder comprovar al Primavera Sound.
0: Tu vas comprovar.
2: Jo vaig comprovar, és veritat. Acabem amb una última, que també m'agrada molt, que es diu You and Me Equals Love, però tot escrit amb emojis, és a dir, una U més mi igual a un cor fet amb emojis. Anem a l'escoltar.

0: preciosa. Recordeu que l'Olivia Rodrigo fa 4 concerts al Palau Sant Jordi l'any que ve, 2027. 1 de maig, 2 de maig, 5 de maig i 6 de maig del 2027 al Palau Sant Jordi.
1: I ja s'han venut les entrades?
0: Diré que no s'han esgotat totes, però està bastant venut. Està
1: mira
0: bastant
1: com ho pensaré.
0: Venut. Però jo, de veritat, que és un concert que recomanaria moltíssim, encara que no sigueu molt d'Olivia Rodrigo, jo...
1: Jo m'he anat fent per tu, eh?
0: M'agradava, però jo, després del concert, em vaig quedar fascinat del directe que té, la veu espectacular, preciosa... ho fa tot molt fàcil. Era ella sola amb la banda, no necessitava res més.
1: A mi que em cau bé, que hagi anat a buscar i que sigui fan de Robert Smith i tot el que ha passat, em sembla fantàstic.
0: És una meravella. Doncs ja ho sabeu, aquest nou àlbum d'Olivia Rodrigo, a l'espera d'aquests concerts 1, 2, 6 i 5 de maig, que sí que queden algunes entrades.
1: 2 minuts i tenim ciència i connexions.

0: 7:36, i a Vic ha començat ja el Cabró Rock aquesta matinada amb l'últim concert a Osona, a casa dels Oques Grasses. Jordi Mir, Salvador Massip, com esteu?
1: Bona tarda.
0: M'acaba de dir en Mir, mentre hi havia la públic, que no té entrades per Oques Grasses, però si tu t'encanta, en Mir.
2: Molt malament, Mir.
1: Molt malament.
0: I tu què, Massip, la tens o no?
2: No la tinc perquè estic a Anglaterra ara, o sigui, aquests dies no queda lluny. Però fan
0: Oques perquè Grasses. No, perquè em faran, jo dic per més endavant.
2: Sí, no? Els hi va veure algun moment.
1: Mira, vaig intentar convèncer la gent petita de casa, van dir que ja ho escoltaven i de moment no hi hem anat, però vés a saber.
0: Però vés a saber. Ja has estat molt ocupat, a més, fent bullir l'olla aquesta setmana. Avui les connexions les vols començar, anem directe, ja, que així no perdem temps. Les vols començar a Belfast, d'on ens han arribat aquesta setmana imatges dantesques. És una de les notícies negres negríssimes de la setmana. Dimarts a la nit, a Belfast, un refugiat sudanès va intentar decapitar un veí. Això va provocar una onada de violència brutal contra els immigrants. Hem vist imatges terribles, cotxes, vivendes, autobusos cremats. La víctima va quedar malferida, també altres 5 persones, hi ha un centenar d'investigats. Clar, Mir, no és que passis desapercebuda, però el papa ho ha eclipsat una mica, però tu sí que t'hi vas enganxar, perquè realment...
1: Sí, la veritat és que quan hi ha assumptes trist. Que són tan captadors de la nostra atenció com els que han viscut aquesta setmana, fins i tot coses que podem pensar que són molt importants ens poden passar per alt, i em sembla que no hauria de ser, perquè és un episodi d'extrema gravetat. És probable que el Salvador li hagi tocat més de prop, perquè allà se n'ha parlat molt més. I,
0: sí, no, Salvador?
1: És el tema, sí. I he pensat que a més ho podíem connectar molt bé, malauradament, amb la visita del papa, per també veure la visita del papa potser des d'una altra perspectiva que no ha estat tan atesa.
0: Això m'agrada molt, perquè se n'ha parlat molt, però tu sempre trobes, estires el fil d'on no hi hem pensat prou.
1: Com era bastant esperable, un cop ha marxat de Catalunya, doncs la tensió mediàtica a casa nostra ha baixat, i ara em feia molta gràcia perquè el tema sembla que s'hagi quedat en qui ho ha fet millor, si Madrid i Barcelona, i òbviament ho ha fet millor.
0: D'això parlaran els Oteros, ja veuràs.
1: Ah, veus? Doncs aquest tema m'està generant certs riures sense tenir cap interès en aquest tipus de conversa, no? I per altra banda, des de que ha marxat està, i ara escoltàvem que encara té problemes per marxar.
0: Sí. Ara just volava amb un vol privat.
1: A les Illes Canàries, i un dels temes centrals, que aquest és un viatge pendent del papa Francesc, era anar fins a les Illes com un dels espais en els que es concentren unes de les grans opressions que vivim en el nostre món, que és com es tracta les persones que busquen refugi.
0: Mm, sí.
1: I els fets de Belfast van en aquesta direcció. És a dir, el que està passant aquests dies a Belfast, tot i que la realitat de Belfast permet diferents tipus de lectures i l'ancestral conflicte entre catòlics i protestants també té una dimensió en el que està passant ara, té a veure també amb esdeveniments que hem viscut més a prop a casa nostra, que no han tingut aquesta dimensió, o potser alguns que es van apropar cap a aquesta dimensió, com els que van ser de Torre Pacheco, i no ens deixa de fer present que en el nostre món actual bona part dels conflictes acaben tenint sempre una derivada que té a veure amb el procés migratori i amb com es responsabilitza a les persones migrants de problemes que tenim
0: a tots els
1: nosaltres mals, i que formen part de les nostres societats i que no necessàriament, o que en la major part dels casos no tenen res a veure amb les persones migrants. No? És a dir, pot haver una persona que ha tingut asil o d'origen migrant que comet un delicte, com hi ha moltes persones que cometen delictes i que tenen mals comportaments, però després això hi ha qui ho intenta utilitzar per anar contra aquestes comunitats, i és el que hem estat veient a Belfast.
0: Tu vas escoltar molt atentament el discurs que va fer a Tenerife, i n'has seleccionat un minut que està molt bé que l'escoltem sencer.
3: La dignidad humana exige vías legales y seguras, rescate y asistencia, cooperación real contra los traficantes, protección efectiva a las víctimas, procesos serios de acogida e integración y políticas que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra. Si bien existe un derecho a buscar refugio cuando la vida es amenazada, también existe el derecho a no tener que emigrar, el derecho a permanecer en la propia casa sin hambre, sin guerra, sin persecución, sin violencia, sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera.
0: La dignitat humana no té passaport. Aquesta és la frase, no?
1: Aquest podria ser un gran titular. Però en un minut incorpora molts elements que crec que són fonamentals a l'hora de plantejar-nos la realitat de les migracions. M'agradava especialment dos drets dels que ells parla i que tenen a veure amb les persones migrants. Un és el dret que tenim reconegut a l'hora de buscar refugi i, per altra banda, el dret a no haver-lo de buscar o a no haver de migrar. Mm. Perquè jo crec que, el Papa Lleó XIV, com el seu antecedor, una de les coses per mi interessants que fan, més enllà de la confessionalitat religiosa que la gent pugui tenir o del tipus de relació que tu tinguis amb les creences, més enllà d'això, és que és de les poques persones amb gran dimensió pública, ja no parlem de caps d'estat, que serien molts pocs els que facin això, que plantegen en profunditat alguns dels dos problemes que tenim sense jugar partidísticament amb això, buscant un benefici, diguem-ho així, molt a curt termini o amb mirades que són massa superficials. Doncs la qüestió aquí és que moltes de les persones que arriben a casa nostra o a altres països europeus o a altres països del món, perquè no som necessàriament els països que rebem més persones migrants, ho fan en contra de la seva voluntat. Ho fan perquè no tenen altra alternativa que marxar.
0: Perquè fugen, perquè es busquen la vida.
1: Una de les llengües que he utilitzat aquests dies allà per parlar ha sigut el francès, perquè moltes de les persones fugen de països que venen, diguem-ho així, de la colonització francesa. I jo crec que un dels assumptes dels que parlem molt poc és com nosaltres podem haver-nos aprofitat o encara ens aprofitem ara de recursos de països, per exemple, com el Senegal, d'on després vindran persones aquí perquè no poden desenvolupar la seva tasca, per exemple, com a pescadors i pescadores, i després nosaltres en què sobre els maltractem. És a dir, que ens fa un doble recordatori que té a veure amb què és el que hauríem d'estar fent perquè aquestes persones no hagin de sortir dels seus països, que no només és no és que els hauríem d'ajudar, no, és que potser no és només que no els ajudem, sinó que els hi compliquem enormement la vida amb algunes de les coses que fem, com a, per exemple, com a Unió Europea, i després com aquelles persones que han de fugir, doncs sigui per contextos de guerra, per contextos refugi climàtic, pel que sigui, haurien de rebre una acollida que no reben.
0: I has portat llibre?
1: He portat un llibre.
0: Com no?
1: He portat un llibre d'un advocat i un periodista, ara situat a Grècia des de fa uns anys, ell és del País Basc. Ja fa uns mesos va sortir, però em sembla molt vigent, Con el agua al cuello, sí. Muertes y devoluciones en caliente en la peor frontera d'Europa. El papa va anar al moll d'Arguineguín, sí. Que és on arriben moltes d'aquestes persones, i l'Ibai Arvide Aza, en aquest llibre publicat per Capitan Swin, fa una feina, jo crec que molt interessant, d'explicar-nos amb coneixement de primera mà què passa amb totes aquestes persones que han de fugir dels seus països, quin és el context internacional, quines són les realitats locals, i també quin és el comportament que des d'Europa estem tenint i no hauríem de tenir. Un dia, a més, que hem sapigut que es tiren endavant mesures a nivell europeu molt més restrictives i segurament molt més vulneradores dels drets humans en relació als processos migratoris.
0: Que aquest tema hi hem de tornar algun dia, perquè ha passat molt desapercebut. Per cert, no sé, Massip, tu que estàs atent a les xarxes socials, ha rolat molt un post que ha fet en Mira Instagram on simula la frase que vam veure al cel quan ja estava beneïda la Torre de Jesús, que aquella frase que deia primer l'amor i després la tècnica, tu Mir l'has tunejat, i deies Gaudí va morir per aprofòbia.
1: He de dir que quan vaig veure la frase, m'agradava molt la frase de Gaudí, però una de les coses que em va potser, diguem, sorprendre aquests dies és que parlàvem molt de Gaudí i les institucions parlaven molt de Gaudí, i aquí vau recordar, amb l'Antoni Bassas, que Gaudí va morir després de ser atropellat i al cap d'uns dies...
0: Vam anar just a la Gran Via, en el punt exacte.
1: Però la qüestió és, i a més amb un papa que havia dit explícitament que qui s'agenolla davant del senyor, però no es, menysté i menysprea el seu germà, doncs és un mal comportament, doncs hauríem de tenir present que Gaudí va morir perquè va ser tractat com a pobre i no se li va oferir el tractament mèdic que potser hauria pogut salvar la seva vida, però com que anava vestit com un captaire, doncs va ser derivat a un espai en què no es va tenir la cura que hauria de tenir. I aquest encara és un problema que moltes persones pateixen avui.
0: Has de trucar a l'Igor, que és el que va organitzar tot el tema dels drons, i li dius que ho posi al cel. Massip, tu vols veure o no aquest?
2: Sí, el vaig veure, i més vaig trobar que era molt, molt ingeniós i molt adequat i molt cert, i a més en un moment en el qual el Papa precisament té aquest discurs tan unitari en el sentit d'unir a l'espècie humana a tots els països, no a nivell de, com ho han pogut interpretar alguns, unitats polítiques, sinó unitats d'espècie, de germanor, no? I si em permeteu, jo també voldria recomanar un llibre de Capitán Swing molt adequat amb el que estava dient el Jordi, que és Com Europa subdesarrolló a Àfrica, del Walter Rodney, que és un... Ho explica bàsicament el que esteu dient, que la culpa dels problemes que té Àfrica i gran part del món és nostra, evidentment. Aquest fet de que no tingui la gent el dret a estar a casa seva vivint en pau és en gran part culpa de que hem anat nosaltres a explotar-los. Per tant, ara hauríem d'intentar posar solució no només acollint immigrants, sinó, com bé dèieu, també, com bé deia el Papa, ajudant a solucionar els problemes que tenen els seus països.
0: Anotadíssim. Gràcies, Massip. Anem a la primera notícia científica de la secció. T'hem buscat un temacle de Queen de la banda sonora de Los Inmortales.

0: Claudio Matas, quina bona elecció.
1: Molt
0: és que és potser de les bandes sonores més boniques del món.
1: És molt bonica aquesta
0: Queen.
1: Cançó. I fa pensar molt, però és que el Salvador proposa de primera notícia, Anna, la primera teràpia per rejuvenir cèl·lules. És una teràpia gènica que reprograma les cèl·lules perquè es tornen joves i s'està provant per tractar casos de glaucoma.
0: Sí, per on comencem, sí, espectacular.
2: Coses, que... em posen molt, molt m'emocionen molt, per dir-ho d'una manera. No?
0: Perquè, home, que és el teu tema, l'envelliment. De sobte és que...
2: Està per tot.
0: Dóna'ns la teràpia ara mateix, ja.
2: Ja la volem, ja, no? Això, encara que ho hagueu sentit altres vegades, no s'ha fet mai. La gent en parla d'això de que rejuvenim cèl·lules, però no, encara no s'ha fet. Aquest és el primer assaig clínic que el que estan fent és, doncs, inserir uns gens a les cèl·lules perquè es tornin joves, perquè tirin enrere. De moment, les dues les úniques maneres que s'estan començant a investigar per rejuvenir és eliminar cèl·lules velles, que és el que fem al meu laboratori, que és intentar matar les cèl·lules quan envelleixen per treure, diguéssim, les que estan velles, o això, que és agafar les que estan velles i fer-les tirar enrere en el temps fent-los teràpia gènica, que és més complicat i, per tant, és molt més espectacular encara que aquestes proves estiguin arribant ja a la gent del carrer.
0: I està, acaba de dir, Claudio, que aquesta teràpia s'està provant per tractar glaucoma, que sí, és una malaltia ocular. És a dir, com va això?
2: Val. Aquí el que hem de tenir molt clar, i això tingueu molt clar quan es parla de rejuvenir o de frenar l'envelliment, és que estem molt lluny encara de trobar la manera, de saber la manera de rejuvenir el cos com a tot. El que estem fent ara, estem intentant fer el primer pas, o sigui, anem passet a passet, és com si diguessis, mira, acabo d'aprendre a caminar, doncs ja vull córrer una marató. No, home, estem començant a caminar, a poc a poquet. I aquí el que estem fent és intentar solucionar problemes de salut relacionats amb l'envelliment, i aquest és un molt clar. Glaucoma, en aquest cas, és un tipus de glaucoma que hi ha una degeneració de les neurones, del nervi òptic, que no s'envelleixen i no es recuperen. I aquí és la idea de dir, va, anem a fer que aquestes neurones es regenerin posant aquest còctel de gens fet amb teràpia gènica. Això s'està provant amb poca gent per començar, tot just estem començant, no sabem els resultats, no sabem tan sols si serà segur, o sigui, pas a pas.
1: Clar, però Salvador, tu estàs dient, ho has dit molt, molt tranquil·lament i tal, però t'has llegit el paper i tot perfecte, però has dit que les cèl·lules són capaces de rejuvenir-les si li donem les instruccions adequades.
0: Clar.
1: Com l'expliques a la cèl·lula que ha d'anar enrere en el temps?
0: Claudio vol les instruccions ara mateix.
1: O sigui, qualsevol cèl·lula, o sigui, aquesta gent realment ha descobert una forma de dir-li a la cèl·lula desitja-ho molt fort. És una mica el Magic 2, saps? Si ho desitges molt fort, pots fer-te jove.
0: Jo estic desitjant molt fort i no passa res.
1: Com li dius a la cèl·lula que tiri enrere en el temps?
2: És una mica més difícil que això, però la idea és aquesta. Això ve de treballs antics, ja antics, vull dir, de fa uns anys, sobretot de Shimia Yamanaka, és que li van donar el Premi Nobel el 2012, sí, que és el primer que va descobrir aquesta fórmula, diguéssim, per rejuvenir cèl·lules. Passa que en aquell moment era com molt teòric i no sabia molt bé què fer amb aquesta informació. Amb aquests 15 anys que han passat des d'aquell moment, hem trobat la manera, doncs, de fer que aquesta idea de rejuvenir cèl·lules es pugui aplicar a cèl·lules concretes en un lloc concret, de manera concreta. No és encara això, o sigui, estem, com deia, fent els passets tot just de començament, perquè no sabem encara, per exemple, si quan tu li dius a la cèl·lula rejuveneix, aquesta cèl·lula no dirà, vale, sí, però em converteixo en una cèl·lula de càncer, que és una cosa molt típica, perquè s'assemblen molt les cèl·lules d'aquestes joves o les cèl·lules mare, de vegades, amb les cèl·lules de càncer. Per tant, un dels riscs és que pugui aparèixer un càncer, però com que això s'està fent a l'ull, és una manera també de seguretat, no? Perquè imagina que et surt un càncer a l'ull, doncs el pitjor que pot passar és que et treguin a l'ull, clar.
0: Sí.
2: Quan és un ull que ja té glaucoma, que ja no hi veurà. O sigui, que a la pèrdua, val, d'acord, perds un ull, no és trivial, però no és tan greu com si de cop i volta t'agafa un tumor al cervell o al fetge o el que sigui. Per tant, comencen amb teràpies gèniques controlades amb poca gent, en una zona més o menys fàcil de controlar si hi ha problemes i a veure què passa.
0: Tot això genera ja preguntes filosòfiques que aquí miro en Mir. Clar, volem mantenir l'eterna joventut? Ens convé? És el que toca per la humanitat? Mir.
3: Jo quan vaig veure Els Immortals volia viure per sempre.
0: Una bona...
3: Una altra cosa és ara on ens portarà això. Jo crec que aquest cas, com ens explicava el Salvador, és molt interessant de dir com passem d'un descobriment que el 2012 genera un Nobel però que no saps exactament com aplicar-lo, a que ara estem començant a veure com aplicar-ho i quins poden ser els següents passos, Salvador.
2: Exacte. Això, si això funcionés, per exemple, en aquest cas, doncs podríem anar al següent pas, ser més ambiciosos i dir, anem a rejuvenir un òrgan més complex, per exemple, el fetge d'una persona que té cirrosi. podríem estalviar un trasplantament, per exemple. O llavors ja anem avançant, avançant, fins, diguem, anem a rejuvenir tot el cos. Clar, estem parlant de dècades de recerca aquí, eh? No són passes ràpides. I tot pot anar-se a l'aigua, perquè imagineu-vos que en un d'aquests assajos clínics aparegui un càncer, llavors el que farem és posar el fre i dir, atenció, que hi ha alguna cosa que no entenem aquí.
0: Per tant, no ens flipem, que estem a les beceroles i ja està. Sí. Amb aquests 3 minuts que ens queden, tanquem amb una notícia que hauria d'haver obert tots els informatius aquesta setmana, perquè un estudi massiu ha determinat que els humans preferim caminar girant cap a l'esquerra, és a dir, el sentit contrari de les agulles del rellotge.
2: No em digueu que no és fascinant, això.
0: És fascinant, però és que a més jo ho he llegit i aleshores he intentat fer la prova, però clar, estic ja tota l'estona, ja estava
2: desbiaixada.
1: Jo he pensat en els Jocs Olímpics, es corre l'atletisme en sentit contrari de les agulles del rellotge.
2: I intel·ligent, Claudio. Es va fer des dels primers Jocs Olímpics de l'era moderna, es va fer així perquè es creia que els atletes, que la majoria tenen la cama dreta dominant, doncs els hi era més natural. De fet, deien que era més natural girar cap a l'esquerra i cap a la dreta.
0: Però no es corre de dretans i esquerrans, això,
2: no,
0: eh?
2: No, resulta que no, ni d'homes ni de dones, i també ho han provat a Japó i a Espanya. De fet, és un grup espanyol de Navarra i de Saragossa que ho ha descobert, això. Diguéssim, potser és una cosa de diferents llocs culturals, han mirat a diferents hemisferis, també, i no. Si deixes a la gent en un espai ample que es mogui a la seva lliure voluntat, per exemple, en un supermercat, en un museu, en una sala buida, la gent acaba girant cap a l'esquerra, no preguntis per què, no saben per què, ningú, i és una cosa universal que no té res a veure amb la cultura.
0: Sense explicació,
2: explicació.
1: Clar, no sé si això influeix, o sigui, la gent que està dissenyant supermercats, ho té en compte,
2: sí.
1: Jo tinc la sensació de que tots els supermercats que jo tinc confiança, entres per la dreta i és veritat que has d'anar anant des de la dreta cap a l'esquerra.
2: Sí, sí. I els Ikeas també, si fixes, molts dels Ikeas gires cap a l'esquerra moltes vegades. Potser ho he estudiat i de forma intuïtiva ja ho havia previst, això. Com bé dius, si preguntéssim quina utilitat té això, doncs per entendre el moviment de masses és important. Per exemple, si estàs pensant en evacuar un grup de gent en una emergència, clar, pensa
0: millor
2: que la gent
0: s'ho
2: l'esquerra,
0: no? Clar.
2: Clar, instintivament s'anien cap a l'esquerra, per tant, intenta posar les sortides cap a l'esquerra.
0: En una sortida de l'avió, clar, també sempre està a l'esquerra, la... No?
2: Això no sé si és bona pregunta, això no havia fixat.
1: La porta,
0: sí, la porta, els fingers estan enganxats
1: sempre
0: per l'esquerra.
1: A l'esquerra.
0: A mi el que em fascina és que hi hagi un grup de científics que es posin a...
2: Bueno, té una explicació, us ho explico. El que estàvem mirant era el comportament de les multituds durant la Covid, per com podies fer que hi hagués una distància mínima de seguretat entre persones i quina era la quantitat de gent que podies posar en una habitació per mantenir aquesta distància. I es van adonar, mirant els vídeos, que casualment, quan la gent es movia per aquesta habitació, tothom girava cap al mateix costat. I van dir, ep, què passa aquí? I llavors van contactar uns companys de Japó i els van dir, escolta, a Japó us passa això també, que tothom gira cap a l'esquerra? I van veure que sí, que homes, dones, nens... Diuen que els nens encara més. L'efecte és més pronunciat en nens que en adults, però tothom gira cap a l'esquerra.
0: Tothom gira cap a l'esquerra.
2: Ja ho sabeu ara. Tenim tendència a anar cap a l'esquerra.
0: Realment fascinant. Ara, m'estic imaginant els oients ara, doncs, aixecant-se de la cadira
2: i
0: clar, però és el que hem dit, ja estan esbiaixats i tiraran cap a l'esquerra.
2: Agafeu la família, feu l'experiment avui al menjador de casa, agafeu la família, no els digueu res, i dieu, camineu una estona pel menjador de casa i a veure, quedeu-vos asseguts mirant-los i a veure com van girant tots cap a l'esquerra.
0: Clar, estava pensant també en els lavabos, no? Quan demans, on és el lavabo? És al fons, però diuen al fons a la dreta.
2: Al fons a la dreta, malament.
0: Ui, jo ara dic al fons...
2: Això no quadra.
0: Això...
2: Hem de canviar el disseny dels lavabos, ha de ser al fons a l'esquerra.
0: Això no quadra gens. Mir Massip, un divendres més que hem estat molt a gust. Descanseu i molt bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana
2: a tothom.
0: Que us vagi molt bé.
2: Adéu.
0: 2 minuts i arriben els Otero.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes.
5: El cap li girava.
6: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la! No!
7: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
8: Factorenergia.cat.
7: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
9: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
10: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs trobar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho guanya-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
5: Somier, pues les coses que tenim, i assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí, sí.
8: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Vinga, Otero, és que és divendres. Malcolm, Miqui, com heu acabat la setmana? És que estem tots...
1: Jo et diré una cosa, jo estava molt cansat, però...
0: Tu tens un ull vermell, fins i tot.
1: Però la cinto, és quan... Saps quan sortia la cinto de Lo Soprano o de The Wire, que t'animava perquè ja...
2: Una cosa pavloviana, que llavors ja estàs com...
1: Doncs aquesta cinto és igual.
0: És pavloviana, tens raó.
1: Estava cansat, però ja estava cansat.
2: Estem cansats, però, o sigui, estem cansats.
0: Per culpa del papa?
2: No, bueno,
0: d'on vens,
2: jo vinc amb la maleta de Madrid directe a l'AVE, i perquè he estat 3 dies allà a la fira del llibre, i allà, per exemple, vaig estar una estona amb el Havois, que venia d'estar amb el Malcolm. Llavors, a partir, diguem, de l'estat del Havois, vaig arribar a la conclusió que el Malcolm estaria també cansat.
0: O sigui, fins relleus amb el Havois, no?
1: Exacte. El Havois és el relleu. Jo te'l passo i tot.
0: Està bé el llibre?
1: Sí, està bé.
2: A mi m'ha agradat molt, la veritat. Molt. Sí, molt, molt.
0: A mi m'ha agradat molt l'anterior.
2: Doncs crec que és millor aquest, eh?
1: Sí.
2: És molt rodonet, és molt divertit, i, bueno, i tanca molt bé, no sé. Sí. Crec que com que ha agafat una mena gairebé de... com de subgènere de novel·les seves, com amb una idea molt clara de gir final que funciona sempre molt bé, i amb aquesta qualitat que té i parlo i costumista, o sigui, per les converses,
1: sí,
2: pels personatges...
1: Però a part té una cosa que tot té molta tendresa pels personatges, i això s'agraeix molt, perquè no sempre és fàcil quan els personatges són tan imperfectes, i ho fa molt bé, jo crec que és el...
0: Però és el mínim, no tenir tendresa pels personatges?
2: No és tan fàcil.
0: O sigui, sempre penso, sempre et cito Simon, però clar, més amor cap al teu Simon.
2: No, però es fan articles de vegades d'escriptors que tenen una mica de tendresa, perquè no és tan habitual. Bueno, almenys una tendresa que no sigui com absolutament cursi, no? El Hoyt, aquest to com humorístic, però també tendre, no? Està molt bé l'última. Sí.
0: Està bé, ens el llegi. Com es diu?
2: Que no la víspera.
0: La víspera. Sí, la víspera.
1: Perquè és l'aniversari de la seva mare, que fa 65 anys, i tot comença el dia, diguem-ne, passa el dia abans.
2: Cuinant, com a forma de mostrar amor, cuinant sense parar.
0: Oh. Com has trobat l'ambient de Madrid, Miqui?
2: Ostres, és que és fort, Madrid, eh? Perquè, bueno, és un lloc on sempre vols anar uns dies, perquè és una ciutat molt divertida, sempre ho ha estat i sempre ho serà, però sí, és fort.
0: Però et va enganxar allà el papa?
2: No, em va enganxar encara a Bad Bunny, per exemple, no? Encara segueix allà, a la casita, no?
1: Viu allà, Bad Bunny, ja, no?
2: Un Airbnb de molts dies. No,
0: hi ha aquesta
2: cosa com gairebé de procés de Madrid, de folclorització rara. És una mena com de reivindicació del seu folclore, que és un folclore en realitat no massa antic, diguem, barrejat amb una cosa molt miamitzadora, o sigui... Com una
0: miamitzadora.
2: Cosa... Sí, clar. Jo avui he sortit com de l'esmorzar i estava al carrer, i llavors passaven tots els nens uniformats amb els pantalons curts i les mitjons fins al genoll. Baixaven ells, llavors, i per l'altra banda pujaven tots els guiris amb la càmera del concert de Bad Bunny, i vaig pensar, això és Madrid. Aquest cruce és exactament Madrid, que és aquesta cosa com que tenen ara com de reivindicació d'ells mateixos, molt bèstia, molt processista, molt les canyes més canyes de Madrid, la mejor playa del mundo, Madrid, etc, que això ho tenen, vull dir que ara un anunci de McDonald's té més gran la paraula Madrid que la paraula McDonald's.
1: I tots aquests bars
2: com amb noms canalles i tal, tot això, i després una certa cosa a Miami, una eufòria molt batxatera i tal. Jo ho he vist així.
1: Per ara que has parlat dels símbols de Madrid, un dels símbols de Madrid més important és l'aigua, sempre et parlant d'aigua. Ja han tingut un problema al canal d'Isabel II, que l'aigua estava contaminada, que era potable, però no era bona i feia olor. Clar, des d'aquí no s'entén com...
2: Aquí sempre ha estat dolenta.
0: Vull del barri.
1: No s'entén com estan de dolguts en l'orgull perquè l'aigua apareix tan important. De fet, es diu que la Mau està molt bona allà, que jo no sóc de Mau, jo sóc d'Adam, però...
2: Tu ets molt d'Adam.
0: Pam, ja ho he dit.
1: Però que és per... Diuen que és per l'aigua, no? Allà.
2: Sí.
1: I aleshores, clar...
2: Deixa millor els
1: cabells. Tan orgullós de l'aigua, però és que l'aigua de Madrid,
2: I el cel de Madrid.
1: El cel i l'aigua, sí.
2: El cielo de Velázquez, que Velázquez en realitat no pintava cels, però el cielo de Velázquez, cielo de la Boca. Però tot i així, sempre és així. Vull dir, tot i així és una ciutat, òbviament, molt, molt divertida.
1: Molt.
2: Però cada cop més extrema amb algunes coses. És una ciutat que tot té les seves resistències, però és una ciutat ara mateix molt de dretes, molt privatitzadora de l'espai públic, és una cosa demencial, o sigui, hi ha carrets de gelat, carpa, estala, tot arreu, una cosa molt, molt exagerada. I bueno, és divertida, però té tot això.
0: I això on voleu anar a parar? I Ciutat Acollidora? Van ser els primers a rebre el papa. Què? Sí, va, vinga, entreu.
1: No, perquè, o sigui, la rua que va fer el papa, que no sé si havia guanyat una lliga o què,
0: la
1: va començar a Madrid. La va començar a Madrid. I...
2: La Torné de Dios, la novel·la que hi ha al Jardí del Poncela. No?
1: Exacte.
0: La Torné de Dios.
1: Sí, la Torné de Dios. I aleshores, clar, això, quan passa una cosa d'aquestes, un esdeveniment d'aquests, doncs la teva idiosincràsia surt. Perquè la teva identitat ha de sortir. Mm. A Madrid tenen una identitat molt difusa, perquè sabem aquí que si Rafael de Casanova trepitja una pedra, fem un monument, i allà podríem fer el Palacio Linares, podríem fer un McDonald's. I és diferent, tenen una cultura diferent.
0: Sí.
1: Però cadascú té la seva identitat i la seva manera de ser, i clar, amb el papa també ha sortit la definició i com fas un espectacle, doncs, o sigui, aquí hem vist una mica també la
2: diferència.
1: La diferència i la...
2: Per començar, jo crec que ells...
0: Ho esteu dient claríssim,
2: I vinc d'estar amb un munt d'amics a Madrid, ens hem passat molt bé, però ells veuen el papa vestit i pensen que va amb l'equipació del Madrid.
1: Bueno, això ho va dir.
2: O sigui, tot ho passa...
0: I és que a sobre ha dit que era del Madrid i de l'Atlètic.
1: Va dir que el papa no té equip, però que Prevost era del Madrid, això.
2: Bueno, perquè ells veuen l'equipació, ells pensen que es gira i té el dorsal, no? El dorsal 0-0.
0: Clar, aquí hi ha la primera confusió.
1: És que el papa és del Madrid, però el Messias era del Barça.
2: No, llavors el que han fet és una cosa bastant habitual, eh? I també passa aquí a Barcelona, quan de vegades les teves virtuts es converteixen en els teus problemes, els teus defectes. Sí, sí. Quan portes molt més enllà les teves virtuts, es converteixen en defectes. En el cas de Madrid, la festa, la cosa explosiva, celebratòria, eufòrica... Això és una virtut de la ciutat, és una ciutat molt divertida, però clar, ve el papa i acabes convertint allò en una mena d'esperpent raríssim.
1: No, era una festa de final de curs d'escola.
2: Sí, sí, sí.
1: Exacte,
2: sí.
1: Era l'espectacle que et fan a l'escola els nens.
2: Tenim algun tall.
0: Tenim algun tall. Papa, que sí.

0: tú me dices.
1: Santo.
2: Clar, vosaltres escolteu això i què?
3: Bueno, clar, és que ja... Aviam, sempre que ve el Papa jo estic molt, molt, molt atent, perquè amb la visita, per exemple, les jornades de les joventuts i l'anterior visita del Papa Benedicto a Varna, ja es van generar rimes machadianes increïbles, mables, com Benedicto X V Palito, o soy drogadicto, mi droga es Benedicto. Llavors ja estava molt espantat, molt expectant, pensant què rimaran amb León. Però hi havia moltes opcions, amb León es poden rimar.
4: Però de dir que l'MJM i aquestes coses de Benet XVI eren més sòbries que aquest.
3: Clar, clar, el problema és que això ha anat més enllà.
4: Això ha anat...
3: El Papa els ha provocat perquè ha fet el 6-7 des del Papa Mòbil.
2: Sí, els ha convocat.
4: Però no, li agraeixo perquè ha acabat en el 6-7, perquè quan una cosa ja la fa el Papa ja deixa de ser cool.
2: Sí. Creieu que ha acabat, no?
4: Ha acabat. Sí, ja t'imagines un jove fer una cosa que ha fet el Papa? No, això no.
3: Clar, és com quan la RAE accepta una paraula, no? Que l'any passat acceptaven turismofòbia, GIF... Ja es deixa de fer servir.
4: És com que Camilo VI canta molt Molamazo. Ja deixa de dir molamazo per sempre, saps què
3: vull dir? Sí, sí, sí.
4: No, però això li agraïm. Però hi ha una cosa que Madrid té una virtut també, o sigui, que dèiem la virtut i el defecte, no? Que és com a l'Ecce Homo, que és horrible, però acaba sent pop i t'acaba agradant.
3: No pots parar de mirar.
4: I això és una mica el que ha fet Madrid. Però hi havia... Jugar aquest feisme, aquesta cosa kitsch...
3: Però no és premeditat, no és autoconscient. És simplement...
2: Heu dit que sortia allò de dins, heu dit vosaltres.
3: Surt allò de dintre, aquesta mena de... És com quan et prepares per una fotografia, no? O sigui, aquesta mena d'avents tan importants és quan surt... Són com un líquid de contrast. Clar. Allà surt exactament la teva ànima. I clar, aquí és Cristian Gálvez, saps? Esperant Leonardo da Vinci, presentant l'acte Manolo Lama, cantando los goles de la
2: Mira,
3: iglesia.
2: Mira, aquest moment...
3: Uns hippies com de Jesucristo Superstar, tal, el profe aquest fent els cànticos d'ida i vuelta.
2: Clar, sí, el moment Manolo Lama, Pacojo, ahir no ens el va deixar posar, la Elisenda Roca diu, perquè no ho vull sentir, però clar, Oteros...
3: Per què no? Sí.
5: Y atención que hay presión arriba, joven que llega buscando a Dios, pero no sabe por dónde empezar. Viene con dudas, con heridas, con preguntas.
6: Y aparece el equipo de la parroquia, catequistas, monitores, sacerdotes, religiosas, voluntarios.
3: Es que té un to molt de plec juvenil.
2: Però s'ho van fer ells al guió, creieu? O sigui,
3: aquí hi ha un equip d'escriptors treballant durant un any per fer això, que és com la captura de l'ànima eufòrica.
4: Jo crec que això és el que provoca és alipori, que és aquesta paraula de la vergonya aliena, no? Alipori és exactament el que provoca això. Tu escoltes això i dius, no pot ser veritat, això és una paròdia d'intel·ligència artificial, no pot ser que això estigui fet davant del Papa.
3: El Papa estava en plan, o sigui, quan vaig deixar de ser un missioner agustí a Lima, a Perú.
2: Però un moment, tu dius alipori, però als madrilenys en si, tu que has estat allà, els hi ha agradat?
3: No, sí. A ells els agrada sempre que no ho comparin. Clar,
2: saps?
3: Tu penses que el que tu fas és el millor fins que li posen al costat alguna altra cosa, llavors se n'adonen.
4: Dijous vaig posar la ràdio d'un senyor, que no diré el nom, que tothom odia perquè és molt odiable, un senyor d'ultradreta, per veure què deia.
2: Sí.
4: I va dir... Bueno, això de Barcelona, estava bé, amb això al final de Gaudí no m'agrada tant, però he de reconèixer que era millor que el nostre. Això va dir.
3: Tampoc diuen millor que el nostre, perquè llavors quan Barcelona fa algú bé, és el nostre.
4: Exacte.
3: Saps? Vull dir, Ayuso va dir preciositat, no sé què,
4: i
3: Barcelona
4: d'Espanya.
3: I bandera d'Espanya. Vull dir, sí. quan ho fem bé...
2: Aleshores els hi pertany a ells també.
4: Clar.
2: Mira, posem-ho per contraposició.

0: una cosa
1: no té res a veure amb el León aquest.
2: I això és el de l'Estadi Olímpic, i després va ser com això de la Sagrada Família, sí, que realment era una mena d'inauguració. Tornem al mateix, vull dir, a Madrid entres un... És com anar al bingo, saps com entres però no com surt. Vas un dilluns al matí i el dimecres estàs tirat per ahí després d'haver anat a dinar, a sopar i tal. I a Barcelona és tot el contrari, no? Vull dir, a Barcelona entre setmana tothom a casa, recogidos, no? Barcelona és un lloc, deia el Carlo Padial, on són capaços de deixar-te tirat si vens de fora en un vivari a les 8 de la tarda, en comptes de portar-te de festa.
1: Això diu Carlo Padial.
2: Sí, però
3: està molt ben trobat.
2: Però a la vegada, aquesta cosa com cauta, tal... La idea de bon gust, que de vegades amaga altres coses, però la idea com de prudència, de bon gust, en aquests moments solemnes o concrets, funciona. Llavors, a Madrid el que passa és que de sobte comparen i veuen que...
3: Clar, també hem de dir una cosa. Ells tenen l'Almudena, que està decorada per al dels Quicos, que és una cosa horrible, que sembla que és com l'Ecceomo, però versió Quica. Clar, tu allà ho fas i no et queda solemne. La Sagrada Família és el que té... Vull dir que això ho fas allà...
1: Sí, la Sagrada Família, els barcelonins, hem estat moltes vegades dient...
3: Jo mateix.
1: Tu mateix. Però un cop entres a dins, no sents, ha captivat al final.
2: No, per dins és molt bonica, la Sagrada
1: Família. Això, però canvies la visió.
2: Sí, però és innegable que era un espectacle super ben produït i tal. Fa una mica de cosa, perquè a mi la cosa com així orgullosa dels territoris em fa sempre molta mandra, però és, òbviament, és estèticament molt superior.
1: Clar, molt superior.
2: Si jo digo espíritu, vosotros decís santo. Vull dir, està clar que és molt superior.
3: No, però això ens va molt malament, perquè aleshores comencem a... Anava a dir una cosa molt grollera, però comencem a adorar-nos a nosaltres mateixos i comencem a creure que som els millors i tal, i això ens va malament.
2: I fer tan bé aquest tipus de coses fa que només fem bé aquest tipus de coses, és a dir, no disfrutem de la resta de l'any, disfrutem fins i tot la gent que és atea quan ve el papa, no? I la resta de l'any no, som avorrits i tal, que això també és un... No?
3: Perdona, que va coincidir amb la vaga dels professors, que també jo entenc, vull dir que... No sé quan va costar això, però entre tots segur que molta pasta... Quants sous de professors podíem pujar amb el que ens sembla que ha estat aquí, no?
2: No, i va estar a punt de com de fracassar, o sigui, com de naufragar una mica l'espectacle de la Sagrada Família, quan l'acte de sabotatge aquest, una mica V de Vendetta, que van intentar colar a les partitures...
1: Que això hagués estat bastant bé. I
2: el tema de... Van jugar molt fort amb el tema dels drons, amb el Gaudí dibuixat amb drons. Sí. Aquí això està com molt a la línia. Va quedar bé.
1: Va quedar bé,
2: però està jugat molt,
3: però una mica,
2: molt fort.
3: Una mica entre la línia, perquè a més el dibuix tenia un punt infantil, saps? Vull dir que hi havia una cosa...
1: Jo sé que hi ha gent que ho ha criticat. Que la gent més
2: així... Jo crec que aquí va ser el més arriscat de tot.
1: Van trobar-ho, han dit, Tortera, que a mi no m'ho sembla.
2: No. A mi em sembla... Al final jo crec que va quedar bé, encara que sempre preferiré, abans que jugar els drons amb Gaudí, jo el meme, és a dir, el xiste, l'acudit a partir d'això, que és que he vist avui un meme amb el Florentino fet amb drons per sobre de les quatre torres aquelles, que va haver de recalificar tot amb maniobres una mica estranyes, i el Florentino com si fos Gaudí a sobre de les torres. A mi m'emociona més això, saps?
3: Però era una mica un Gaudí una mica de Pilarín Vallès, no? Era una mica... Tenia
2: que també va obsequiar... Però sí que és veritat que, o sigui, que això ho fem bé, i ja, de vegades és com que tenim una mena d'astúcia política molt guai. Llavors, volíem portar-vos-ho. El referent que ha sortit aquests dies molt clar és la inauguració dels Jocs Olímpics.
1: Sí.
2: No?
1: Sí.
2: Per una banda està la cosa de l'encesa amb la fletxa i tal. Bueno, tota aquesta cosa de fins a quin punt un truc de màgia està tan ben fet que te'l vols creure, no?
1: Quan la fletxa no va ni...
2: Quan la fletxa passa per sobre, per l'ensensor...
1: Però era igual, allà estava molt
2: orgullosíssim. Era igual perquè el pla no està fet només des del punt de vista del tio que té l'arc i que tira la fletxa. I llavors tothom accepta, diguem, aquest plano únic, que és el plano que et dona la història que volen vendre. Llavors això ho va gravar una tele local per fora de l'estadi i es va veure que la fletxa passava allà.
1: Sí.
2: Però això és el de menys. Quan el truc està tan ben fet, creus en la màgia. No hi ha cap problema. I, de fet, això té una altra lectura que tenia a veure amb el moment polític d'aquella època, no? I a mi hi ha una cosa a l'inauguració que sempre m'ha flipat, que és, bueno, hi havia com rumors de que els sectors més independentistes o catalanistes podien xiular i cridar contra el rei.
1: Contra el rei, sí.
2: I, evidentment, els espanyolistes ho podien fer amb els segadors.
1: Clar.
2: Llavors, hi ha una astúcia política semimàgica, que és la solució que troben perquè això no passi. I hem portat aquest tall.
4: Señoras y señores, hacen su entrada
0: Sus majestades los reyes.
1: Clavat, perfecte.
2: És increïble, perquè, clar,
1: estratègia,
2: hi ha un amago de xiular el rei i són els segadors. I això impossibilita, congela la possibilitat de... Perquè, clar, diguem...
1: Clar,
2: els que volien xiular
1: que
2: el rei,
1: rei
2: estaria xiulant a l'himne i a l'inrevés. Sí, els que volien xiular els segadors ho estan fent en presència o a l'entrada del rei.
3: En aquell moment, els reis, que això és l'any 92, en lloc de corona porten barretina. Saps? Vull dir que ja és impossible. Ja
2: I a més, tot això, si fos, és veritat que és molt d'aquella època, perquè si fos fet ara s'hauria considerat una mena de troleig, no? Entra sí. el rei i posen els segadors. Però en aquell moment va ser la manera, va ser una maniobra política, en realitat, va ser la manera de...
1: Algú hi va pensar, de,
2: que ningú, algú dir. Clarament hi va pensar i va arribar a la solució més neta, econòmica i eficaç, que va ser aquesta.
1: Però ara que parles dels Jocs Olímpics, es va despertar enveja, també, a la resta.
2: Molta, sí. Jo crec que
1: tornarà a ser un exemple bo.
3: Sí, sí, però bueno, per això et dic que això que ens fa mal, perquè acabem pensant que els nostres corazons són millor que els de la resta, sí. que nosaltres fem mental, no sé què, que fem que nostres... Vull dir, hi ha un problema que crec que tenim l'autocomplacència, sempre ens persegueix, i en aquest cop ho hem fet bé, però més que nosaltres que ho hem fet, més que ells ho han fet horrible. Saps què vull dir? Que el nostre era maco i tal, però si no hi hagués comparació, diríem que maco, que bé. El que passa que, clar, bé un dia o dos dies després de fer el rap aquest, no sé què, pues, dius, òbviament, som... Vull dir, la paraula científica seria que ens hem tret la xorra, saps què vull dir?
2: Sí, no, hi ha un petit orgull íntim perquè estan molt estupendos ells i clar. És com, vale, mira, no contestarem cada
1: mira,
2: dia. No contestarem a Twitter, clar. Però com hi hagi però una mira. Cerimònia...
1: No, mira, va ser elegant en Tito Ramoneda, que és el que es va encarregar de fer l'acte d'acollida, el que seria paral·lel a Manolo Lama i Paco Jo, a l'estadi olímpic, se'n va encarregar el president de Project. I li preguntàvem això, una mica subtilment, què li havia semblat lo de Madrid.
4: Crec que sempre han volgut fer les coses amb aquest estil, sense voler ser barrocs ni emplenar. Vull dir, jo he vist altres escenaris d'aquests moments del Papa a Espanya carregats de flors, carregats de... En fi, no, això és molt sobri, és una evoca Gaudí, evoca la Sagrada Família, hi ha una reproducció de la creu de la Sagrada Família, i és tot molt diàfan,
1: com criden,
4: molt sobri i molt elegant.
1: Et va agradar...
4: I tothom ens està felicitant.
1: Clar, et va agradar l'acte de Madrid? Ja sé que és una pregunta molt directa.
4: Em va agradar el de Madrid?
1: Sí.
4: A veure, no, primer que deia, que hi havia molta massificació, evidentment, i això és totalment al contrari.
1: Clar, ho diu tot, eh? Aquell impàs que no s'atreveix a dir, és això?
2: És que és exactament això.
1: Li havíem de preguntar, clar.
2: El problema és això, vull dir, la cosa bona de Madrid, que és la cosa lúdica, eufòrica i tal, es manifesta d'una mà, es passa de la ratlla, per dir-ho d'alguna manera, però la cosa sòbria d'aquí, no? La mongeta bullida amb rajolinet de vinagre, que és una solució molt econòmica, brilla en aquestes situacions on l'austeritat pot manar, no? I sí que hi ha un cert gust, no? El que els està passant ara amb la miamització de Madrid i amb aquest nou neofolclore madrileny també ens va passar a nosaltres en el preolimpisme amb la cosa cosmopolita malentesa on ens vam passar de frenada i això semblava tot menys Barcelona, no? Vull dir que aquestes inèrcies són perilloses.
3: El que passa és que quan et passes de frenada com li ha passat a Madrid, acabes que sembla una paròdia, sembla una autoparòdia. Perquè jo esperava que quan estava mirant l'espectacle que ja sortissin Amo a Laura, saps? Amo a Laura,
2: bueno,
3: perquè ja sembla...
2: Quasi, quasi.
3: O la Messia, saps què vull dir?
2: Sí, sí. Aviam, i tenen precedents molt heavies. Un dels grans moments on es trenca Espanya és en un homenatge a Miguel Ángel Blanco, que comença com un homenatge tal i acaba entre un atac frontal a tot el que fa olor de català i després a una bogeria absoluta fiestera que podem, que no soy de Miguel Ángel. Sí.
5: Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel.
1: A l'Hipori, que dèiem.
2: És molt fort, clar, perquè a més aquí crec recordar... Bueno, el guió era increïble perquè la Concha Velasco, que era la presentadora, li havien fet un guió fent acudit sobre la idea d'estar mort tota l'estona, en plan, este atril pesa com un muerto. O sigui, era horrible ja.
1: Sí.
2: I després entraven amb una energia química molt estranya tots els artistes, o alguns dels artistes que ho feien, com és el cas del Nacho Cano, que va amb

0: farra química rara de l'homenatge a algú que s'acabava de pelar.
1: Que fort que... Sí, sí.
0: Anatomia d'un instante. Però de Miguel, la novel·la...
1: Igual inspires a Cerca, si ens està escoltant.
0: Prólogo de Nacho Cano. Sí, epíleg de...
1: Total, que al final les comparacions mai són bones, no?
0: Bueno, són necessàries.
2: Són necessàries, però aquest cop...
1: I hem tret un suc avui que flipes.
2: No, però és que... Vull dir que també no ens hem de creure que som millors ni res, però s'ho fan tan malament. Vull dir que és que tu s'ho posen molt fàcil. Ho hem fet bé, aquesta és la veritat. Era elegant, era emocionant. Vale, la Sagrada Família ajuda. Ells tenen l'Almudena, no és el mateix. Però bueno, posàvem a l'Olorama...
0: Les coses amb més gust aquí. El que passa és que hi ha una íntima satisfacció amb la tocada de cresta... però és algo que
1: perquè entra, la rivalitat entra, ens posa.
0: Però que entre nosaltres no ho hem de dir d'una manera solemne i tal.
2: Ho hem de pensar, ja però està. No ho hem de dir. No ho hem de verbalitzar.
0: Quan ells es posin tal, pues, ostres, m'ha arribat un link de YouTube, vols veure-ho, saps? O sigui, mira, i ara mira aquest. Ja està, no cal comentar-ho massa, saps? O sigui...
1: Hi ha reels on es posa la comparativa directament?
0: Sí,
1: està, ja molt bé. No, tan directe, en aquests moments, no els he vist
0: encara.
1: És que
0: per separat funciona, però si ho ajuntes és al·lucinant.
2: No, si poses un i l'altre tot seguit...
0: Són dos universos, són dos planetes.
2: Sí, sembla que un extraterrestre pensaria, bueno, quin planeta és cadascú, no?
0: Sí, sí.
1: Vols acabar amb una cançó? Presenta-la, Malcolm.
2: No, jo penseu, agafem una mica, acabem una mica... en alt, perquè si dius ràpid que en alt és molt ràpid.
1: Hem estat molt alts, avui.
2: Molt alt.
1: Mira que veníeu cansats, estem formidables.
2: Una cançó, i com avui estem per estimar Barcelona, doncs posem la cançó de Barcelona de Ed Sheeran.
1: Vinga. Passeu un bon cap de setmana, descanseu.
0: Igualment.